Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

pensen son parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts.

0: Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós a agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
1: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
2: Abans hablant de coses serioses, no?
0: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
3: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
0: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
0: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
4: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
0: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: in boots. El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També ha jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les 2 pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Llançà el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe de camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

0: Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar en bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones...
2: Ah, pensava que anaves a dir...
0: una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També, però... també, també. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls. Em sap greu pels animalistes defensors dels mosquits, però... intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però... jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo sóc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que ja a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella, perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, Canalies.
0: El veig molt a prop, dic, si pico, el mato.
2: Sí, si el sento.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? Jo m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres, en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura, i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és... Haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans per veure com respiren, com la preparen i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema, sí, que ja a primera hora va ser protagonista...
3: Tim Paine.
0: Del món de Tim Paine.
3: Nosaltres portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial, jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0. Sí, i a més, Paine, algun gol... es veu que és atribuïble a Tim Payne, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
0: Pobre Tim Payne. Però era Tim Payne. Està nerviós, està pujadet, està pujadet.
3: Se sent,
0: una estrella.
3: Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Se'ls estava dient a la poli a la cara, ja, ja, aquí hi ha drogues.
3: Que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això.
0: És no m'estranyaria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta, això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes, a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema, que els agents de CCI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir, va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja,
3: per
0: 4 dòlars de res.
3: Home, tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fas un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Vinga,
4: uns
0: arrenca,
4: badalls
0: arrenca,
4: aquesta
0: Lara,
4: hora...
0: Vinga, arrenca, Lara, va,
4: que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. Ho dic, no, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, no, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot
4: cas... Tot això
0: sí.
4: Pot ser, val?
0: Sí, no.
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar. I què faig jo?
4: Recollir-me l'ull, posar música. Recollir-me l'ull.
0: Ara que està tossint.
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla, perquè si no... No sóc jo, eh? Jo només badallo, clar, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: Estem...
0: Ah, no, home, no.
4: No passa res. No, només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també.
4: Vinga,
0: va.
4: Estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, Entonces, yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido. ¿Cuánto?
7: Ganaste 3.500.
6: ¿3.500? Me sabe mal, Cristian, ahora 3.500. Bueno, te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a cara i creu. I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
0: A mi lo de l'antorxa m'ha encantat.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
8: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: L'antorxa mola.
0: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
8: A la nit no encens la llum. Tira't.
0: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa... Lara, sisplau.
4: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí. Està bastant ben aconseguit, aquest, trobo.
0: Sí, sí.
4: És dels millors.
0: Què passa a Girona?
4: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: Se'n va d'allà i parlar.
4: És que la veritat, eh? Sabem tot.
8: Això ja és un abús.
4: Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitants habitatges a la ciutat es cataloga com a moderat.
0: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim al diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi als pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
0: Doncs vinga, bones notícies també per als habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí. I alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Marta Sánchez.
0: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
4: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics,
0: home,
4: diu...
0: Va, per favor.
10: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit.
0: ¡Hala!
10: En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. ¿Mm? Bueno, perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
0: No veo masajes.
4: Tot això ho diu... que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diré, que a veure...
0: I a veure, jo crec que està una mica... que cadascú faci el que li doni la gana,
4: evidentment, però no ho neguis.
0: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
4: Home, sí.
0: És que ara estic mirant les fotografies i dic, home...
4: No passa res, no ho neguis, ja està.
0: Escolta'm, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
4: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
0: No sé.
4: No me la crec.
0: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez. I el cor també batega amb Esther Espósito.
4: Això passa.
0: A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quim Quim.
11: Era chunguilla de adolescente, buscava un poco pelea.
0: ¿Sí?
11: Sí.
12: Eras de las que mirabas 100 los botellones blancos.
11: Si me miraban más de un solo, ya era como, ya era muy chula. Era
4: levantaba
11: muy...
4: la cabeza así.
12: Era de las que decía, ¿qué estás mirando?
11: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, imagínate que me meten una pelea y me graban o me denuncian al público y todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan, nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
0: Muy merecido.
4: Muy merecido.
0: Caramba, carai, la Pitbull de...
4: Me la imagino de... tant. Sí, sí, 100%.
0: Sí. Ah, per ser un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Oh. Nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
4: Vinga.
0: Això de què ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si, com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantas mejor que yo, li diu a Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
4: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
4: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
4: Ja ho era, cantar.
0: Ah, sí?
4: Nena, sí, però els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
8: És incòmode, és incòmode.
0: Repelenteta.
4: Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent.
8: Així està guardat el tall.
0: Sí, sí, el tall estava guardat així.
4: Nena.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
13: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 6:15. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
4: Pau i amor.
0: A veure'm.
4: Dia important avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra, Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
4: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit, és una delícia, que es diu Diumenges sense drama.
16: Ja comença a fer

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'Ebola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijó li va respondre, qualificant de poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijó, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes les dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
3: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
2: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
3: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè Ja tenim aquí les plagues.
3: Que bé, eh?
2: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
3: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. A aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
10: Bon dia.
2: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí Albert Pérez refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
10: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que la l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al loafer, però busca, diuen, anul·lar les proves.
9: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
10: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
2: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
10: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
9: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
9: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijóo al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
10: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
9: Tot i això, el Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
10: La polèmica pel poc ús del català o gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
9: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
10: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
9: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
10: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
10: Doncs mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. Aquí també n'hi
10: ha. D'acord. Apuntem-ho.
2: Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
9: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas, ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada
2: que
9: Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
10: El Marc Jurado i una servidora, Canalies, nosaltres. Mira,
2: sou notícia.
10: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó del
2: Home,
10: Naïm.
2: Home, sí, per favor. Sí.
10: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al cargol Ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el Patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte. Amb els seus
2: amics.
0: Són molt divertits, eh? Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social, també, i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estima més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. Oh, de fet, aquest matí parlarem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital catalana. Amb les ales una mica i després m'agafes fort. La cintura
0: preferida o la nena del teu cor. Soc el teu peri, peri, peri. I és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es va al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts, amb Winnet a les 6 de la tarda, també Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms, amb un cartell de primer nivell, amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound, que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts, i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home! Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada de Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pep i Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor a Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
3: Que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
4: Sí, lo lógico que es continúa bajando, que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece que es más lejos, y que se quede el armazón. El armazón pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
6: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Can Brians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV, per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ostrell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
6: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que, escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
6: M'apunto a la teva proposta a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara Garcia, aquí de moment...
7: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
7: No han caigut.
0: Perquè diu que va d'allant i estan a punt de casar-te els ulls, avui.
7: M'he fet un cafè.
6: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
7: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
7: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba... Uf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
6: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por, quina por, quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
6: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura.
0: Això...
6: Això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
6: No, home.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està, ja està.
6: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, tota la història de la democràcia.
6: Sí.
0: Val.
7: Tampoc
0: que no diguis els últims 10 anys. No, home, no, ja ho sé.
6: Bueno, si dius la dada...
7: Perdó.
0: Quantes mocions?
6: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés com,
7: sí,
6: més a la dada.
7: Sí, sí,
6: a
7: veure, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps flipats. I estem informant els oients.
6: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
7: Doncs no moltes, no.
8: 3.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
7: Jo diria 3 també, 3 o 4. No sé.
0: 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
7: Bueno, doncs 4.
6: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
7: No!
6: Espera que Feijó faci el pas. Se n'han presentat
0: 6. Gràcies, Oriol.
6: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra
7: igual,
6: Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya, quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues,
6: 3 i mitja.
0: Sí.
6: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
6: Avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
7: Tampoc podíem dir mil, exacte, tampoc ens treguis mèrit.
0: Vols fer el favor, sisplau, de remata pels matiners,
7: sisplau. De quina part
0: no estàs? De tots de com no.
7: Si no guanyo jo, em fa ràbia.
6: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir... Ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
7: S'ha de premiar els encerts.
6: Tu has dit...
0: Molt bé, Lara.
6: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia en aquest programa farem la contradada. Aviso. Vols anar de concert?
6: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants contes de les Maiol Roja els últims 10 anys?
7: Molt bé, aquesta veueta. Molt bé, aquesta veueta.
6: No, ja, vosaltres avui teniu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé. Ja veureu demà.
7: No, sisplau, demà ja pillarem tant.
0: Buah. Oients dels... No, Maiol, no
7: demà
0: siguis
7: que
0: així.
7: D'animals.
0: A veure,
7: sempre
0: us convidem
7: demanes el mateix.
0: Puc seguir?
7: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
7: Qui serà?
0: Ah,
7: qui serà?
0: Ho descobrim d'aquí uns moments.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Que m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
7: Sí, sempre anava a burra.
6: Una burra, els penjadors.
7: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
6: No! Home, és que el cardis d'alta baix del balcó, eh?
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
10: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
10: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: Els matiners.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir amb vosaltres.
0: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
8: A Catalunya Ràdio, Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
12: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. No el podia bé pel Jordi. Jordi!
7: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
12: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Com, què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
12: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
12: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
12: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
12: I tant, molt. Em plena molt, realment. Són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
12: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
12: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
7: Un any.
12: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig...
12: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
12: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: O sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari, tancat i...
12: Sí,
0: i
12: fantàstic.
0: Amb les teves hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
12: Correcte, correcte.
0: Bé. Escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, els Atrapassomnis... Què aniràs a veure, tu, al Festival Vallviva?
12: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs mira, a veure, sí. Si la Sara m'ho confirma, Sara m'ho confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
12: No.
0: Fliparàs,
12: no.
0: Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, tu passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
12: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Ai,
7: Maria.
0: Clar.
7: quin bon pla.
0: Ella està dormint aquestes hores?
12: Sí, està dormint, doncs, aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
12: Que sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
12: Moltes gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, l'Eloi, pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passen moltes coses.
7: No l'hem d'obligar, tampoc. No.
0: Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Bosch. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Hearts.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marta.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què passa, Eloi?
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: Llavors, sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hòstia, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada?
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. Pa, pa, pa. I al cap d'un moment, el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint a aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
1: Sí,
0: una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Així, clec, sí? clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? Ah? O sigui, cada 30 segons es repetia.
3: Això ho has de descobrir,
0: Eloi. A veure si tens algun niu d'abelles allà al voltant.
3: Compte que són avespes. Que tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, no, un
3: no xot, se li ha de preguntar,
1: idea.
3: Això.
1: No.
0: Lara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui, gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta, sí.
0: Vinga, et poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 3. Escolar-se a l'asfalt.
1: Mira que he hagut de deixar el cotxe tan lluny. Ja em manava a mi posar-me en aquest embolic. I és clar, com que tota la resta del poble estava tancat, doncs vinga, més amunt de l'església. I ara, pujada cap dalt, que no ha estat res. Si ja li ho deia jo a ma mare, tots aquests capellans i gent de missa devien estar en plena forma amb tanta ermita dalt d'un penyal. És clar que llavors ells no devien haver de carregar ni un mac, ni una teula, que tot ho feia el poble a les ordres del cap d'obra. Ad maiorem gloriam Deo. N'he vist pocs de capellans vinclant l'esquena per fer de paleta. Això és només dels anys 60 cap endavant. Els capellans rojos i la teologia de l'alliberament i tot això.

0: Però aquí, la majoria, a viure com uns senyors. Així que mira, no em sap gens greu si ells i els feligresos han de fer tota aquesta pujadeta per venir a dir missa. Mira, com a mi no podran negar que són cada cop més a prop de Déu. Perquè mira com s'enfila tot això. El més sorprenent és que no hi hagi hagut algun editorial a qui mitja parada se li hagi anat en orris amb tanta pendent. Però vaja, em sembla que tampoc no han vengut gaire, els pobres. Jo, mira, m'he quedat després del meu acte a fer una mica de soparet amb els amics i he enganyat el Raül i així hem pogut parlar una mica, que sempre anem atrafegats. I em sembla molt interessant el que fa. Quina llàstima que jo ja no faci gaire periodisme, perquè això de la Casa dels Clàssics podria ser ben interessant per intentar explicar a la gent. Un reportatge ben fet... Però si ho penses bé, ja el llegiria avui dia, que així són les coses. I ja ho veus, aquí em tens, tronet amunt i parlant sola. O per a mi, o com li vulguis dir. Que a casa em diuen que mira, que mentre sigui a Girrai, que mentre no em contesti... Ha estat bé, això de poder anar a fer una hamburguesa i unes patates a la mossegada. Que de tant en tant ja m'agrada poder fer un sopar així. Una mica més de batalla, com quan era jove i quedava amb les amigues per anar al Frankfurt de Can Vallès. Que ara és de les poques coses més o menys assequibles que encara queden a Barcelona. I ja sé que no he de pensar així, que si no, l'ha d'aparellada amb renya. Però és que és veritat, que els escriptors, quan tenim quartos, ja ens agrada viure bé. Però que quan ens fem grans, també hem de saber guardar una mica. Que mai no sabrem quan ens farà falta. Que ara només busquen noies joves, aquests de les editorials. Bé, si no és que ha estat sempre així. Hòstia, mira, el cotxe. A la fi, ara sí, cap a casa, que ja hem passat tot el dia fora i demà al matí m'hauré de posar a escriure d'hora, si vull que tot rutlli. Que si no, ja em diràs quin negoci.
1: Mal! Què és això? No, no! Sisplau!
2: Digui!
3: Et sento fatal. Què estàs fent?
2: Preparant el sopar.
3: Quin sopar?
2: El sopar de primavera del local de la gent gran. Tinc vida social, jo, a més d'anar perseguint gent dolenta pel carrer a costa del contribuent.
3: Molt graciós. Hauries de venir cagant llets.
2: I deixar tota aquesta gent sense el sopar? Ni de conya. És diumenge a la nit, tenim 50 persones a taula. Mira, si és tan urgent, vine a tu, t'afegeixes a la festa i m'expliques què està passant que no puguis parar demà.
3: D'acord, en mitja hora sóc aquí. Quin és el menú?
2: Bunyols de bacallà, braves, seitons fregits i torrades amb escalivada de primer. I arròs a la marinera de segon. Crema catalana i ratafia per postres. Espectacular, eh?
3: I tu ets el cuiner?
2: Un dels cuiners. Però sense mi no hi ha arròs. O sigui que el plat principal depèn de mi.
3: Quina por que em fas.
2: Passa, sergent. Buscarem un lloc discret per atipar-nos força.
4: Pel que veig, aquests s'atipen com a lladres. Demà seran tots a urgències a cal metge.
2: Això passa cada cap de setmana. El diumenge es fa el ball social i el bingo, i es mira el futbol, i n'hi ha que passen tota la tarda aquí com si no hi hagués un demà. I és clar, dilluns, tots a la cua de la Seguretat Social a queixar-se i a buscar remeis per estar perfectament per al proper diumenge. I així anar fent. Cada vida només n'hi ha una i la majoria ho han passat ben puta.
4: Doncs mira, a gaudir-la. Per cert, aquesta rosa està de puta mare. No sabia que cuinaves tan bé.
2: Jo només executo el que la meva mare em va ensenyar. Però suposo que no has vingut des de Figueres un diumenge al vespre per menjar rosa a la marinera. Per molt bo que sigui. O sigui que ja pots anar cantant.
4: Crec que el nostre home ha tornat a actuar.
2: No fotis. On? Què ha passat? Perquè portem una bona estancada en aquest cas. No hem fet res més que seguir vies mortes.
4: Sí. Mira, han trobat el cadàver de l'escriptora de Castells molt a prop de la plaça de l'església de Cabrils. Dues punyalades al costat, que li han tocat el cor i que li han provocat la mort quasi a l'instant, segons les primeres diligències. I justament l'han trobada poc després que hagin plegat els paradistes editors que havien anat a participar en aquesta edició de la Vila del Llibre, la segona que es feia a la vila.
2: Si no m'equivoco, Cabrils és província de Barcelona. Aquest mort no ens toca a nosaltres.
4: No siguis purista. Segur que estaran encantats que ens el quedem nosaltres, aquest cas. Podem demostrar que estan vinculats. L'inspector ja hi està d'acord. I sobretot, els de Barcelona tenen una llau de feina i van tan de cul que ja ho han autoritzat.
2: Veig que ho tens tot pensat i que avui a la nit em perdré el ball.
4: Em sembla que sí. Però, si vols, ens podem emportar una carmanyola amb aquest arròs tan collonut que has fet i menjar-nos unes cremes catalanes pel camí. Això de la rata fia ho haurem de deixar estar. No es pot veure, estan de servei.
2: Puta misèria.
4: Mentre anem cap allà, estaria bé reflexionar un moment sobre què tenim.
2: Això és el més fàcil de tot, perquè no tenim res de res. Però res de res. La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda. Perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
4: I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'un xat on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov, i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
2: Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries, uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de la mort de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè, segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries, i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
4: I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els donen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó, un crio amb ansietat. Una denúncia més per brutalitat policial i mira, els pares que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
2: He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
4: De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
2: Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa a les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no. I més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries, que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
4: Nosaltres potser no tindrem ni això.
2: Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos, que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
4: Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
2: Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
4: Però ja en saps.
2: No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no? És molt més difícil atrapar aquests fills de puta, eh? I bé que ens hi escarrassem cada dia.
0: Deu ser això, morir-se? I allò que deien que veies passar tota la vida davant dels teus ulls? Jo no veig res, només fosca. Però és que no puc ni obrir-los. Em pesa molt, com si tingués unes grans ganes de dormir. I ara ja no sento ni tan sols dolor, només molt de fred i alguna cosa que em mulla la roba i que suposo que, ara que hi penso, deu ser sang. Deu ser la meva sang escolant-se sobre l'asfalt. Hauria de cridar, de dir alguna cosa. Aviam si algú em sent. Ho he d'intentar, malgrat aquest cansament. Ostres, quin mal que em fa intentar cridar. És com si et clavessin milers d'agulles a la part de dins del cos, com si m'estiguessin esquinçant. I, en canvi, no he pogut dir ni fava, absolutament res. Només m'ha sortit dolor i una nova glopada de sang pel costat. La poca que em deu quedar, ara que la vida se m'escola. I no puc pensar en res. No puc moure la mà per intentar tapar-me els dos forats fondíssims que em noto a la carn. Enormes. Només tinc unes ganes enormes de dormir. I sento molt lluny una veu que crida el meu nom i que corre i que crida, però no entenc res. I, de fet, ja no vaig sentint res més que una son molt gran i una pau i una foscor tan negra que és impossible no estar-hi molt a gust. I has de venir. No, res.
4: Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
5: Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
4: Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
5: Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la unitat científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
4: Vostè la coneix?
5: No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. No sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Potser per això és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
4: Molt bé. Suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes a les investigacions. Faci'm un favor. Posi al dia el caporal Baireda de tot el que pugui necessitar.
5: D'acord, així ho faré.
4: Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
5: Sí, és la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva. Però ja no hi van ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
4: Gràcies. Jo parlaré amb ell.
2: Sergent, hauria de venir un moment. La jutgessa vol procedir.
3: D'acord. Vinc de seguida. Alguna cosa interessant, de moment?
2: Ara t'ho explico tot. Sembla que els companys de la científica han trobat la possible arma homicida.
3: Despatxo amb la jutgessa i ens posem al dia. Fa un puto vent de l'hòstia. Hauríem de mirar de trobar algun lloc on ens puguin fer un cafè.
2: Jo me n'encarrego.
4: Aquesta vegada començo jo, d'acord?
2: Com vulguis.
4: Vaig primer per la jutgessa. Tal i com ens havia anticipat l'agent Sánchez, no ens posarà cap mena de problemes a tot el que li demanem. L'objectiu és sempre el mateix. atrapar-lo com més aviat millor i amb el mínim ressò mediàtic possible. Tot i que em sembla que això serà difícil, perquè la víctima era una escriptora molt coneguda.
2: Em sap greu, però un cop més hauré de fer els deures. Ja veus que això de la literatura contemporània ho porto força malament. A mi m'agraden els clàssics d'una banda i els thrillers de l'altra. Què hi farem?
4: Doncs em sembla que en aquest cas acabaràs fent una bona immersió en la literatura catalana contemporània. Sigui com sigui, demà, quan això transcendeixi, ja tindrem les primeres pàgines als mitjans digitals. I després vindran les de paper. I potser fins i tot la tele, que Cabrils ja és més a prop de Barcelona. El cas és que la jutgessa ens autoritzarà a fer tot el que calgui per caçar l'assassí com més aviat millor.
2: Perfecte. Molt bones notícies, doncs. I com ha anat amb el mig testimoni?
4: Bé, tot i que estava molt nerviós. És molt vàlid perquè ens ajudarà al context i a la reconstrucció de les últimes hores. És en Raül Garriga Said, que potser el coneixes. És el director de la Casa dels Clàssics.
2: Sí, aquest sí. Vaig veure un documental del que feien i em va semblar molt interessant. De fet, em vaig comprar la Ilíada en la versió que han tret ells, tot i que poc abans me n'havia comprat una altra que havia tret a Des i Ara.
4: Sí, com sorprens, ara.
2: No et sembla al·lucinant que una cultura com la nostra sigui capaç de treure dues versions modernes de la Ilíada i que les dues tinguin força ressò i fins i tot lectors?
4: El que em sorprèn és que tu les hagis comprat les dues i les llegeixis. No sé com tens paciència.
2: Home, són els nostres orígens. I és clar, sempre és molt millor llegir sobre la ira d'Aquiles i els fets de Troia que no que algú pateixi la meva d'ira després d'un dia de feina. Ja et dic que a mi els clàssics em relaxen i els thrillers i la novel·la fantàstica també.
4: Mai deixaràs de sorprendre'm. Doncs això que et deia. Es veu que la víctima i en Raül havien coincidit en una taula rodona organitzada per la Vila del Llibre. Però com que feia molt que no es veien, havien dit que mira, que podien anar a fer un Frankfurt en acabar i que així ja tindrien una feina feta. Que si feien un berenar a sopar en arribar a casa, ja només els caldria menjar un iogurt abans d'anar a dormir i llestos. I que així es podien posar una mica al dia. Els dos els anava bé. En Raül feia temps que volia parlar amb ella per si li venia de gust fer la introducció a un llibre que estan preparant. I la víctima li havia proposat participar en un cicle de conferències que estava organitzant.
2: O sigui, un sopar d'amics que va ser un sopar de feina.
4: Exacte. Van sopar aquí mateix, on som nosaltres ara. Que es veu que ja té la fama de ser un bon lloc per menjar tot això. Bé, la cosa, que ara no ve el cas, la carta de l'establiment. Varen demanar unes hamburgueses, unes patates, alguna cosa per beure, i es van posar a parlar tranquil·lament fins l'hora de marxar. Llavors, va ser quan la víctima li va dir que tenia el cotxe prop de l'església, perquè quan havien arribat ja no hi havia cap altre lloc, i que li feia molta mandra, però que no quedava més remei que anar cap allà, i es van acomiadar.
2: I llavors, com és que ell hi va anar al darrere? També havia aparcat per allà? Pot ser sospitós d'alguna cosa?
4: No, no pot ser sospitós de res, el pobre home. Ell es va quedar una estona més perquè volia acabar de corregir uns textos abans d'anar a la feina. I va pensar que si esperava fer-ho en arribar a casa, li faria molta mandra. I va ser quan es va adonar que ella s'havia deixat una bossa amb llibres i que dins hi havia les claus del cotxe.
2: Així que suposo que ja havien pagat abans per repartir-se el preu del sopar com a bons germans, i en adonar-se que ella no podria marxar sense la clau, va sortir darrere seu.
4: Exacte. Primer va provar de trucar-la, però a la bossa també hi havia el mòbil, que va sonar quan ell va trucar. Així que no li va quedar més remei que anar pujant cap a l'església. Tot i que no sabia tampoc exactament on era que ella tenia el cotxe. Així que va anar trescant, i quan ja faltava poc l'anava cridant, però no sentia res. Va ser quan va arribar a la plaça de l'església que la va veure a terra, al mig d'un bassal de sang. Llavors va trucar als serveis d'emergències, que varen venir molt ràpid, i el que ja sabem. Per descomptat, en arribar no va veure ni va sentir res sospitós. I durant tot el sopar i el temps que van estar junts, ella va estar ben amable i ben contenta, sense expressar cap preocupació especial, ans al contrari. O sigui que tampoc no ens pot donar cap pista de per què algú podria haver-la volgut matar.
2: Segur que quan ens posem a furgar ja trobarem algun motiu. Tothom té motius per matar algú altre i per la mateixa regla de tres. Tothom pot ser víctima d'algú que cregui que té motius per pelar-la.
4: Deixa la filosofia per quan no estiguis de servei i posa'm en context.
2: D'acord. Aquesta és la segona vegada que se celebra la Vila del Llibre a Cabrils. De tot el circuit que munta l'empresa organitzadora d'aquests festivals literaris, és la segona de l'any, i en aquest municipi hi tenen preeminència els temes socials. De fet, l'any passat es va dedicar als feminismes i enguany a la crisi climàtica i la sostenibilitat. El mercat editorial s'ha situat en aquesta pujada i les vendes, pel que em diuen, han estat fluixetes. Però, en canvi, hi havia un programa d'actes molt complet i en alguns hi havia fins i tot força gent. La xerrada que feien ells dos era sobre la presència de figures femenines que podrien desaparèixer amb el canvi climàtic, com, per exemple, les dones d'aigua o l'home de les neus, que segurament duria ser d'allò més interessant i que servia d'alguna manera per veure com els mites clàssics sempre s'acaben readaptant. L'han feta de 6 a 7. Ha començat una mica més tard i després de signar alguns llibres han marxat a 7:45. Suposo que és després quan ha vingut a sopar aquí. Tenint en compte l'avís al 112, que ha fet el mateix Raül, podríem establir que l'atac s'ha produït cap a 9:15 del vespre. Tu has arribat al centre cívic a 9:00 i el temps de menjar una mica i baixar cap aquí, cagant llets.
4: I què han trobat els companys de la científica?
2: Anem a veure-ho ara mateix. Però és un ganivet gran de busseig, de la marca Cressy, amb 18 centímetres de fulla. El forense ha arribat fa poc i està examinant el cos. Però sembla que han estat només dues ganivetades. Segur que ara ho podrem confirmar. Estan buscant-hi empremtes. És possible que l'home hagi sentit els crits del Raül buscant la víctima i hagi hagut de fugir corrents i ha pensat que era millor fer-ho sense el ganivet. Segurament coneixia bé la zona i ha pogut marxar a peu sense cridar l'atenció. Com a mínim és el que jo hauria fet, marxar per l'altra vessant de cap a algun aparcament i després agafar el cotxe mentre tothom estava entretingut intentant auxiliar la víctima.
4: Sí, té tot el sentit del món. Anem-hi i m'ho ensenyes. I potser així ens podem fer una bona composició del lloc.
2: Perfecte. Collons, no para de bufar. Quina nit que ens espera.
4: Sí, això tampoc no deu anar gaire bé als científics, oi?
2: No, segur que això contamina tota l'escena del crim. Mira, el forense sembla que ja és a punt d'acabar. El que jo et dic és que té lògica que si sentia els crits s'hagi desfet d'alarma i hagi baixat per aquest carrer allunyant-se de la zona. Ho he comprovat i al final del carrer hi ha un aparcament a l'aire lliure que el diumenge és gratuït. És probable que hi tingués el cotxe, o que, si no, hagi marxat a peu des d'allà cap on vulgui. Tothom, la policia local, l'agent Sánchez i companyia, han vingut per on hem pujat nosaltres a peu, que és el camí més curt. L'assassí, doncs, deu haver aplicat la lògica per marxar.
4: Torno a pensar que no és algú que estigui fent això com per casualitat. Ara veurem com ho podem relacionar tot plegat.
2: Sí, comença a ser complicat.
5: Caporal Vayreda, sergent Siquier, sort que els trobo. Han de venir a veure això. És molt important. Ho acabem de rebre ara mateix al correu dels Mossos i dona prou detalls com per saber que és el nostre home.
4: Ja ho llegeixo jo en veu alta per a tots. Ja en portem dos i això no pararà. La millor manera de potenciar la literatura catalana és fent que se'n parli. Jo sóc el missatger de la mort. A cada festival literari algú palmarà i així la literatura catalana s'anirà fent gran, tothom buscarà un assassí i algú parlarà de llibres. I perquè vegin que sóc jo, els puc dir que he deixat el meu ganivet al lloc dels fets i que el vaig comprar la setmana passada en alguna botiga de Cabrils, en efectiu, és clar, per no deixar pistes. Ens veiem al proper festival.
2: Cago'm la mare d'en Tano.
6: Heu escoltat Escolar-se a l'asfalt, capítol 3 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Ada Castells, Abel Font, Cris Cantal i Joan Brugués. I al capítol següent, s'obre una mica de llum sobre els dos assassinats que acumulem. Joan Daniel Bessonov i Ada Castells, que semblen clarament relacionats. La investigació es complica i obre diferents fronts. Serà el capítol 4 de Mar Negra, Americans.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
8: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
9: Avui va de bloqueig creatiu. Moltes vegades pot semblar que les persones creatives no tenim bloquejos, que el nostre dipòsit de la imaginació sempre té idees a punt per crear coses noves. Doncs no és el meu cas. Jo sí que pateixo bloquejos creatius i a vegades quan menys em convé. Per això m'ha ensenyat a buscar solucions i he fet una llista de remeis per si et pot ajudar, perquè potser tu en algun moment també et passa. O sigui que pren nota. Mira, si tens un bloqueig creatiu, et diria que el més important és parar. Sempre parar. No ens quedem amb aquell bucle infinit que no trobem mai la sortida. Parem el que estem fent i, és important, moure't. Surts a que et toqui l'aire, camina, balla, salta. Una altra cosa que va molt bé també és canviar l'entorn. Si no tens opció de sortir fora, en una cafeteria, pots provar anar a una altra habitació, al balcó, al jardí. Una altra fórmula que va molt bé també és escriure a mà, en paper. Sobre el tema que t'has bloquejat, comences a escriure, però tot el que se t'acudeixi, encara que et sembli que són tonteries i no té res a veure, tu escriu, escriu, escriu, escriu. Això és una teràpia per buidar i segurament quan ho tornis a llegir pots trobar un fil conductor que et portarà a bona fi. Una altra cosa que va molt bé és fer una meditació. També pots parar i mirar alguna revista, llegir algun llibre, mirar algun vídeo del tema que estàs tractant, escoltar música. I mira, aquesta és molt important i a mi em funciona molt bé, reformular el problema. Per exemple, et fas la pregunta d'on estàs bloquejat i preguntes què faria un nen de 5 anys en aquesta situació. Preguntes també què faria una persona de 95 anys en aquesta situació o què faria la meva veïna, per exemple. I d'aquesta manera tindràs diferents visions del mateix problema i a partir d'aquí pots veure altres perspectives. Doncs bé, jo tinc una llista més llarga encara de remeis, però em sembla que si proves algun d'aquests, segur que te'n surts. Doncs vinga, salut i creativitat!

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
2: Aquaducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
3: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, en l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont per sobre del qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant... malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
1: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
3: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua, on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no anés ni massa a poc a poc ni massa ràpid. No? Si va a poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que era una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
2: Al pont d'Armentera hi ha el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni, de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
0: Remor de pedra.
1: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
3: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi ha una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes. O sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles, a Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes, va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
0: Remor de pedra.
1: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta 3 aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
4: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer 3 aqueductes, vull dir, hi ha 3 aqueductes. Un és el que surt del pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? i que sortia des de allí mateix del Catllat, tenia d'haver-hi, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos doncs, durant aquesta temporada passada.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
4: Sí, bé, jo, això ho porta doncs, l'arqueòleg doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions, bueno, sempre hi veuen més quatre ulls que dos, no? O el que sis, no? I m'agrada caminar, i amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portaven l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan el Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava l'aigua des del pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, passa del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
4: Ja hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor. Doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, doncs, eh? I fa elaborar un projecte per a veure si es pot reprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no?, descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element. No? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un pla d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més feina. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van, amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint al mateix nivell del romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica amb detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és néixer a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquests del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És una aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no?, que agafaven el Catllà i la feien baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. El producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va per Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també. I és possible que d'Altafulla anés també als munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no?, tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no?, que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
0: Ramó de Pedra.
1: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important. I també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que se n'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també, com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat de, no, d'irrigació pel seu territori natural.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
5: A Santa Coloma de Caral hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill. Surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la Séquia Major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament, a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
6: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també, per tant també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes, o sigui que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdurat en el temps, com aquest d'aquí que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasull, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A l'alçada del Catllà, no? I aquí dalt, també, a prop d'Ardenya, mateix darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
1: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Turlit. Burginus o edicnemus.
0: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
2: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
0: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
2: Estornell comú.
5: Sturnus vulgaris.
0: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Els primers reports de vespa asiàtica a Espanya es remunten al 2010. L'agost d'aquell any es registra la primera població a Amaiur, Navarra, i es detecta també a Guipúzcoa. Després d'aquestes àrees comença la invasió. El 2012 ja apareix a la resta d'Euskadi, a Galícia i a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona. El 2014 acaba de colonitzar tota la cornisa cantàbrica. El 2015 ja era present a La Rioja, a Burgos i a l'illa de Mallorca. I el 2018 va colonitzar Tarragona. El 2019 ja havia envaït Lleó, Zamora, Palència, Valladolid, Osca i Saragossa. L'any 2021 ja ocupava Salamanca i Àvila. Les estimacions indiquen que en torn al 2029 probablement hi hagi colonitzat tota la península ibèrica. Ha arribat

0: És millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
2: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
0: Salut activa.
3: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure't. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró...

0: És el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs, també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte a ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític, com sí que té l'actual govern de coalició.
7: Con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
0: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
8: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solución. Y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
0: Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
9: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
0: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
10: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
11: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
11: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que dos artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el Papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífexs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Sarramià.
12: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia això. O sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo, fins que no el vegi dalt del Papa Mòbil amb el bàcul aquest, no m'ho creuré.
0: Falten 2 minuts per arribar a 7:45. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de 2 grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat, també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
13: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
14: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
13: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà 1 mes de formació a l'Acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
0: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
15: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
16: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista se'm desdobla i això afecta moltíssim. Després el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà.
15: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
0: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí, l'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
17: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual.
18: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
0: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
20: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles, i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
21: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
22: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat. I també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
20: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
0: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
23: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo. Y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
24: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
0: Thank you. Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els quatre gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així. Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades, com més busques, menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa. I amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i, qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris popular i socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado y también aprovecho para, estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormuà i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gata s'ha respirat tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment, fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt, durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents i també, doncs, els Mossos van doncs, dispersar aquestes concentracions que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Cantunyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri i, com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres hi ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
8: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del Papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
11: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I on més ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
11: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant el mes, durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
11: El lleure educatiu té un impacte directe també en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar. Se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances. I, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya, durant aquest període, uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i, per tant, estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i, per tant, el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
11: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca a Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
13: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
12: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
14: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
12: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
15: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo. Sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
16: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
17: Ha estat un honor, doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines, en un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també, doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
16: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el Tabaler i els 4 gegants

0: de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
1: El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
2: Hola, me dic Pau Rivera Pediu. Soc de tercer B de l'Escola de Mare de Déu del Carme. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredor ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
1: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que s'hi està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
2: Adeu.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa.
3: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
2: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol.

0: I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És hora punta i, per tant, volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
1: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58, amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona, i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortida, en sentit Sabadell, arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la B23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la Ronda de Dalt, amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat, i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera a tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per davant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic, des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la, i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques, no a tot arreu, lògicament, però ahir déu-n'hi-do les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques i, a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també als núvols. Fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme, tot això es retira, i la tarda no portarà tempestes, simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral, i amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 8 i 7, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
4: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
0: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
7: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
8: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
0: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa, batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix 8:15 del matí. L'estació del Nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del Nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del Nord de Barcelona hi hem enviat en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
11: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
12: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
13: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo, bien cómodo, sí, todo bien bueno.
14: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿sabes?
15: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy, ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario, yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
16: Ha cambiado todo, para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
11: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans, així que l'estratègia de remodelar aquesta estació del Nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans, un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
0: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el súmum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
17: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador.
18: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
19: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
0: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
20: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local, per exemple, en l'àmbit l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
1: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no? Que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no? Algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
20: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
21: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo. Y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina Marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vila-sana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell. Ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
22: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
23: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien con temas fichajes. Porque al final, como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
22: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els 4 gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no? O fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem l'exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors, i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
7: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
6: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores, amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijó per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijó que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
8: Alberto Núñez Feijó feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
9: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
8: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
10: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España, no debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
8: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
6: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
11: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
6: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb quatre fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara, a l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
7: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador.
12: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
13: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
6: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament i la biologia d'aquests animals del Pliocè. Un equip especialitzat s'encarregarà de netejar i estabilitzar les restes perquè, més endavant, puguin ser estudiades en detall i permetin obtenir nous coneixements sobre aquesta espècie extingida. En uns minuts arrenca a Granollers, al Vallès Oriental, el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
14: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Roca Umbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el Mercat Audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta clau. Quin paper tenen avui els mitjans per la ciutadania? I per conèixer tots els detalls estem amb en Lau Delgado, el director del Mercat Audiovisual de Catalunya. Bon dia, Lau. Bon Explica'ns pràcticament tot a punt ja per començar.
15: Sí, estem a punt de començar. Ha estat tot un any complicat, no?, d'organitzar, i res, esperem ara obrir portes d'aquí mitja hora, imminentment.
14: Expliqueu què es trobaran els professionals que visiten avui al MAC.
15: Bé, els professionals que vinguin avui al MAC es trobaran una línia de conferències, taules de debat, demostracions vinculades a tots els temes del sector, més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
14: En grans trets, en quin punt es troba actualment el sector audiovisual?
15: Bé, el sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
14: I en tot aquest debat, no?, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
15: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndards, però quan poses el focus a espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes. I aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
14: Podem parlar de xifres d'aquest any? No sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
15: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que a nosaltres ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat d'aquests inscrits. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
14: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Roca Umbert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar. Arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Roca Umbert.
6: I quan passen 2 minuts de 3:15, és moment per als esports. I avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
16: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
17: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la valoración total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
16: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de la CB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
18: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga CB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
16: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà al play-off a la pista del Baskonia. A partir de les 9, els badalonins encetaran el Bues Arena a la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
19: El Baskonia és un dels equips més físics a la Lliga. Omoruji, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip basconista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. 3 partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex al Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes.
20: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és, està clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
19: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió als isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
16: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
21: Una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar 3 dècades, no és poca cosa, 3 dècades que venen, a més, d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
16: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. Dos d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
2: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
3: Que hay presión, no lo vamos a negar, representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros pues es desde que somos niños lo hemos soñado, entonces pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta.
16: I ja feia temps que era un secret a veus i ara ja s'ha fet oficial. És el nou destí de Michel Sánchez, el tècnic serà el nou entrenador de l'Ajax neerlandès. Després de 5 temporades a la banqueta del Girona, culminades pel descens a segona divisió, el madrileny ha signat amb el club d'Amsterdam fins al 2028. Substitueix a la banqueta el català Òscar García Junyent, que ha tancat el curs amb el conjunt d'Amsterdam a la cinquena posició de l'Eredivisie. Michel compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar. Ara ja ho sabem. Haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga neerlandesa a la propera temporada.
22: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
16: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
22: Molt bé, Marta, fins demà.
16: Adéu.
22: Que vagi bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat. De fet, us direm, però, que ahir justament ja es va iniciar el que és l'anomenada Patum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
23: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
24: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
23: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
25: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
23: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
22: La Ciutadella de Roses ha iniciat una nova actuació per millorar el monument. En aquesta ocasió vol recuperar la seva imatge més imponent. Acaben de començar unes obres als fossats del monument per retirar tot tones de terra acumulada i deixar a la vista la seva grandiositat. L'objectiu principal d'aquest rebaix és aconseguir la recuperació visual del volum dels murs i posar en valor tot el conjunt monumental. També a Mataró, l'Ajuntament ha anunciat la compra d'una casa per destapar un nou tram de l'antiga muralla de la ciutat que data del segle XVI. La intenció del consistori és obrir definitivament aquest vial. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt i final. Que vagi molt bé el dia. Fins demà a les 7. Adéu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Ja són les 9 al territori 17.

0: La visita del Papa Lleó XIV a Barcelona els dies 9 i 10 de juny havia de ser sobretot una celebració i una fita històrica. La benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, culminació del projecte més emblemàtic d'Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort. Però pocs dies de l'acte, el debat gira al voltant d'una altra qüestió, la llengua. El guió litúrgic publicat pel Vaticà preveia inicialment que la benedicció es fes íntegrament en castellà, amb una presència del català inferior a la que va tenir durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Això ha provocat malestar en sectors eclesiàstics, culturals i polítics i ha portat el govern de la Generalitat a fer gestions directes perquè el pontífex incorpori el català en algun moment de la cerimònia. Fonts eclesiàstiques asseguren ara que aquesta opció és sobre la taula. No es tracta només d'una qüestió protocolària, sinó que la Sagrada Família és un símbol universal, però també és profundament català. Gaudí va concebre el temple des de la seva fe i des de la seva identitat cultural. I que la llengua del nostre propi país tingui una presència visible en un acte d'aquesta magnitud és per a molts una qüestió de coherència i sobretot de respecte. La visita mobilitzarà milers de persones, 8.000 assistents de la cerimònia de la Sagrada Família, 40.000 més a l'Estadi Olímpic i un dispositiu de seguretat de més de 5.000 agents. Barcelona es projectarà al món i la pregunta és si aquesta projecció es farà també en català. És dimecres 3 de juny de 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:15, parlarem amb el regidor de promoció econòmica de Centelles, Josep Arissa, sobre la fira de la Ratafia que se celebra aquest cap de setmana al municipi. I després l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà Adrià Capdevila de la Comissió Engalanats de Camp de Bànol pel Festival Flama i Diversiones Telemàtic. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori i com sempre això ho fem amb Ràdio Vic, amb els solidaris, on la Laura Serrat parlarà avui amb l'educadora social Núria Alzina, sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. I a 11:15, com sempre, tindrem aquí l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. I acabarem el programa parlant sobre turisme. Avui nosaltres coneixerem Caràmic, la gran festa dedicada a la terrissa i al fang, i ho farem amb la regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, Montse Sanz, i acabarem ara sí el programa, com sempre, amb Lletra Ferits, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on parlarem sobre els 23 anys de la llibreria Va de Llibres. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Grups de l'oposició van presentar dilluns durant el ple de Vic una moció en contra del tancament de l'alberg social del Remei, tot i que no va prosperar. Demanen que no s'elimini aquest servei i que s'elabori un pla de reallotjament individualitzat per a cada usuari. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: El tancament de l'alberg social de Vic

0: situat al barri del Remei, va centrar bona part del debat al ple d'aquest dilluns. Una quinzena de persones van protestar a les portes de la sala per la decisió de l'equip de govern i els principals grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, el PSC i els Comuns, van presentar una moció conjunta contra la clausura d'aquest servei adreçat a les persones sense sostre. Sentim Arnau Coma Joan, de la CUP.
1: Tots aquests casos són complexos i han de tenir acompanyament i seguiment professional des del primer dia, com ja diem a la moció, sent conscients que moltes persones que arriben a l'alberg han patit situacions molt dures i necessiten temps per recuperar-se, mentre que tancar el centre sense garantir alternatives suficients pensem que pot significar abandonar aquestes persones en un moment crític, o sigui, deixar-les al carrer.
0: Critiquen la gestió de l'equip de govern i les formes com s'ha procedit al tancament de l'alberg. El text demanava, a banda de no eliminar el servei, reforçar-lo amb més recursos humans i coordinació amb salut mental, elaborar un pla de reallotjament individualitzat per cada usuari, iniciar una taula de treball per definir un nou model d'atenció al sensellarisme o incorporar a Vic el pla comarcal per abordar la problemàtica. La moció, però, no va prosperar. El govern format per Junts i ara Vic va votar-hi en contra, així com també el grup de Som Identitaris. La regidora no escrita, Elisenda Carrera, es va abstenir. Això deia Josep Anglada, de Som Identitaris.
2: Però jo crec que als ciutadans de Vic els hi preocupen altres temes, com he dit abans, el descontrol de l'immigració, la inseguretat ciutadana que hi ha aquí a la ciutat de Vic, el problema de l'habitatge.
0: Des de la regidoria de Benestar i Família, la responsable Núria Homs argumentava que la cronificació dels usuaris i els episodis d'inseguretat són els motius principals del tancament. Tot i així, va reconèixer que es podrien haver fet les coses millor.
3: És un tancament, ara sí, de l'alberg, no? Però és una evolució del model d'atenció. En els darrers temps ha deixat de fer la funció que tocava, que era un recurs d'emergència i un recurs d'estades temporals, per passar a ser un recurs de llarga estada, com si fos un habitatge. I aquell alberg no és un habitatge, no és un espai adequat per viure-hi d'una manera permanent.
0: A fora de l'Ajuntament, alguns extreballadors, amb el suport del Moviment Popular, reivindicaven l'alberg com un servei necessari per a persones sense llar. Els partits que van presentar el text i la convocatòria ciutadana que es va mobilitzar el dilluns, al ple reclamen la poca alternativa que s'ha donat als usuaris.
4: I Sant Joan de les Abadeses enceta la quarta edició dels pressupostos participatius amb 50.000 euros per decidir a què es destinen, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: Aquest dimarts es donarà el tret de sortida de la quarta edició dels pressupostos participatius organitzats per l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses amb l'ajuda de la consultora Neòpolis, perquè els veïns decideixin el destí de 50.000 euros del pressupost municipal. Hi haurà una sessió informativa i d'elaboració compartida de propostes a la sala de plens del consistori a les 7 de la tarda. La sessió servirà per ajudar els assistents a escollir propostes que són vàlides. Gerard Quiñones, de Neòpolis, recorda que hi ha algunes limitacions.
6: La condició principal, o les dues principals, serien, primer, que intuïm que no sobrepassarà els 50.000 euros que hem posat a debat, per tant, si faig una proposta que ja puc entendre que valdrà 200.000, per dir alguna cosa, doncs l'haurem de descartar. I llavors també és important que se'ns han de plantejar inversions, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot adquirir o que pot construir i que perdura en el temps. També n'hi ha d'altres, com són, que efectivament ha de ser una competència municipal, perquè si no, no hi podem invertir, no pot ser una subvenció, no puc contradir la legalitat, els plans municipals aprovats, etc.
5: El període de presentació estarà obert del 3 al 23 de juny, amb dos inclosos, i podran participar totes les persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb Sant Joan, ja sigui de manera individual, en grup o en representació d'una entitat. Les propostes es podran presentar en línia a través del web participa.santjoandelesbaderes.cat o amb la butlleta física que es podrà dipositar a les urnes habilitades a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme Palau de l'Abadia i a la Biblioteca Municipal Josep Picola. Només es podrà posar una proposta per butlleta i un cop s'hagi acabat el termini, es valoraran tècnicament per veure si són vàlides. En cas que no ho siguin, es justificarà el perquè. A més, també se'n podran descartar si l'Ajuntament té previst executar-les en un termini curt de temps. Quiñones explica el següent pas.
6: Quan tinguem ja les propostes analitzades, les que hagin sigut vàlides continuen posant-se a debat amb la ciutadania. Torna a ser un segon moment important de diàleg amb veïns i veïnes, on a través d'una dinàmica participativa oberta a tothom qui vulgui venir, no només els que han presentat propostes, els seleccionarem de les vàlides que hem rebut les 10 o 12 que passen a la fase final de votació. Això és una jornada que tenim previst per després de l'estiu, al mes de setembre, i tindrà una darrera fase final de votació prevista per l'octubre-novembre, aproximadament.
5: L'any passat va votar un 15% del cens, que és una xifra important dels votants per un procés participatiu, que són les persones empadronades de més de 16 anys. En la primera edició va guanyar la palanca de la colònia Lleudet, l'espai de xupluc al pati de l'escola Mestre Andreu, en la segona, i en la darrera edició l'arranjament del camí de l'Arsa Mala del Molí Petit al riu Ter, que es troba actualment en fase de licitació.
4: I la Generalitat posa en marxa un programa d'ajuts de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que pobles com l'Estany, Collsuspina o el Castellcir tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Laia de Déu, Ona Codinenco.
7: L'intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta pels establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball. Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost, es podran acompanyar una cinquantena de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país. Aquesta primera convocatòria es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve, el 8 de juny, perquè hi pugui haver una resolució provisional abans de les vacances, el juliol. Els ajuts permetran finançar les obres i equipaments fins a despeses corrents com personal, subministraments, màrqueting o eines digitals.
4: Els Mossos d'Esquadra van detenir per segon cop dimecres passat un home amb diversos farcellets de cocaïna, Andreu Jiménez.
0: La primera detenció va ser 12 dies abans. L'individu de 41 anys va veure un cotxe policial patrullant pel carrer Doctor Salaric al barri de l'estadi i va llançar un paquet dins un cotxe amb 17 embolcalls. Dimecres passat, el mateix home va veure un altre vehicle policial. Es va amagar rere un pilar i va intentar amagar sense èxit 125 embolcalls de cocaïna en una bústia de correus. Va tornar a ser arrestat. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir un home divendres que transportava 500.000 de plantes de marihuana en una furgoneta. Els agents van rebre l'avís d'uns veïns de Taradell que informaven d'una furgoneta sospitosa. Diverses patrulles van anar al lloc i van interceptar el vehicle en què viatjaven els tres ocupants. Dos van fugir i un tercer, un home de 26 anys, va ser interceptat. Portaven 471 plantes i després van trobar en el domicili eines de tall i diverses estances destinades al cultiu de marihuana amb 156 plantes més. El detingut se l'acusa d'un delicte contra la salut pública i la investigació continua oberta per localitzar els altres dos autors.
4: I més d'un miler de veïns del barri de Sant Josep al Coll de Llinars del Vallès conviuen des de fa anys amb les dificultats que suposa no disposar d'un pas segur per connectar-se amb el nucli urbà. Enric Rubio, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que per travessar la C35 i accedir als serveis més propers han d'utilitzar un pont estret que comparteixen amb el trànsit rodat. La situació es veu agreujada per la presència del polígon industrial Llinars Park, que genera un pas constant de vehicles de gran tonatge per una infraestructura construïda als anys 70 i que, segons el veïnat, no està adaptada a les necessitats actuals. Escoltem a Jessica Chávez i Àngel Peregrin de l'Associació de Veïns de Sant Josep.
9: Aquest polígon és un polígon bastant gran, i els camions que venen a repartir material pues passen per aquest pont.
10: Són camions de gran tonatge, és a dir, sí. I curiosament, aquí hi ha un pal a l'entrada del pont, el que està darrere del senyal, on històricament en el pont hi posava que no podien passar camions de més de 7,5 tones. Penseu que els camions que passen ara en els dos sentits són de 40 tones, són camions de gran tonatge, de logística.
8: Tot i pertany administrativament a Llinars del Vallès, el barri s'ho molt a prop de Cardedeu. Fet que porta molts residents a desplaçar-se habitualment per accedir als serveis, equipaments o centres educatius, també. Els veïns asseguren que el nombre de persones que utilitzen aquest pas ha anat augmentant amb els anys, tant per als desplaçaments quotidians com per accedir al passeig fluvial de la zona, i això agreuja el problema.
9: Aquí, en el barri, ens hem organitzat els pares per baixar els nens a les escoles, pues cada dia un pare diferent agafa els nens i els baixa i tenim un horari organitzat, doncs això, perquè com que no tenim aquest servei, doncs intentem donar-nos-els entre nosaltres mateixos.
8: L'associació veïnal reclama des de fa temps una solució que permeti garantir la seguretat dels vianants i ciclistes. Segons expliquen, la manca d'alternatives condiciona la mobilitat diària del barri i afecta especialment les famílies amb infants.
4: I la sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat l'escenari de l'acte organitzat per Esquerra Republicana en què s'ha fet memòria, record i homenatge a militants històrics que en el seu moment van treballar per aixecar el republicanisme del país. Enric.
8: Així és, Ona. De fet, una jornada conduïda per la regidora del grup municipal Núria Soldevila amb la presència de Núria Calduc i Maite Escobar i Oriol Junqueras, que ha volgut recordar la importància de la memòria democràtica. Escoltem a Joan Masferrer, cap de l'oposició de l'Ajuntament de Cardedeu, i Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya.
11: Sempre és important fer memòria, sempre és important doncs, recordar. La dictadura, la guerra, són moments doncs, que es van intentar tapar. Moltes famílies a vegades no volen ni parlar-ne. És una història doncs, que va ser dura, no? Però, evidentment, la nostra feina és posar llum a tota aquesta foscor, no? I, per tant, ara creiem que toca més que mai doncs, un homenatge a aquella gent doncs, que en aquest moment de transició, que en aquests finals de la dictadura i aquests principis d'aquesta doncs, nova democràcia, doncs, van treballar per tornar a aixecar aquests valors que són els que ens guien.
12: La memòria és identitat i la identitat és el que et permet saber quin futur vols construir pel teu país. En el nostre cas, volem una Catalunya independent, una Catalunya republicana, i aquesta identitat, aquesta voluntat de ser, neix també de la nostra memòria, de la memòria col·lectiva del nostre poble.
8: En la trobada també s'ha reflexionat sobre el moment polític i social que viu el país i sobre els principals desafiaments que hauran d'afrontar en els propers anys. Escoltem a Maite Escobar, presidenta comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya del Vallès Oriental.
13: Doncs justament fer front a aquesta entrada de l'extrema dreta, d'aquest egoisme que es contraposa directament contra els valors republicans, que són el de justícia social, els d'educació, els de mantenir cultura, i aquesta és la gran amenaça i per la que estem aquí per treballar.
8: L'acte ha servit per recordar la força del republicanisme i reconèixer la trajectòria de persones que van contribuir al projecte republicà arreu del territori, però també per reivindicar la vigència dels seus valors davant dels reptes actuals. Una jornada de memòria i reconeixement que ha reunit militants, càrrecs i simpatitzants d'Esquerra Republicana.
4: I tres alumnes de sisè de primària de l'escola El Ferrell de Caldes de Montbui s'han emportat el premi del vot del jurat al Festival de Curtmetratges Cinebase, un certamen d'àmbit català adreçat a joves d'entre 10 i 16 anys. Laia de Déu, una codinenca.
7: Els guardonats són Max Mutera, Marc Sisa i Naïm Vázquez. Tots tres van assistir dimecres passat al Cinemes Verdi de Barcelona per defensar el seu treball titulat Tabú. Es tracta d'un curtmetratge escrit pels tres alumnes i gravat en un únic pla seqüència. A l'obra, els alumnes miren de cara un tema tan complex com és la mort. El projecte s'ha anat coent a l'aula d'altes capacitats del centre, on els tres alumnes hi treballen setmanalment. Allà han comptat amb la direcció i el guiatge de l'Eva Hueto, tutora de l'escola i mestre responsable d'aquesta aula. L'emoció del veredicte es va viure intensament i els joves cineastes van estar acompanyats en tot moment per les seves famílies i també per la directora de l'escola, Dolors Codina. El jurat va subratllar la mirada neta i madura amb què els tres alumnes van plasmar la pèrdua.
4: Vic esdevindrà un dels punts del pas del Tour de França 2026. Serà concretament durant la tercera etapa que començarà a Granollers i acabarà a les Angles. En el marc de les activitats prèvies al pas de la Gran Volta per Osona, dissabte es va organitzar una taula rodona al Sucre amb grans veus del panorama ciclista de casa nostra. Andreu.
0: Queda cada cop menys temps perquè la Gran Bucle passi per Catalunya i Osona. Serà un moment especial per la transcendència de la prova esportiva, per tot allò que genera un esdeveniment d'aquestes característiques. I perquè gràcies a això tothom generarà una nova experiència vinculada amb la Gran Volta Ciclista que cada juliol recorre principalment el territori francès. Experiències com les que van compartir diferents perfils de ciclistes que el 9-9 i Jofre Cycling, en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic, van reunir a la capital en una taula rodona moderada pel periodista Isaac Vilalta. Sentim el periodista Carlos Andrés i també el ciclista de l'equip UAE, Adrià Pericas.
14: Passa ràpid, però és molt maco veure quan arriba la caravana, la quantitat de cotxes que passen, i sobretot els que us agrada doncs, tenir aquesta sensació de que serà un record que el guardareu, perquè crec que és molt únic.
15: La primera vegada que vaig anar a veure el Tour amb el meu pare, el dia abans vam preparar tot, i quan vam ser allà, anem per canviar-nos, obrim el maletero del cotxe, i tots dos ens havíem deixat les sabates i el casco.
0: El tonenc Adrià Pericas, com comentàvem, corre per l'UAE, el millor equip ciclista professional del món i que comparteix equip amb Tadej Pogacar. Amb només 20 anys espera algun dia poder participar a una prova com el Tour, com sí que ha fet el veterà Josep Jofré després de córrer també la Vuelta i el Giro d'Itàlia.
16: El Tour és el que venim lluitant i perseguint tots els que som ciclistes, no? Amb aquesta il·lusió i ganes de perseguir el Tour, doncs això va fer que busqués un equip que em garantís una mica aquesta presència al Tour.
0: La taula rodona va servir per compartir experiències, però també reflexions i obrir debats sobre el món del ciclisme, la professionalitat de l'esport o la situació del ciclisme femení, amb l'experiència d'Anna Ramírez, doble campiona d'Espanya als anys 2004 i 2014, i la ciclista de l'equip gallec Farto, Ingrid Ruiz.
17: Jo em sento orgullosa d'haver estat una peça clau en aquell moment, no? Si no haguéssim estat nosaltres fent obrint camí, no tampoc hi serien ara elles, o no gaudirien de tot el que ara podran gaudir, no?
18: A tots els equips amb categoria 1 s'hi han de professionalitzar la totalitat de la plantilla, incloent l'estat. Això ha sigut, des del meu punt de vista, ha volgut ser tan ràpid que ha sigut una involució.
0: Una taula rodona marcada en els actes organitzats a Vic per l'arribada del Tour de França en el mateix cap de setmana de la celebració de la 13a edició de la Marxa Xofré.
4: I seguim parlant de ciclisme perquè la Cavallera BTT fa 20 anys i ho celebrarà amb 3 recorreguts durs i tècnics per als ciclistes, Isaac Muntades.
5: La Cavallera BTT, la marxa cicloturista de bicicleta de muntanya organitzada pel Vall Cavadesa, celebrarà la 20a edició aquest diumenge. La prova, que reunirà cap a 250 ciclistes, començarà a 8:45 del matí i sortirà des del parc de l'estació de Sant Joan de les Abadeses. Hi haurà 4 circuits diferents i cap dels 3 és fàcil perquè hi ha punts crítics i tècnics. Així ho explicava el director de la prova, Xavier Guillaume.
19: Tornar als orígens, que és des de la prova L, que és la llarga, fer 2 circuits més, aprofitant aquest, retallant-lo. Ja ha sortit un L de 45 quilòmetres amb 2.000 positius, tècnicament dura, que això ja és xitxa, retallant un tros, que seria l'inici d'aquest tram, que és el més tècnic i el més dur, ens surt una de 34-35 amb 1.400, que això és el que havia anat fent sempre a la Cavallera, i llavors encara n'hem fet una altra de més curt, pels que diuen, hòstia, a mi és que encara 35 quilòmetres amb 1.400, per mi és massa. Doncs encara n'hem fet un de més curt, que són uns 18 quilòmetres amb 700.
5: Guillaume insisteix que es tracta d'una pedalada i ningú s'ha de preocupar si queda primer o últim, perquè es tracta de passar-s'ho bé. Hi haurà un marcatge mínim que es posaran trencants i punts conflictius, per tant el GPS serà obligatori. La Cavallera BTT tindrà també un circuit infantil que serà tancat i adaptat pels més petits. Les inscripcions seran de franc i es faran el mateix dia de la cursa. Es tracta d'una activitat dinamitzada pels monitors del Consell Esportiu del Ripollès i s'entregarà una medalla commemorativa a tots els participants.
4: I Folgueroles va celebrar aquest diumenge la 12a edició de la Fira del Còmic. Tot i que la calor i la previsió de pluja van obligar a traslladar l'activitat al Pavelló Vell, la cita ha tornat a reunir aficionats, col·leccionistes i creadors. Andreu Jiménez.
0: La d'aquest diumenge va ser una edició de rècord en nombre d'autors. Entre els convidats hi havia noms destacats com Carlos Azagra, Oriol García, que era o l'usonenc Xavi Domínguez, que van compartir espais amb altres dibuixants i il·lustradors. Ho explicaven els organitzadors Josep Olmo i Marc Umbau.
20: Rafael López Espi y otros que son españoles que dibujan cómics americanos de superhéroes. Y luego también tenemos lo del Oriol García, que fa de la historia de Cataluña.
21: Lo que aquest any potser és el rècord d'artistes que hem tingut aquí dibuixants, no? La 12a edició.
0: El cosplay i els vehicles de pel·lícula van ser un altre dels reclams de la jornada. Els visitants van poder veure de prop un personatge de Predator, jeeps inspirats en Jurassic Park i un Pontiac Trans Am del torellonenc Jordi Casas, que recrea el mític cotxe de la sèrie del Cotxe Fantàstic.
22: Porto en kit el Cotxe Fantástico, un projecte que va començar fa 9 anys, buscant la peça, el cotxe, i a partir d'aquí el vaig anar reconvertint i l'he anat posant al dia i fent totes les modificacions necessàries per la seva semblança sigui la més precisa respecte al de la sèrie.
0: La fira també va oferir exposicions, entre les quals una mostra de Ricard Dilmé sobre el capitell de l'església de Folgueroles amb la seva singular sirena de dues cues. Com a novetat, el programa ha incorporat espectacles de màgia i la proposta Històries de sorra de Toni Ortiz.
4: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
23: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
4: I com sabem, és un dia més de saber què passarà avui meteorològicament parlant. Per tant, és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pepa Costa, bon dia.
24: Molt bon dia. Ja estem aquí a l'espai del temps. Va frescada aquest matí. Les temperatures han baixat, inclús per sota els 5 graus, a les zones més fredes del Pirineu. Cap a l'interior, inclús s'ha baixat per sota dels 15 graus a les zones més fredes. Es nota i força aquesta refrescada, fruit d'aquesta... que l'anticicló ha marxat, algun front està més a prop, l'aire es va renovant i, per tant, la temperatura a les nits pot baixar una mica. Un matí estable, hi ha moltes estones de sol, molt de sol, tot això després de les tempestes d'ahir de tarda, que van deixar més de 50 litres cap a Osona del Ripollès. També va ploure cap a Osona, tot i que més moderadament. Sobretot va ser a la zona de Ripollès, que les tempestes van ser bastant importants ahir a la tarda. Avui tindrem una situació semblant a d'ahir, amb matí amb molt de sol, i a la tarda amb el creixement d'algunes nuvolades, però les tempestes no seran ni de bon tros tan intenses ni extenses com les d'ahir. I les temperatures màximes quedaran una mica més baixes, moltes al voltant dels 25-26 graus. Jo diria que, per sort, ara estem en aquest període de temperatures normals per l'època de l'any, en què fa bastanta suavitat i que no fa molta calor. Són unes temperatures força agradables i fins i tot força fresques de nit. De cara a demà, no vull avançar molt, però de cara a demà sí que el temps canviarà i pot haver-hi pluja durant forces hores del dia. Però bueno, demà ja ho anirem matisant, perquè encara hi ha incertesa i els mapes poden variar. Ja ho anem, veurem què acaba passant. Oh, aquesta casa és això, avui fresca al matí, sol, nublades de tarda, que no deixaran gaires tempestes, molt poca cosa, i temperatures una mica més baixes. Moltes gràcies, bon dimecres, adeu.

0: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
1: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres avui a partir de 9:45 parlarem amb el regidor de a promoció econòmica de Centelles, en Josep Arissa, sobre la Fira de la Ratafia de Centelles que se celebra aquest cap de setmana al municipi, i amb ell parlarem sobre la programació i quines activitats es duran a terme aquest dissabte i aquest diumenge a la Vila de Centelles. Després, l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà l'Adrià Capdevila de la Comissió Engalanats de Campdevànol per parlar sobre el festival Flama i Diversiones Telemàtic. Amb les 10 tocades, com sempre, tocaran dinsar-nos al món social del nostre territori, i sabeu que això ho fem amb Ràdio Vic, amb els Solidaris, on la Laura Serrat parlarà amb l'educadora social Núria Alzina sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. A 10:45, com sempre, comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre turisme. Avui nosaltres coneixerem què és Keràmic, la gran festa dedicada a la terrissa i al fang, i ho farem amb la regidora de turisme de Sant Julià de Vilatorta, la Montse Sanz. I el programa l'acabarem, com sempre, i cada dimecres amb el Lletra Ferit. Avui ho farem des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, on parlarem sobre els 23 anys de la llibreria Va de Llibres. 3 minuts i tornem. Fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
4: Demà, una furgoneta per treballar.
3: I demà passat, un monovolum per viatjar.
4: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
3: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
4: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic. Informa't a alr.cat.
3: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
5: La sala de festes L'Amapola celebra el seu primer aniversari i ho fa amb una gran festa major.
6: Alegria, que és festa major.
5: Els dies 13 i 14 de juny vine a gaudir d'un cap de setmana ple de música, festa i bon ambient. Dissabte, trobada de xapes, i a la tarda, ball i berenar amb el quartet Sol de Nit. I diumenge, sardanes amb aperitiu gratuït, dinar de festa major, i a partir de les 5, concert i gran ball amb l'Orquestra Rosaleda.
7: Ball!
5: Música, ball, menjar i molta festa a la sala de festes L'Amapola de Centelles. Reserva la teva plaça al telèfon 650-250-500. 650-250-500.
8: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
9: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
10: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al nou FM.
9: Cocodril Club.
11: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9 FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9 FM 92.8.
12: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodril.
2: El 9 FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
1: Són 9:45 del matí i anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
15: Hola, Ona, bon dia de nou.
1: Vale, va, començarem repassant els diaris catalans. Comencem, com sempre, per la portada de La Vanguardia.
7: Mira, que avui La Vanguardia titula Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. El líder del Partit Popular al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen amb moltes votacions. Això fa referència a que Jordi Turull, ahir durant el programa de Catalunya Ràdio al matí de Catalunya Ràdio, doncs li va deixar anar que si el PP volia tenir el suport de Junts a la moció de censura contra Sánchez, doncs que el cap de l'oposició s'anés fins a Waterloo a reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont. I la imatge destacada, doncs, final d'un deute pendent amb Samaranch. La Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van sorprendre amb l'esperit dels Jocs Olímpics de l'82 per homenatjar el seu principal artífex, Joan Antoni Samaranch, en una emotiva cerimònia presidida per Felip VI al Palauet del Beniz. I bé, doncs, a la imatge es veuen a totes les institucions, amb el rei Felip, Salvador Illa, també veig a Òscar Puente, és a dir, va haver-hi gran representació en aquest acte per rendir-li homenatge a l'artífex, doncs, que a Barcelona pogués gaudir d'uns Jocs Olímpics.
1: Seguim, Andreu, per la portada del diari Ara. Quin és el seu titular avui?
7: Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu "parlarem de coses serioses". El cap de l'oposició també rebutja la petició del cercle d'estudiar la proposta del nou finançament. I la imatge, doncs, a la guerra entre Rússia i Ucraïna, que ja porta més de 4 anys, doncs en aquestes darreres hores hi ha hagut un dels atacs més forts per part de l'exèrcit rus cap a Ucraïna, sobretot a la ciutat de Kiev, a la capital, i bé, la imatge, doncs, es veu una persona ferida després d'aquests atacs per part de l'exèrcit de Vladimir Putin.
1: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
7: Projecte a llarg termini. L'AMB planeja el tercer túnel de Rodalies de la Diagonal. L'autoritat metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per a la xarxa. Com veiem, més inversió centrificada cap a la ciutat de Barcelona. I bé, això és el que el titula avui el periòdico. I la imatge, doncs, fa referència a les jornades del Cercle d'Economia, on va comparèixer Alberto Núñez Feijóo, i bé, doncs fan referència també a aquesta proposta de Junts de pactar amb Puigdemont els acords i que Feijóo d'aquesta forma s'hagi d'anar fins a Bèlgica per parlar amb l'expresident. Feijóo: tornaré la decència al meu país amb ajuda o sense. El president del PP insisteix a oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental contra Pedro Sánchez.
1: Veurem si acaba passant això, però ja com dèiem ahir, no... Ho té una miqueta...
7: Ho té bastant complicat.
1: Ho té complicat.
7: Si vol, si les negociacions... Si Pedro Sánchez ha de marxar de Moncloa, tot passa per Bèlgica.
1: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans per la del Punt avui.
7: Que avui fa un reportatge sobre Roca transforma la ciutat. No estem parlant del municipi de la Roca del Vallès, on precisament és el president de la Generalitat, Salvador Illa, sinó Roca, els famosos... la famosa fàbrica, doncs, que fa els retrets dels lavabos o també o les piques. La planta de Gavà a Viladecans esdevenirà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Així ho podríem dir una mica com una colònia.
1: M'ha semblat sí. Això, una colònia, sí.
7: Doncs és avui el titular del Punt avui, on es veu una imatge d'aquesta futura colònia que combinarà amb la fàbrica i també aquests habitatges que proposarà aquesta empresa.
1: Seguim i obrim la mirada a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per la portada del País.
7: El sector turístic inicia la sortida de Cuba després de la pressió dels Estats Units. La cadena Iberostar abandona la gestió de 12 hotels a l'illa per les amenaces de sanció de Trump. La decisió eleva la pressió sobre Melia a l'empresa amb major presència hotelera. I a la imatge, doncs, com vèiem a la portada del diari Ara...
1: La mateixa.
7: És la mateixa, on es veu a un veí de Kiev, on ahir, doncs, se'l veu ferit i també tota la resta de ruïna a causa d'aquests bombardejos i atacs per part de Rússia.
1: Seguim per la portada d'El Mundo, Andreu.
7: Zapatero renuncia a Loveware, però busca anul·lar les proves. Sosté que l'ajuda dels Estats Units en el cas no es va complir i que els conductors i creu que se'l va perseguir sense ordre judicial. Defensarà davant el jutge que no va fer res i el retarà a demostrar que ha influït en els funcionaris del govern. també ha parlat amb Sánchez i atribueix la seva imputació al conflicte amb Trump i que té por a que declari Julito. No Julio Iglesias, eh? I a la imatge, doncs, es veu el germà de Pedro Sánchez ahir compareixent a l'Audiència Provincial de Badajoz en el judici on està sent investigat. I on, de fet, un dels tres delictes que se l'acusava, un li han retirat.
1: Seguim, Andreu, portada a La Razón, Luco... que fa sí. especialment gràcia a les imatges de sota la portada.
7: Sí. Luco analitza àudios i missatges de les cloaques del PSOE. La Guàrdia Civil rep documents que donen suport a les pressions que la trama capinejada per Cerdán va transmetre a diferents investigadors en causes judicials. I la imatge, doncs bé, ja sabem que La Razón és un diari molt patriòtic i també defensor de la monarquia. I bé, doncs es veu com ahir va saltar en paracaigudes a Leonor. Ja està, tampoc té més a explicar.
1: Exacte. I em fa gràcia que diuen el gran salt militar de la paracaigudista Borbón.
7: Bé, sí, bé, igual.
1: Curiós.
7: Seguim.
1: I acabarem el repàs de portades, com sempre, jutges per la de l'ABC.
7: Que titula Jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les cloaques de les cloaques del PSOE i adverteixen que prendran decisions. I la imatge, doncs, es veu a Òscar Puente i Pedro Sánchez durant la visita que el ministre de Transports va organitzar ahir sense accés públic a l'estació de Chamartín. I també el que destaca avui l'ABC amb la tipografia gran és el règim de Delsi borra Zapatero.
1: Doncs bé, aquestes són les portades dels diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estona.
7: Fins d'aquí una estona, Ona. Fins ara.
12: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 2:15.

0: Doncs bé, com sabeu, la ratafia és una beguda tradicional catalana de més de 1.000 anys d'antiguitat i a Centelles han elaborat aquesta beguda durant molts i molts anys. Aquest cap de setmana al municipi se celebrarà un any més l'amor i la passió per la ratafia amb la 17a edició de la Fira de la Ratafia. I avui al Territori 17 ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica, Josep Arissa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Josep, explica'm què significa per Centelles aquesta fira i després també què significa per Centelles la ratafia.
1: Bueno, per Centelles la ratafia és important perquè som un referent. Tenim cada vegada, cada any que passa és la 17a edició, vol dir que anem consolidant i anem consolidant també la ratafia com un referent. Per Centelles és important perquè la fira en si és important. A més, dinamitzem el comerç, l'implicant també aquest any amb la botiga al carrer, per tant, per Centelles és important. Vam iniciar aquesta fira amb molta il·lusió, donant a conèixer una mica les herbes, donant a conèixer el producte, i per nosaltres és important.
0: Mm-hmm. Perquè, clar, d'on ve la tradició centellenca de ser un poble ratafiaire?
1: Bueno, bàsicament és per això. Tenim una comissió que és molt activa, que coneix molt bé les herbes, que coneix el producte, que s'hi esmera molt, i bueno, d'aquí va sortir una mica donar a conèixer això, aquest producte a través de les herbes remeieres, a través de... Era un producte on se feia realment amb herbes es fa, per tant, vam iniciar aquest projecte doncs, amb il·lusió pensant en això.
0: Mm. Doncs parlem una miqueta de la programació d'aquest any i de parlem de també de quines novetats podem trobar-hi aquest any.
1: Bueno, aquest any, ja t'he dit, és la 17a edició, per tant, fa anys que l'anem fent, i aquest any una mica consolidem el que vam posar l'any passat com a novetat, que va ser el concurs de glosa. Aquest any l'hem ampliat i l'hem consolidat. I aquest enguany també vam tenir una sortida al bosc on hi va participar gent, anar a buscar les herbes que farem servir per fer la ratafia, i farem un taller que explicarem i farem la ratafia que realment servirà per l'edició de la fira de l'any que ve. Però ensenyarem quines herbes hi van, on se van collir i com funciona. Més enllà dels tallers que fem, això és una altra cosa, a part que és nova.
0: També una de les activitats estrelles de la Fira de la Ratafia és el concurs de ratafies casolanes. Explica'm quantes ratafies teniu per aquesta edició i també, no sé si amb els anys heu notat que més persones s'impliquen en poder participar a aquest concurs, que entenc també que no només hi participen persones de Centelles, sinó també persones, podríem dir, inclús d'arreu d'Osona, també potser de Catalunya o fora de Catalunya.
1: Sí, aquest any... cada any anem augmentant una mica de ratafies, la qual cosa vol dir que la gent s'implica a altres indrets també de la comarca d'Osona o fora de la comarca d'Osona, el Ripollès, també fan ratafies, i com que tenim molts punts de recollida, realment doncs, els fa gràcia també participar en el concurs, i en aquest any en tenim al voltant, avui tanquem, al voltant d'unes 85 ratafies que es presenten al concurs.
0: I com funciona aquest concurs? És a dir, tothom s'hi pot presentar, el tema del jurat, no sé com l'escolliu, com es fa la cata, com es valora?
1: No, primer es fa una prèvia de totes les 85, si són 85, diguem, el cas d'aquest any són 85 ratafies, es fa una prèvia per seleccionar les 10 que passin al concurs. En aquesta preselecció hi participen, poden participar doncs, les mateixes persones. Donem l'opció a les persones que presenten ratafia que formin també part del jurat. O sigui, és un jurat molt popular, molt... Sí, pot ser una persona que s'ha presentat ratafia també que entri al jurat. Ell no sap, té uns números, i ell no sap quina és la seva, però també participen en aquesta selecció juntament amb altra gent que mostra interès i que els agrada la ratafia i que hi entenen. I aquí fem la preselecció dels que passaran a la final, que són 10 ratafies.
0: Mm-hmm. Llavors, d'aquestes 10 ratafies, entenc que això es fa al final del dia, no?, i s'escull quina és la millor ratafia, no?
1: Sí, o sigui, al final del dissabte, quan acaba a les 7 de la tarda, doncs, llavors ja s'han fet la preselecció de les de les ratafies, van arribar a les 10 millors, i llavors sí que hi havia un jurat més tècnic, més especialitzat, és el que valora i puntua aquestes 10 ratafies, i aquí surt la guanyadora.
0: Mm-hmm. Hem parlat, doncs, també d'aquesta ratafia. Tampoc, o sigui, és a dir, tot gira entorn de la ratafia, però també, per exemple, es fan també aquests tallers pràctics de remeis casolans, no?
1: Sí, bueno, la fira en si està estructurada en diferents espais, en diferents parts, a part del recinte firal, que està al passeig, i que hi ha unes 25 parades, que crec recordar que n'hi ha 12 que són purament ratafia, ratafia, les altres són productes que tenen relació amb la ratafia, elaborats amb ratafia o productes derivats. A part d'això es fan el taller, que és l'estrella també de una mica de les fires, que ensenyem a fer la ratafia a la gent. O sigui, aquí hi ha una limitació de persones, hi ha 4 passes d'ensenyar a fer la ratafia, per tant, la gent diu, si posem això, aquesta serveix això, aquesta serveix per això. I la gent marxa d'allà, ben s'ha fet la seva ratafia, aquest taller d'important. Llavors també tenim uns tallers de remeis casolans, on a través de les herbes, el que dèiem abans, es fa aquell xarop de no sé què, l'oli de cop, cada any anem canviant una mica el taller també perquè sigui una mica més diferent. I llavors hi ha les xerrades que fem i a diferents espais, xerrades doncs, de biòlegs, xerrades de gent que tenen interès i que van relacionades amb la fira.
0: No sé si... Digues.
1: No, i que també llavors... Al final, quan hem acabat el concurs de la ratafia aquesta, fem un concurs on és una mica el jugueres per fer participar en el jugueres aquest, això, on també està limitat en places, que és endevinar les ratafies, per exemple, les parades paren aquí, els que volen anar al concurs d'aquesta ratafia, diem que no sabem quina, i hem d'endevinar quines ratafies són, que hi ha més votació que endevinen més ratafies del seu projecte.
0: No sé si els nens i els infants també tenen un espai dedicat aquí a la fira.
1: Sí, hi ha activitats per nens on, bueno, diferents espais es fa alguna activitat relacionada amb les herbes, hi ha una exposició d'herbes i endevinar quines herbes són, es fa una puntuació, vol dir que aquí hem mirat que sigui una mica... que hi càpiga tothom i que tothom pugui participar en les activitats de la fira.
0: I ja per anar acabant, quin creus que és el secret per fer una bona ratafia?
1: Mira, molta il·lusió, moltes ganes i tenir una mica d'experiència també fa. Però realment el que té un interès i li agrada les plantes i li agrada... sàpiga variar i barrejar, perquè nosaltres podem dir un tipus de plantes, però en una ratafia poden haver 30 diferents plantes ficades i cadascuna combinar una mica aquesta combinació segons quina planta, doncs dona un gust o dona un altre a la ratafia.
0: Doncs ens ho apuntem per presentar-nos l'any que ve, Josep, al concurs.
1: I també volia dir que a través de la fira, i també deixa-m'ho dir perquè és important, perquè és... Aquest any també fem activitats, a part de la botiga al carrer, també amb la fira, coincideix amb la trobada de puntaires de Catalunya, que són unes 500 puntaires. També, sí, per engrandir i fer més festa, doncs hem coincidit amb tot aquest, amb aquesta participació.
0: Doncs, Josep, que vagi molt bé aquest cap de setmana, que tingueu una molt bona fira de la ratafia i ens veiem el pròxim any. Que vagi molt bé.
1: Doncs bé, els convidem a tots a venir. Gràcies.
0: I serem allà. Adéu.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10 del matí. I el pròxim 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, Campdevànol celebrarà la tercera edició del Festival Flama de Campdevànol amb un cartell de luxe. Però abans d'aquest cap de setmana ja tenim un tastet. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, i per parlar del Festival Flama de Campdevànol, avui ens acompanyarà l'Adrià Capdevila. Ell és membre de la comissió Engalanats, que bàsicament doncs, és la comissió de festes de Campdevànol, que és qui s'encarrega d'organitzar aquest festival. Bon dia, Adrià, i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí al Territori 17.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Primer de tot, Adrià, aquest dissabte tenim una prèvia del Festival Flama, és el que comentàvem ara aquí a l'entradeta, i és que ja tindrem concerts, però abans d'avançar-nos, explica'ns una mica, on es faran aquests concerts, en quin espai, i com heu distribuït els espais?
3: Mira, primer de tot dir-te que els concerts es faran tots al carrer Coll i Bertolet, perquè la gent ens entengui, són les antigues escoles de Pirineu, concretament l'antiga escola d'infantil. Per què es fan allà? Doncs perquè en el moment que vam crear la comissió de festes vam veure tots els integrants d'aquell espai doncs, com un espai molt òptim per fer aquest tipus de concerts, més ara, amb aquesta calor i aquest bon temps, per fer-los a l'aire lliure. Esperarem que faci bon temps, toquem fusta, i tant de bo que pugui fer bon temps i puguem fer-los allà.
2: Ara precisament t'anava a preguntar això del bon temps. Estem veient que tenim dies molt bons, que fa sol al matí, de cop i volta a la tarda doncs, fa pedregades espectaculars, però en principi normalment a partir del vespre ja normalment torna a fer bon temps. Però en cas de pluja, que no, en principi no sembla que n'hi hagi d'haver, quin és el pla B?
3: En cas de pluja, el pla B és fer-ho a la sala Diagonal, una sala tradicional de Can de Bànol, no? Que sempre es fan la majoria d'actes com aquest. Per què? Doncs perquè és cobert, bàsicament, la gent estaria xupluc de la pluja i les entrades venudes fins ara estan pensades per l'aforament de la sala Diagonal. Això simplement té l'explicació aquesta, no? Que no podem garantir que no plogui perquè el temps a la primavera és boig, la primavera és boja, i per tant les entrades venudes fins ara doncs són per la sala Diagonal. Que, escolta, dissabte fa bon temps i tenim la previsió segura un parell de dies abans, potser demà o divendres, que no plourà, s'obren més entrades, intentem omplir l'espai de l'escola Pirineu, de l'antiga escola Pirineu, i tothom content. Que veiem que la cosa pinta en bastos, que es diu, doncs ens haurem de quedar a la sala Diagonal, les entrades estan ja totes venudes, i mira, doncs, a gaudir del concert tots aquells que tinguin entrada. Que esperem que no sigui així, in situ.
2: Exacte, esperem que es puguin fer doncs, això al pati de l'antiga escola Pirineu, que, com deies, explica'm una mica els aforaments previstos, és a dir, tant si es fan una banda com amb l'altra, entenc que el Diagonal no sé si són 500 o 600, i el pati de l'escola, que és on preveieu fer-ho, és més, no?
3: I tant. El Diagonal són unes 750 persones, més o menys. És un espai petit, però realment hi ha volum perquè hi càpiga gent. I a les escoles ens passem dels 1.000. Per tant, uns 1.200 aproximadament, t'ho dic ara de memòria, ho hauria de mirar. Però sí que tenim molta més capacitat, primera perquè és l'aire lliure, l'espai és força més gran, és més ampli. Per tant, estem parlant d'unes 400-500 entrades més segur que es podrien oferir. Val? Llavors, per això és molt important que no plogui.
2: Exacte, no, Déu-n'hi-do, és que hi ha un canvi important, són gairebé potser 500 persones més, per tant, bueno, això que comentaves, que tindríeu un aforament complet i molt ple. Aquest dissabte, Adrià, ara si anem al cartell, tenim un cartell de luxe, no?
3: Totalment de luxe, Isaac, totalment. Un dels objectius que es va marcar la Comissió de Festes Engalanats quan es va crear és doncs, oferir a la gent de Can de Bànol, i per què no també de la comarca, com sempre dic, un espai festiu digne. I digne no vol dir que els grups tinguin més o menys noms, sinó que hi hagi festa per totes les edats i per tots els públics. Portem Diversiones, que francament és un grup estrella per totes les generacions, perquè toquen música per tothom, que li agrada a tothom, i de diferents tipus i estils. Llavors, amb això no t'arrisques a portar un grup que sigui específic per joves o específic per un públic més gran. En canvi, abarques molt públic. I la resposta, ja veus, que ha estat doncs molt, molt massiva per part del públic, perquè han esgotat les entrades per la sala Diagonal. Sí.
2: Ara t'ho anava a dir, ja s'han esgotat aquestes entrades. L'Orquestra Diversiones, en parlaves, Adrià, un grup per a tots els públics, que això està molt bé, treu molta gent. No havien vingut mai a Can de Bànol, em sembla. Havien vingut, per exemple, a Sant Joan de les Abadesses o a Ripoll, però a Can de Bànol no, i per fi s'ha pogut treure aquesta espina. No, això que deies, no? La Comissió de Festes Engalanats està portant aquest festival d'estiu, no? Que em sembla, corregeix-me si m'equivoco, que dueu 3 edicions només, però ja s'ha consolidat com un dels festivals d'estiu del Ripollès, no?
3: És el nostre objectiu i ho continuarem fent. És la nostra aposta, és el dia que vam entrar a fer aquest festival d'estiu. Diversiones, comentaves que és el primer cop que venen a Can de Bànol, totalment. Escoltem també la gent del poble, no som polítics d'allò d'intentar arreglar el món, però simplement escoltem doncs, les peticions que ens fan, perquè som molta gent a la comissió de festes, I llavors, doncs, a l'escoltar les propostes que ens fa diferent gent, hem vist que aquest grup, doncs, es demanava moltíssim. Intentant-lo treballar per una festa major, per fins i tot el 23, que és el Flama, ens era impossible per diversos motius, però els volíem portar sí o sí. Per tant, vam trobar aquesta data superencertada, coincidint amb la festa major infantil que es farà també aquest cap de setmana, i ja hi haurà moviment i ambient al poble.
2: Abans de parlar del Flama, una última cosa d'aquest dissabte, a part de l'Orquestra Diversiones, també teniu altres grups, no?, al cartell, no?
3: Tenim Mami Pipo, que també és un grup així més a petita escala, però que us puc garantir que ho fan molt bé. També fan molt que els anem a darrere, i ja els contemplàvem també per un possible festival Flama. Ens agradava més per una idea així més estiuenca, perquè... Les referències que tenim és que toquen a l'aire lliure, és molt... Uh-huh. És, diguéssim, per fer un tardeig, no?, que es coneix així popularment, o fins i tot un postconcert o un preconcert. És un grup que ens anirà super, super bé. També agraden a tothom el tipus de música que toquen. I també, doncs, tanquem amb un DJ dels 80-90, aquest 6 de juny, doncs, també per aportar una miqueta un toc diferent a l'estil de la festa d'aquest dissabte, que no tots siguin grups, que també hi haguin DJs, i de música dels 80 i 90, que, com et comento, és del que sol agradar a més gent, és a dir, al públic més ampli.
2: Mm-hmm. El DJ en renou, si no estic...
3: Correcte, sí, DJ en renou.
2: I ara sí, Adrià, anem al Flama, perquè el cap de cartell... Aquests sí que ja són més habituals de Can de Bànol, no?, darrerament. Costa, aconseguir aquests grups, ara m'explicaràs, eh? Queden entrades, per cert, pel Flama?
3: Pel Flama queden entrades, sí. Mm-hmm. Pel Flama, Isaac, si em deixes comentar-te, juguem una mica, sí? Sincerament, fem un pols el que és el que fa tradicionalment la gent per Sant Joan, que és marxar a la platja, normalment, aquí a la comarca. És el primer pont d'estiu, diguéssim, sigui d'un dia o sigui de dos, o fins i tot de tres o de quatre, doncs la gent aprofita aquest temps per marxar a la platja. Doncs nosaltres volem fer un pols a tot això i volem intentar que es quedin al poble durant aquest pont, que sabem que és complicat molt. Queden entrades, sí que anem molt més bé de venda que altres anys, però nosaltres no volem més diners, simplement volem petar-ho. M'entens? Volem el recinte ple a cada festa que fem. I, doncs, de moment queden entrades, es va a bon ritme, però, ostres, tu ho has dit, un cap de cartell importantíssim. Els catarres, vull dir, o si això és un reclam per venir o quedar-te a Can de Bànol, no sabrem com més fer-ho, però segurament també ho intentarem un altre cop.
2: Mm-hmm. En els darrers 3-4 anys és el segon cop que vindran els catarres a Can de Bànol, ja van venir per una festa major, si no recordo malament fa un parell d'anys, però ara no n'estic segur.
3: Van venir el 2023.
2: 2023. Quan costen, per cert, les entrades? Que no sé si ho podem comentar. Si... I volia fer la pregunta de... Comentaves això, que voleu fer un pols una mica perquè a la comarca la gent no marxi a la platja, perquè és habitual, no? Aquest any el pont és veritat que cau al mig, vull dir que potser la gent poder li costa més i potser es queda més aquí, però no sé si teniu més gent que ve de fora, de Can de Bànol, de la comarca, o a parts iguals, o com està el que percebeu vosaltres?
3: Doncs mira, fins ara els festivals que hem organitzat ha estat una mica de, com, evidentment, i com és d'esperar, de menys a més. L'any passat vam portar Itac abans, ja va començar a venir gent de fora que no coneixíem, i això també vam dir, ostres, doncs mira, almenys a algun lloc arribem, no? I aquest any pels catarres, doncs, em temo que serà una mica similar. Força gent de fora, però sí que, evidentment, gent de Can de Bànol, Ripoll, Ribes de Freser, que no té alternatives per Sant Joan i té ganes de sortir de festa, doncs tindran una alternativa a Can de Bànol. Em comentaves el preu de les entrades. L'entrada pel Festival Flama i Prou són 12 euros.
2: És barat.
3: Okay, ho estic. Sí, jo crec que és accessible, perquè al final, per entrar en una discoteca a Vic, a Ripoll o on sigui, estàs pagant aquest preu. I nosaltres estem oferint doncs, aquest mateix preu per tenir uns catarres, un altre grup de versions, més un DJ. Llavors, jo crec que això val la pena aprofitar-ho, la veritat.
2: Comenta'm el grup de versions, això, i el DJ, perquè el grup de versions també ens portarà una música del passat que aquí al Ripollès és molt present, no?, em sembla.
3: Sí, tant. Primer deixa'm comentar-te que el grup de versions ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I, mira, són músics de carrer. És un grup de versions que, amb el nom, us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, no?, en un mateix festival, que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 al 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època, i la majoria de... És que també són grups que agraden a tothom. Per tant, jo crec que també és un reclam, aquest grup de versions. És a dir, no, no, el nom no és Charango, però els puc garantir que ho fan superbé, els imiten superbé i els versionen super, superbé. Llavors, què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival. És a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura. Per tant, animar

0: El sopar popular a l'església, com ja fem des de dues edicions anteriors. Hi haurà a la plaça de Sant Claver, com sempre, l'arribada de la flama, etc etc. I després, des d'allà, mobilitzarem a tota la gent a l'església i de l'església doncs, a l'antiga escola Pirineu, a l'Espai Flama, que li diem nosaltres. Durant tot el dia hi haurà activitat, hi haurà moviment. És a nosaltres el que volem, al final, dinamitzar el poble, ajudar els comerços, perquè al final, quanta més gent, més visitants, més plenes estarà a les terrasses, més gent anirà a comprar les botigues aquell dia, més ambient hi haurà i més vistós serà el poble, i això és el que volem nosaltres. Al final, tenir un poble ple a vessar i un poble doncs, que sigui que vagi goig de veure, Isaac.
1: Ha estat un plaer parlar amb tu, Adrià. T'expliques molt bé. Pel qui no ho sàpiga, l'Adrià també, hem de dir-ho, és el locutor de ràdio que endavant, vull dir que estem parlant amb una persona que també es mou en les zones de la comarca i, per tant, doncs, és un especialista també en música. Això n'estem segurs, Adrià? Vull dir, això també ho domines molt,
0: Sí, sí, sí, tant. Al final, doncs, em dedico també al món de la comunicació, de la música. Especialista, Isaac, no sé si tant, però sí que m'agrada moltíssim escoltar tots els tipus de música. Cada moment, per cada música, això està garantit, i sí que he escoltat moltíssimes i moltíssimes cançons i m'agrada força tot. Per tant, sóc un bon, espero, crec i espero ser un bon assessor dins de la Comissió de Festes, també, a part d'un locutor.
1: Perfecte, Adrià. Doncs moltes gràcies per explicar-nos, Adrià Capdevila, membre de la Comissió de Festes Engalanats de Can de Bànol, per explicar-nos doncs, aquest festival Flama, que es farà el pròxim 23 de juny, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Encara hi ha entrades a la venda. Recordem que es fa al pati de les antigues escoles Pirineu. I, a més, recordar-vos doncs, que aquest cap de setmana, que també hi ha la Festa Major Infantil, que ens ho recordaràs al matí, doncs al vespre tindrem doncs, l'Orquestra Diversiones a Can de Bànol en el mateix espai que el Flama i també Mami Pipa i DJ en Renou doncs, per acabar de fer aquesta prèvia d'aquí al Flama d'aquí poc més de 20 dies. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Territori 17 aquest matí, Adrià.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Isaac, com sempre.
1: Gràcies.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia. La...

0: la farola.
1: I segur que molts la coneixeu perquè és la farola de Miquel del Roig, i és que avui el cantant de l'Ametlla de Mar bufa 75 espelmes. Del Roig s'ha fet un nom dins de la indústria musical catalana amb el seu popurrí de cançons populars, com és el cas de la que estem sentint, la farola. Miquel del Roig, amb la seva guitarra, ha cantat al Festival Acústica de Figueres, al Festival Tinglado i al renovat Canet Rock, on sempre té el seu espai.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Fa uns dies que us estic parlant del reportatge del 9-9 del Vallès Oriental sobre com estan les obres de desdoblament des de Parets del Vallès a la Garriga. Avui acabaré amb els dos últims punts on s'estan fent actuacions. En primer lloc, el tram de vies paral·lel al tram sud de la Ronda del Carril, a la Garriga, ja s'hi exempla la plataforma per construir, pel costat est, la segona via en paral·lel a la via antiga. I per acabar, ja hi ha feta l'estructura del nou pont preparat per acollir la doble via, que permetrà als trens saltar l'avinguda 11 de setembre i arribar ja a l'estació de la Garriga. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem amb la secció dels solidaris de Ràdio Vic, però abans anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I la Generalitat posa en marxa un programa d'ajuts de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que els pobles com l'Estany, Collsuspina o Castellcí tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Laia de Déu, Ona Codinenco.
3: La intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta pels establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és conseller d'Empresa i Treball.
4: Fomentar aquest element multiservei, crec que és la paraula concreta, que el que pretén és això, un tros de botigueta on podies comprar des del pa, la coca, els croissants al dematí, al costat un saló que et servia per llegir, algun ordinador per poder enviar algun correu electrònic. Una miqueta és això, fomentar també la vida comunitària dels veïns i veïnes, doncs perquè puguin tenir els serveis indispensables per no haver de sortir del poble.
3: Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost es podran acompanyar una cinquantena de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país.
4: Això ha d'arribar a la Catalunya Central, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, i hem de fomentar això, que aquests petits pobles doncs, tinguin els serveis necessaris doncs, perquè la gent s'hi trobi bé. Per tant, la voluntat que tenim en el marc de l'Estatut dels Municipis Rurals, fomentar la vida rural, fomentar doncs que les persones que hi viuen tinguin incentius per quedar-s'hi i que tinguin poques doncs, necessitats de marxar.
3: Aquesta primera convocatòria es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve, 8 de juny, perquè hi pugui haver una resolució provisional abans de les vacances, al juliol. Els ajuts permetran finançar des d'obres i equipaments fins a despeses corrents com personal, subministrament, màrqueting o eines digitals.
2: I més d'un miler de veïns del barri de Sant Josep al Coll de Llinars del Vallès conviuen des de fa anys amb les dificultats que suposa no disposar d'un pas segur per connectar-se amb el nucli urbà. Enric Rubio.
5: Doncs sí, així és, Ona, i és que per travessar la C35 i accedir als serveis més propers han utilitzat un pont estret que comparteixen amb el trànsit rodat. La situació es veu agreujada per la presència del polígon industrial Llinars Park, de grans dimensions, que genera un pas constant de vehicles de gran tonatge per una infraestructura construïda als anys 70 i que, segons el veïnat, no està adaptada a les necessitats actuals. Escoltem a Jèssica Chávez i Àngels Pelegrín, de l'Associació de Veïns de Sant Josep.
6: Aquest polígon és un polígon bastant gran, i els camions que venen a repartir material pues passen per aquest pont.
7: Són camions de gran tonatge, és a dir, sí. I curiosament, aquí hi ha un pal a l'entrada del pont, el que està darrere del senyal, on històricament en el pont hi posava que no podien passar camions de més de 7,5 tones. Penseu que els camions que passen ara en els dos sentits són de 40 tones, són camions de gran tonatge, de logística.
5: Tot i pertany administrativament a Llinars del Vallès, el barri es troba molt a prop de Cardedeu, fet que porta molts residents a desplaçar-se habitualment per accedir a serveis, equipaments o centres educatius. Els veïns asseguren que el nombre de persones que utilitzen aquest pas ha anat augmentant amb els anys, tant per als desplaçaments quotidians com per accedir al passeig de la fluvial de la zona.
6: Aquí en el barri ens hem organitzat els pares per baixar els nens a les escoles, pues cada dia un pare diferent agafa els nens i els baixa i tenim un horari organitzat, pues això, perquè com que no tenim aquest servei, pues intentem donar-nos-els entre nosaltres mateixos.
5: L'Associació de Veïns reclama des de fa temps una solució que permeti garantir la seguretat dels vianants i ciclistes. Segons expliquen, la manca d'alternatives condiciona la mobilitat diària del barri i afecta especialment a les famílies amb infants.
2: I com us explicàvem feia una hora, Vic esdevindrà un dels punts del pas del Tour de França 2026. Serà concretament durant la tercera etapa, que començarà a Granollers i acabarà a Les Angles. En el marc de les activitats prèvies del pas, la Gran Volta per Osona, dissabte es va organitzar una taula rodona al Sucre amb grans veus del panorama ciclista de casa nostra, Andreu.
8: Queda cada cop menys perquè arribi el Tour de França a Catalunya i a Osona. Serà un moment especial per la transcendència de la prova esportiva i per tot allò que genera un esdeveniment d'aquestes característiques. I per què? Gràcies a això, tothom generarà una nova experiència vinculada amb la Gran Volta Ciclista que cada juliol recorre principalment territori francès. Experiències com les que van compartir els diferents perfils ciclistes que el 9-9 i Jofre Cycling en col·laboració amb l'Ajuntament de Vic van reunir a la capital en una taula rodona moderada pel periodista Isaac Vilalta. Sentim el periodista de Radio Televisió Espanyola, Carlos D'Andrés, i també el ciclista de l'UAE, Adrià Periques.
9: Passa ràpid, però és molt maco veure quan arriba la caravana, la quantitat de cotxes que passen, i sobretot els que us agrada, doncs, tenir aquesta sensació de que serà un record que el guardareu, perquè crec que és molt únic.
10: La primera vegada que vaig anar a veure el Tour amb el meu pare, el dia abans vam preparar tot, i quan vam ser allà, anem per canviar-nos, obrim el maletero del cotxe, i tots dos ens havíem deixat les sabates i el casco.
8: La taula al tonenc Adrià Periques, que forma part de l'UAE, el millor equip ciclista professional del món i que comparteix equip amb Tadej Pogacar, amb només 20 anys espera algun dia poder participar a una prova com el Tour, com sí que va fer el veterà Josep Jofre després de córrer també la Vuelta i el Giro d'Itàlia. La taula rodona va servir per compartir experiències, però també reflexions i obrir debat al món del ciclisme, la professionalitat de l'esport o la situació del ciclisme femení. Una taula rodona emmarcada en els actes organitzats a Vic per l'arribada del Tour de França en el mateix cap de setmana de celebració de la 13a edició de la marxa Jofre Cycling.
2: Doncs ara sí, cada dimecres sabeu que centrem aquesta hora en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. Avui Laura Serrat parla amb Núria Alzina sobre la biblioteca del barri del Montseny de Vic. Sentim-nos.
11: Coneixem la Biblioteca del Montseny del barri del Remei de Vic, una iniciativa veïnal que dona acollida als més menuts en sortint de l'escola. Ofereixen lleure, formació i acompanyament. Es tracta d'un projecte entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Remei, portada a terme per un grup de voluntariat. La Núria Alzina, una de les educadores socials del projecte, ens detalla les activitats en marxa. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem 5 cèntims. Quin és l'objectiu principal d'aquest projecte?
12: El projecte és un projecte d'acompanyament socioeducatiu per infants i joves d'aquí del barri, tant del Montseny com del Remei. El que fem és obrir totes les tardes de 5 a 7 i és un espai que tant fem reforç escolar com acompanyament en el lleure. Tot això amb una mirada de pedagogies populars i crítiques i acompanyat per des de voluntaris fins a tècniques.
11: En aquest sentit, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
12: Doncs al final veure l'evolució dels infants, la necessitat de que existeixi aquest acompanyament també. També veure com les famílies s'apropen al projecte i que el projecte, més enllà d'obrir aquestes tardes i de ser un punt de referència per tots aquests infants i joves que en formen part, també és un punt de referència al barri. És a dir, aquí, cada dia que tenim obert, tenim gent del barri que doncs, acompanyem amb diferents tràmits, molt més enllà de l'acompanyament en els propis infants i joves. I també això, de que els nens i nenes, la majoria, molts, passen moltes hores pel barri, perquè a molts d'ells els és difícil poder accedir en altres espais educatius fora de l'àmbit escolar. Bueno, el seu dia a dia de molts d'ells és molt al barri i al carrer, llavors aquest és un espai que sempre els acull i per tant creiem important que segueixi obert perquè, a més, doncs és un espai que es parla en català, que molts d'ells, més enllà de l'escola, doncs no parlen en català, per tant també creiem que això és important, que els apropa també a la lectura. És un espai on els podem acompanyar també a fer deures, cosa que moltes famílies, per tema idiomàtic o per horaris laborals, doncs no estan poguent acompanyar en els seus fills i filles. I també per poder-se relacionar des del joc, des d'una altra banda.
11: Parlem-ne amb més detall d'aquestes activitats o serveis que oferiu. En què consisteixen exactament?
12: Bé, només que serveis, no ens agrada dir que el projecte és un servei, sinó que és un projecte fet des del barri i per al barri, i que el formem entre totes, no? Que sense tampoc el recolzament de les famílies i de tots els acompanyants voluntaris que en formen part no seria possible. Per tant, més que un servei, és una manera d'estar en el barri. Nosaltres aquí fem el reforç educatiu per tots els nens i nenes que porten els deures, doncs els ajudem a fer aquests deures que porten, i després rebem tots junts cada tarda una peça de fruita, també per fomentar àmbits d'alimentació saludable. I llavors, depèn del dia, fem diferents tipus d'activitat, i també depèn del grup, perquè cada dia obrim de dilluns a divendres i cada dia ve un grup d'infants diferent i estan dividits per edats. Llavors, en funció de les necessitats del grup, de les seves motivacions, preparem una calendarització trimestral que pot ser des d'esports, jocs diferents, també fem temes d'art en pintura, en algun moment hem fet coses de circ, també fem moltes activitats vinculades amb altres entitats del barri, ens coordinem amb el Punt Òmnia, també fem activitats amb la Biblioteca Pilarín Vallès, també amb la Fera Ferotja, bueno, no? Com tenim diferents vincles, que també anem a fer excursions perquè els nens i nenes també coneguin el barri i en formin part amb diferents activitats. Llavors tenim un ventall una mica ampli, també en funció dels acompanyants voluntaris que hi han i de les noves idees que proposen, doncs cada any es va reconstruint això, i també amb les propostes dels propis infants. Perquè durant el moment del berenar sempre tenim una estona com d'assemblea en el que ens expliquem com estem i també doncs, de tant en tant els hi preguntem què us vindria de gust i anem a preparar aquestes activitats una mica conjuntament.
11: Al llarg d'aquesta trajectòria recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagin viscut?
12: Doncs aquí al barri del Montseny, quan es va construir aquest barri, van venir les primeres veïnes fa molts anys, van construir uns jardins aquí en un dels vorals del barri, que eren uns jardins comunitaris de les veïnes del barri. Doncs aquest any també volem recuperar aquesta memòria històrica i també volem vincular els antics veïns, diguem, que hi vivien i que molts d'ells encara hi viuen, amb el nou veïnat que ha anat arribant. Hi ha un projecte aquí al costat que és d'Aixes, que acompanya a gent gran. Hem fet uns jardins comunitaris, que, per exemple, els bancals de fusta els hem construït amb el grup de joves, que són adolescents. I llavors hem plantat amb un dels grups de nens petits, juntament amb les dones grans i els homes que formen part d'aquest projecte de gent gran, hem fet una plantació de plantes de flors, plantes aromàtiques, plantes medicinals, aquí com tornant a recuperar aquesta memòria històrica. I és molt bonic veure com les antigues veïnes i els nous veïns de diferents edats, no? un espai intergeneracional, reconstrueixen aquesta memòria històrica, a més a través de plantes que formaran part del seu barri i que quan aquestes plantes vagin creixent, doncs fins i tot les poden utilitzar, no? Perquè no només són per fer bonic aquest espai, sinó que també són plantes medicinals o aromàtiques. I que això és algo bonic que passa, que es barregen, no?, el barri i les diferents generacions del barri, més enllà de trobar-se pel carrer.
11: Si ho posem a la balança, què és allò més difícil de portar a terme un projecte com aquest i alhora què és el més reconfortant?
12: Mira, el més difícil, clar, nosaltres ara mateix estem funcionant a través de subvencions. Llavors, som dues persones tècniques a mitja jornada perquè el projecte penja de l'Associació de Veïns del barri del Remei. I llavors, això té contractades dues persones tècniques que som les que gestionem doncs, tota la part econòmica i estructural del projecte. I hi ha aquesta part que és molt feixuga perquè és molt inestable. Llavors, tu estàs tot el rato pendent d'aquestes subvencions, de quan te les donaran, de quan t'ho pagaran, de si te la donaran, de com pots preveure el futur quan no saps què passarà amb això, no? I aquesta inestabilitat constant i de dedicació de moltes hores de preparació de la subvenció, després de la justificació, tenir els comptes tots els dies, és un desgast important també per l'Associació de Veïns, que crec que estan fent una tasca, bueno, no? Que al final són persones voluntàries d'una associació de veïns que estan sostenint un projecte prou gran. I llavors, reconfortant, doncs, crec que veure com tot l'equip, o sigui, el projecte ha anat evolucionant al llarg dels anys, fa més de 30 anys que existeix, però ha tingut moltíssims canvis, i ara estem caminant cap a un projecte cada vegada més autogestionat, més horitzontal, i aquests darrers 2-3 anys s'ha estat treballant molt amb tot l'equip de voluntaris per anar agafant cada vegada més responsabilitats, per cada vegada tenir una relació més horitzontal també amb les tècniques i tenir més pes, no, en el projecte, formar part de la presa de decisions des de la cosa més petita a la cosa més gran del projecte. Llavors, crec que aquest canvi I aquesta motivació també de tots els acompanyants, d'ostres, que al final és una feinada, no? Que ja, més que voluntaris, ara ja està passant a ser militància, i més que, per això et deia, no? Que ja no és un servei, no? Que cada vegada és una cosa més autogestionat, i les figures de tècnica cada vegada són més una figura alliberada del projecte, que al final du a terme totes les decisions que han pres els acompanyants. I també una altra cosa que crec que és el que motiva a seguir és veure com els infants, any rere any i setmana rere setmana, ells segueixen venint amb motivació. Hi ha dies molt difícils, que es fa molt dur, perquè també cadascú porta la seva motxilla i hi ha històries molt dures també aquí dintre que doncs, fan explotar molts conflictes i no tot és flors i violes. Però crec que veure l'evolució de les relacions entre ells, de les relacions amb els acompanyants i amb nosaltres, de veure com també la il·lusió de dir, ostres, la setmana passada va anar fatal, però aquesta tornen. Vale, doncs és per alguna cosa, no? És perquè això és un lloc de referència també, doncs, de quan tenen un problema venen a picar la porta, no? I veure això, dius, vale, està servint per alguna cosa, no? Està evolucionant. Doncs mira, ara, doncs no sé, ja estaven on és la Fera Ferotge i saben què fan allà. Doncs això potser no ho haguessin après sense estar aquí, no? Tenen el barri situat, no sé. Com tot això, dius, vale, va, que estem fent bona feina, que estan passant coses, que un nen ha anat a buscar un llibre sense que nosaltres li diguem i se l'ha posat a mirar, ni que sigui. Tot això, dius, vale, són petites coses que vas veient que de la importància d'aquest projecte.
11: De fet, aquesta és una vessant important. En quin punt esteu en quant a finançament? Comentava aquestes subvencions. Teniu algun altre tipus de suport econòmic?
12: Mira, doncs ara estem això, funcionant a través de subvencions. Com et deia, la idea és que d'aquí potser un parell d'anys, no ho sabem encara ben bé, però que el projecte acabi sent autogestionat. Però també fem moltes activitats d'autofinançament perquè amb les subvencions no arribem a cobrir tots els gastos, perquè clar, hi ha la part dels salaris que ocupa un espai evidentment molt important, però també doncs hi ha molts materials que anem comprant que es necessiten per poder fer totes les activitats amb els infants. També treballem molt, fem formacions per tots els acompanyants perquè puguin fer també, perquè puguem fer un bon acompanyament per als infants i joves. Tot això són unes despeses que anem tirant de les subvencions. Però sí que, com et deia, no acabem d'arribar per cobrir totes les despeses de l'any i llavors fem cada any, fem uns calendaris que el disseny de cada mes el fem juntament amb els nens i nenes, cada any ha estat una mica diferent. Fem aquests calendaris per vendre, per ajudar-nos a finançar una part. Vam fer parada per Sant Jordi, que vam vendre totes les roses que havíem comprat, que estem molt contentes, i els nens havien fet uns punts de llibre. Llavors, segurament també participarem a una part de la Festa Major del Remei per també poder autofinançar-nos. Bueno, hem participat a alguna fira de l'economia social i solidària, també amb una paradeta per vendre algunes coses. Sempre cada any, bueno, cada any. Vam començar l'any passat, aquest any ho volem tornar a fer, com a final de curs, la festa que fem amb els infants, la fem oberta per tothom, que ja convido tothom que vulgui a venir, i que serà el 18 de juny, que és un dijous a la tarda. Serà aquí mateix al barri del Montseny. I hi haurà activitats per infants, també hi haurà diferents espectacles amb persones que formen part també del centre cívic, perquè nosaltres estem al costat del centre cívic del Montseny, on s'hi fan diferents tallers. Llavors, hi haurà diferents espectacles i finalment farem un sopar amb un preu super reduït, que haurà estat cuinat també per les famílies que porten els seus fills i filles aquí al Montseny. I això també ens ajuda a finançar doncs, una petita part del projecte. Sembla que ja està a nivell d'activitats d'autofinançament. Cada any en van sortint de noves i cada any intentem buscar alguna coseta més.
11: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins projectes tenen previstos de posar en marxa?
12: De moment, seguir doncs, obrint de dilluns a divendres, que puguin venir els infants que estan venint ara. Tenim una llista d'espera de més de 20 nens i nenes, que no hi cabem, perquè l'espai és el que és també, i nosaltres som les que som. I sí que aquest projecte fins fa uns anys acompanyava fins a sisè de primària, des de primer de primària fins a sisè, i ara mica a mica ens hem adonat que és interessant que els joves puguin seguir formant part del projecte, també perquè a l'institut doncs, l'acompanyament que fan és molt diferent que a primària, no? Des de la pròpia escola o institut, i també perquè creiem que és necessari que la roda de que vingui un infant aquí a primera primària, faci tot el creixement aquí en aquest projecte i acabi a quart d'ESO, i que quart d'ESO pugui començar també a fer d'acompanyant dels més petits de l'escoleta, creiem que és important doncs, poder fer aquest cicle. Llavors, cada any estem acollint els joves més grans i la idea és arribar fins a quart d'ESO. Aquest any en tenim de tercer, per tant, l'any que ve arribarem a quart. I tots aquells que estiguin motivats en poder dir, vale, doncs, vinc a fer de voluntari, no?, amb el grup de més petits, doncs ja poder anar, que puguin fer aquest relleu dins el propi projecte. Llavors, una mica l'objectiu és anar creixent des d'aquí. El que passa que a nivell d'espai i tot ens està costant una mica perquè, clar, ja et dic, nosaltres tenim una sala i prou. Llavors, el centre cívic sí que és cert que sempre que ho necessitem ens obren les portes i això és brutal perquè tenim molta sort també. Llavors, comptem en l'any que ve doncs, que tindrem més d'un grup que estarem desdoblats en una mateixa tarda per poder acollir des dels petits fins als més grans.
13: Núria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molta sort.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar-nos un dia més sobre aquesta una entitat o un espai solidari del nostre territori. 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
14: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
0: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
15: A ALR tenim el vehicle que busques.
16: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
15: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
17: El nou matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia...
18: Ja hi som. Actualitat. Què vol dir actualitat, Isaac?
17: Home, Agustí, informació, les notícies del dia, aprofundir-hi una mica amb la tertúlia, ja, entrevistes...
18: Ja. Però no t'has parat a pensar que d'actualitats poden haver-n'hi moltes? Tu parles de l'actualitat mediàtica, però demana-li a un mecànic, a un carnisser, a una cambrera, què és l'actualitat?
17: Doncs mira, els hi podràs demanar a ells, també. Ja ho veuràs, fes-me cas. Això i moltes coses més.
18: I quan serà això?
17: El que et deia, el nou matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a on?
18: Al nou FM.
14: El nou matí, Agustí Danés i Isaac Moreno.
19: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
20: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
21: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
19: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
22: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
19: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
14: El 9FM. El nou so d'Osona.
0: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. Doncs un dia més tenim aquí amb nosaltres en Guillem Sánchez. Què tal, Guillem?
23: Bon dia.
2: Bon dimecres.
23: Bon dimecres,
2: el cap de setmana és allò que...
23: Ja surt l'hora, eh? Què passa aquest cap de setmana, va?
2: Jo treballo.
24: Que és Corpus.
23: Jo...
24: En Sánchez va per un altre camí.
23: No, jo potser dissabte al matí tinc una cosa de feina, dissabte al vespre a nit una cosa de gaudi, i diumenge...
2: I diumenge no sé. Repòs. Repòs.
23: O platja, que també estaria molt bé.
2: És que clar, ara és el típic de què fem un diumenge a la tarda...
23: Que no hi ha res.
2: Cap a la platja, és perfecte.
8: Però un diumenge a la tarda no queda molta mandra anar
2: no,
8: a la platja.
2: No, és perfecte. Arribes a casa, et dutxes...
23: Depèn de l'hora que tornis, perquè també pot ser perillós, eh? Llavors si agafes caravana... Sí. O si...
2: Això és cert, això és cert.
23: Mira,
2: en fi,
23: hi ha molta gent que està esperant una data, Ona, Andreu, ens ho diuen així. A 9 dies que el futbol sigui la meva única personalitat per un mes.
8: Jo els entenc.
23: Pista, és una cosa que segurament ens ha passat tota la temporada.
8: Sumem.
23: Més un.
8: Jo ara t'ho comentava, dic. És més que un. Se'm fa estrany que no hi hagi partits de futbol entre setmana aquests dies.
23: Doncs mira, d'aquí... A partir del dia 11
8: dies.
23: Tornem a sèrie. Tornem a sèrie. Va, l'Àlex ens fa la següent aportació. Diu, la penya queixant-se dels dorsals dient que ningú ha pensat en el màrqueting. No saben Laura que té la Min portant el 19 en el seu primer Mundial. Més que el 10, més que...
8: Està bé, el 19, sí.
23: El 19 està bé, per
2: què
23: començar.
2: Què significa el 19?
8: Bé, és també el que portava Messi al Barça els primers anys.
23: Toca molt.
8: Té 18 anyets, encara.
23: Va, però més enllà del futbol, aquests dies tenim un altre senyor protagonista, no? Que va amb una túnica... amb una túnica blanca, que es passeja pel món, que resa una miqueta, no? Puja-me-la.
8: Ricky Katimpal.
23: I come from down in the valley. Baixa'm ja. Mira, hi ha un usuari que avui s'ha tret de la sotana i ens ha dit... Dirà, bona nit, Barcelona, i després cantarà de River.
2: Ara que... Como sem Barcelona!
23: Ara que el debat és català, castellà, si ho faig amb un idioma, ho faig amb l'altre, estarem així fins al dia 9.
2: Què opineu vosaltres? Jo opino... O sigui, clar, ell parla castellà bé, perfectament.
8: Jo opino que, si no volia problemes, fes un llatí i te n'oblides de tot.
23: Jo crec que és el debat menys important, segurament, de tota la visita. Tot i que també penso que per deferència i amb la mà de temps que deuen tenir per pensar tot el que passa en els llocs on van, hi hauria d'haver algú també que hagués dit, ostres...
2: Algú en català, no? Que estem a Catalunya.
23: Alguna cosa en català que estem a Catalunya.
2: 100%.
23: Això s'ha de dir. En Malció abans deixa per escrit avui això, diu, crec que Gaudí preferiria veure-la enderrocada que consagrada en castellà.
2: Sí.
23: Clar,
2: sí.
23: Que llavors tothom aquí ja hi fot l'opinió que vulgui.
2: Estic
23: o
2: amb Malció, eh?
23: O la merda que vulgui. Va, m'agradaria també haver tingut professors com aquest que ens diu avui l'Eric, que ens comenta, un alumne m'ha demanat amb què em gastava els diners. He estat sincer i li he contestat que últimament només amb caixes de cromos de Pokémon. Friquis, veniu a mi. Aquest perfil sempre us atendrà.
8: De Pokémon no, ha de ser del Mundial.
23: De Mundial.
8: Ahí, que ja tinc un extra sticker.
23: Messi Superstar.
8: No, al Mundial no hi ha superstars ni coses d'aquestes. Ja tens 20 cromos per selecció, una és la foto de l'equip, l'altra l'escut i 18 jugadors. Hi ha uns extra stickers que tinc Cristiano Ronaldo extra sticker.
23: Doncs imagina't. De fet, mireu, de cartes i de...
8: Isaac Muntades crec que està dient que ell prefereix a Pokémon.
2: Ja ho imagino.
8: Efectivament, sí.
23: Mira, de cartes i de cromos també va aquest que ens diu la meva vida està sent com l'Uno, diu resolc un problema i m'arriba un més 4.
2: Sí, gent.
8: I un prohibit, no?
23: I un prohibit tirar.
8: I canvi de sentit.
23: Sí, el canvi de sentit també.
2: Així comença el juny.
23: Va, bones notícies per a aquest usuari també, que ens diu avui, acabo de córrer gairebé 4,5 quilòmetres i fa una setmana no passava dels dos. Sense cap dubte, una grandíssima fita per a mi.
8: Ona Fàbrega, d'aquí poc.
23: A veure...
2: És a dir, nosaltres ens presentem a la cursa dels 7 portals de Vic.
23: És una bona definició, la de ens presentem.
2: Ens presentem perquè som un equip.
23: Correcte.
2: Val? Jo fa un any que no corro.
23: Jo també, des de la 7 portals vaig passar.
2: Per tant, crec que Guillem, en directe, des del territori 17, hem de fer una unió de compartir trajecte al llarg d'aquests 5 quilòmetres de la cursa.
23: Fem allò de... Intentem no estar separats per més de 5 metres, tu i jo, d'acord?
2: Perfecte, em sembla bé.
23: Arribarem a meta, eh? No sé si en mitja hora, en 25 o en 32, però...
2: No passa res.
23: Arribarem a meta...
2: Esperem arribar.
8: A relleus, si no, ja està.
23: Evidentment. Va, un parell per acabar. Primer, no sé si els hi passa això a les vostres mascotes. Ens diuen, la meva gossa té una quantitat de normes autoimposades que em fa pensar que els gossos neurodivergents existeixen. Us explico. Té 3 llits. El de dormir durant el dia, que és el sofà, el de dormir a la nit al costat del meu llit i el de menjar al costat del sofà, i això és innegociable.
2: No és que tinguin un problema, sinó simplement que són animals de costum i s'acostumen a tenir espais. I és
1: sí,
2: així.
1: Segur, eh?
2: La meva també ho fa, sí.
8: Per què? Que parlo de gats, no?
2: No, gats de gossos. I de gossos.
1: Tot. Sí, sí. D'on dormen, decidir en funció del dia o fan en un lloc o fan en un altre. I acabarem amb una. Amb un consell de vida d'aquest usuari que ens diu avui: a la festa i a la vida s'ha d'aprendre a dir ja me'n vaig.
2: Doncs jo crec que s'ha acabat d'una altra manera. A la festa i a la vida,
1: a veure,
2: festa una bona birra.
1: sense alcohol.
2: Però
1: sense
2: alcohol, sí.
8: S'ha de saber quan marxar, és molt important.
1: És molt,
2: exacte, és molt superimportant.
1: Molt important saber dir prou, saber quan marxar i saber quan no cal allargar les coses.
8: Perquè si no, després hi ha conseqüències.
1: Correcte.
2: Exacte. Que filosòfics estem, eh?
1: Mare,
2: es nota que estem a mitja setmana.
1: Farem una nova
8: secció.
1: Som
8: Plató, Aristòteles i
2: Descartes. Exacte. Guillem, que vagi molt bé el dimecres i ens veiem demà.
1: Perfecte, fins demà.
2: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu. I ara al Territori 17 és moment de parlar sobre turisme. Doncs Sant Julià de Vilatorta torna a convertir-se en la capital del fang i la ceràmica amb una nova edició del Keràmic, una cita que ha esdevingut referent dins del calendari artesà català. Més que una fira, el Keràmic és una experiència participativa que convida a tocar, crear i descobrir l'univers de la terrissa i també de la ceràmica a través de tallers, demostracions, exposicions i també un mercat amb artesans d'arreu del territori. I per aquesta edició conversarem amb la regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, Montse Sanz. Bon dia, Montse.
3: Hola, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Montse, el Keràmic s'ha consolidat com una de les cites destacades de la ceràmica a Catalunya, sobretot a la nostra comarca també. Explica'ns com ha evolucionat aquest projecte des dels seus inicis fins avui dia.
3: Perquè ens entenguem, la terrissa va ser l'activitat econòmica més important del poble durant segles, fins al punt que era conegut com Sant Joan de les Olles. L'inici està documentat des del segle XVI, que es va desenvolupar gràcies a l'abundància, perquè hi havia molta argila en aquesta zona. Entre els segles XVII i XVIII va viure la seva època d'esplendor, podríem dir, perquè hi havia fins a 27 torns i desenes de terrissers treballaven al municipi. Produïen sobretot estris de cuina. No eren tal com la ceràmica que coneixem avui en dia, sinó eren estris de cuina, recipients domèstics, especialment el tupí, que és una peça molt típica aquí, molt característica, que va donar origen al nom de tupinots dels habitants del nostre poble. Suposo que ja ho coneixeu. Les peces es comercialitzaven en mercats de la comarca i moltes zones de Catalunya. Però tot això va anar en decadència perquè, com ja sabeu, doncs va començar a venir el món industrial i els canvis del costum de la gent a casa seva. La tradició de terrissaire es va extingir sobre el 2008 amb la mort de l'últim terrisser, Joan Capdevila. Actualment conserva aquest llegat a través de monuments, fires i activitats culturals dedicades a la ceràmica. No sé què més explicar. La terrissa va marcar identitat a Sant Julià durant gairebé 400 anys. És un element patrimonial molt important aquí, en la nostra història. És part de la nostra història, part de les nostres arrels. Un detall curiós, que encara avui existeix, és que hi ha un carrer, que és el carrer dels Terrissers, que recorda doncs, la importància que va tenir tot aquest ofici a la vida d'aquí al poble. A partir d'aquí, doncs, hem acabat derivant doncs, el que és ara el Keràmic.
2: Montse, t'anava a preguntar que una de les claus del Keràmic doncs, són els tallers i les activitats per a tots els públics. Tallers per experimentar, com l'Experimenta, també el Torneja't. Parlem una miqueta primer sobre aquests tallers. Explica'ns com els heu desenvolupat i què hi podrem fer.
3: Doncs mira, d'entrada us direm que obrim el Keràmic amb xocolatada, que ja esteu tots convidats, fins i tot els de la ràdio. Obrim a 9:45 i a partir de les 10 comencen fins a les 2 tots aquests tallers. Són tallers que van des dels més petits als més grans. Tallers com, per exemple, el trepitjar fang, que ja el teníem altres edicions, que és un taller molt divertit, sobretot per la quitxalla, perquè poden experimentar directament amb els peus nusos al fang, i això els encanta, això d'anar ben brut els agrada moltíssim. Llavors, ells també tenen ocells al vol. Són tallers més o menys d'una hora, tallers que duran durant tot el dematí. Llavors, també hi ha tallers per adults. Hi ha un taller que és nou, que és el Kurinuki, que és una tècnica japonesa, que es basa a través d'un bloc de fang, doncs es buida artesanalment amb les mans. El curiós d'aquest taller és veure que, partint tots de la mateixa base, surten coses totalment diferents. Llavors estaríem parlant també del taller ceramicogràfic, que aquest taller ja hi era l'any passat, de l'Anna Maria Redon. Va agradar moltíssim, es passa una imatge directament al fang, a la ceràmica, és espectacular de veure. I llavors tenim tallers per tothom, des de decoració de fums, textures de natura, tassa o pessiquitxurros, inclús es pot fer fins i inclús un mòbil, hi ha molts tallers diferents. Durant el matí no s'avorrirà ningú que vingui.
2: Hem parlat d'aquest experimento, però també una part important, que això ja és a partir de la tarda, és aquest torneja't, que és tota una experiència. Explica'ns aquest any qui conduirà el torneja't també i què s'hi podrà fer.
3: Bueno, el torneja't, abans de res, dic que és a partir de les 5 de la tarda i acaba a les 7, diguem que és l'estrella fins d'aquesta fira. I, a veure, el conduirà, més aviat el dinamitzarà, en Xevi Font, que em sembla que tothom el coneix, perquè és un gran actor, director i formador teatral d'aquí a la comarca. Ho farà segurament molt amè a tothom. I llavors tenim també una masterclass, com altres edicions, en Jan Madrena. Aquest explicarà exactament com es fa el tema de la ceràmica d'una manera fàcil, d'una manera molt, molt lúdica.
2: També part d'aquests tallers que explicàvem, també hi ha la part de mercat, un mercat on s'hi doncs, reuneixen creadors i productors també de proximitat. Quantes paradetes hi ha per aquesta edició? També no sé si amb els anys ja heu notat un increment de persones que volen participar al Keràmic.
3: Doncs mira, aquest any, déu-n'hi-do les parades que tenim, Aquest any són 27 parades. I estaran des de les 10 fins a la finalització, cap allà a les 8. Vull dir, més aviat un increment. Es treballa perquè hi hagi un increment, I hi haurà parades que hi podràs trobar quasi bé de tot relacionat amb el món del fang i la ceràmica. Vull dir, val molt la pena, perquè tenint en compte el tema dels tallers al matí i el tema de les parades durant tot el dia, més la masterclass, més també, sobretot també m'agradaria remarcar que tenim una demostració de torn de peu amb Salvador Capdevila, fill de l'últim terrisser d'aquí Sant Julià, que també és molt interessant de veure, perquè veus com treballa a través d'un torn manual, perquè nosaltres, amb el tema del torneja't, tenim torns, però els torns són elèctrics. Llavors, del torn manual al torn elèctric hi ha una diferència molt gran de dificultat. I és molt curiós de veure-ho.
2: Montse, l'espai on es durà a terme el Keràmic és l'espai de les Set Fonts. No sé si us heu trobat amb problemes per al fet de que estan obres.
3: No. Ja ho tenim tot previst, ja està treballant. L'únic problema potser és el fet del restaurant, que aquest any no en podrem gaudir, però també és una manera d'assegurar que l'any vinent ho tinguem en rendiment i ho tinguem per disfrutar-ho. Per el de més ho tenim tot controlat. Esperem, sobretot, és el que em fa patir més, és que el temps ens acompanyi, saps? Perquè com que aquests dies sembla que fa una mica més el tonto, això sí que fa una mica més de por.
2: I Montse, ja per acabar, després d'uns anys amb aquest format, no sé si li agrada o el canviaria d'alguna altra manera.
3: Home, a veure, sincerament, a mi aquest format m'agrada moltíssim. I m'agrada molt el lloc on està. És un lloc idíl·lic. A més, el fer-se'n dissabte, tota la gent que ve té l'oportunitat d'anar fins al poble, de gaudir del nostre comerç, de gaudir dels restaurants. L'entorn és idíl·lic. Tenim una... O sigui, no és només una fira, és que vas a molts llocs i veus fira, però aquesta fira no és una fira, tu formes part de la fira. Tu pots experimentar, pots al mateix temps pots comprar alguna coseta... Llavors també tenim un sorteig en el qual donem les gràcies a la gent que ha participat comprant algun objecte, i és una manera també d'apropar el comerç local, perquè són paneres del nostre comerç local. Llavors acabem amb una gran, o sigui, amb un gran concert d'en Joan Masdeu, amb Pol Trax, tenim una demostració de torn de peu, tenim també tot el tema de l'exposició, que això sí que també val la pena saber-ho, que de 10 a 2 i de 4 a 8 hi haurà una exposició de la ceramista Carme Cullell, al punt d'informació. Sí, jo crec que en un dia hi ha una concentració màxima de coses. Llavors, a mi sí que m'agrada tal com està. Sempre pots millorar coses, però realment m'encanta.
2: Doncs, Montse Sanz, regidora de Turisme de Sant Julià de Vilatorta, moltes gràcies per explicar-nos aquesta nova edició del Keràmic. Que vagi molt bé i ens veurem aquest cap de setmana per Sant Julià de Vilatorta.
3: Doncs molt bé, us esperem.
2: Que vagi molt bé. Gràcies, Montse.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
3: Mercè, adéu-siau.
4: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: I ara és moment per a Lletra Ferits.
5: Cada cop queda menys gent en ofici, aquelles persones que coneixen, estimen i aprenen dia rere dia sobre la seva professió. I jo concretament tinc una estima especial pels llibreters, aquelles persones que amb una simple recomanació t'obren un món, una finestra, una escletxa a través de la qual et poden fer descobrir un gènere, una autora o una editorial que t'acompanyarà la resta de la teva vida en els teus viatges en tren, abans de tancar el llum per anar a dormir, com a company indispensable dins de la teva motxilla d'excursionisme o com a immillorable substitut de les plataformes de pel·lícules i sèries. En definitiva, crec que no deixen de ser Cupids, Tinders que uneixen a persones en companys de paper. Així que avui vull presentar-vos i entrevistar en David Terrades de la llibreria Bada Llibres de Cardedeu per parlar de llibres i del sector i del que ens espera enguany. Molt bon dia, David. Gràcies per estar aquí als nous estudis de Ràdio Televisió a Cardedeu. Ja feia dies que volia tenir-te per casa nostra. Com estàs?
6: Sí, bon dia. Gràcies per convidar-me també.
5: 23 anys de Bada Llibres, que es diu ràpid, però no és una cosa ràpida, precisament. Com va començar aquesta llibreria referent que va molt més enllà, de fet, de Cardedeu?
6: Pues mira, va començar 23... No m'ho esperava jo tampoc que estiguéssim aquí encara, després de 23 anys. Va començar, pues, el 2001, va començar amb el naixement del meu fill. Jo treballava amb una productora de televisió i no tenia horaris, la veritat. I vaig veure que allò, un cop conciliar el que era la vida familiar amb el meu fill, que l'havia acabat de tenir amb aquella feina, no m'aniria bé. I se'm va passar pel cap d'obrir una llibreria a Cardedeu perquè era un forat que hi tenia aquest poble, perquè llibreria com a llibreria no n'hi havia cap. Hi havia papereries que tenien alguns llibres o els havies de demanar per encàrrec, però llibreria així, com a llibreria, com la nostra, no n'hi havia cap. I ens hi vam tirar de cap. Vam estar 2 anys compaginant la meva feina amb la llibreria i al final vaig optar per deixar la meva feina perquè em portava una mica d'estrès i em vaig quedar a la llibreria, que m'emporta també, però bueno, estàs a Cardedeu i és una satisfacció. I vaig veure la infantesa del meu fill, vaig poder acompanyar a l'escola i bueno, i aquí estem, després de 23 anys, aguantem encara, sí.
5: I tant que sí, això sí que no té preu poder fer aquesta conciliació, poc o molt. Podem dir que no era una vocació que vingués des de menut, sinó que va sorgir, no?
6: No, diguem que alguna cosa hi havia. A mi sempre m'agradava, sempre em veien a la feina, inclús amb un llibre sota el braç. Sempre m'ha agradat molt llegir i per part de la família de la meva dona, d'Arenys, el meu sogre tenia una llibreria i l'avi de la meva dona era un poeta força conegut, en Fèlix Cucurull, i, bueno, una mica ells sí que estaven en el món del llibre i van ser els que ens van com una mica donar un cop de mà a l'hora d'arrencar perquè, esclar, nosaltres no veníem de zero, érem novatos, vaja.
5: Podríem dir que ho tenies dins de casa, això, ja?
6: Pràcticament, sí.
5: Com està el sector, David? En quin estat es troba, podríem dir?
6: Home, jo crec que està bé. Aviam, és un sector que, malgrat totes les vicissituds que està passant, de ja sigui els llibres electrònics, fa 5 anys que va haver-hi com una moda, com que qui no tenia un llibre electrònic no estava modernitzat. Jo crec, aviam, no és dels millors sectors, però jo penso que els llibres encara es van venent. Altra cosa, o sigui, si parles del món del llibre en general, jo crec que es va venent. Hi ha molta gent que és fidel lectora, hi ha molta gent que li agrada llegir, els llibres es venen. Altra cosa és on es venen, que cada vegada com a llibreria pues, perdem una mica més com de gas, no? Sobretot davant de les plataformes d'internet, sigui Amazon, sigui qualsevol cosa. Però, mira, anem fent, anem sobrevivint. Jo crec que anem sobrevivint. Guita, aquí dia passa any empeny, saps?
5: D'aquí la necessitat també d'entrevistar a gent com tu per reivindicar aquesta part de posar cara i de rebre aquestes recomanacions, que ara en parlarem. Ara, precisament, d'això volia, per això volia mencionar alguns dels títols que m'has recomanat, ja que em coneixes i que m'ha fet frapar realment, que són, per exemple, La Casa de Foc, Les Hores Noves, La Casa de la Mar Més Blava, Germanet o Iremongers, títols als quals segurament no hauria arribat sense la teva recomanació. Com és important la tasca de conèixer els teus clients i saber què recomanar-los?
6: És important, però tampoc no... Nosaltres moltes vegades només fem una empanteta, saps? O sigui, et ve la gent i jo no... Potser en tu m'hi veig una mica més en cor perquè hi ha una mica més de confiança, però la gent quan et diu vull un llibre per regalar o vull un llibre per mi, llegir això, nosaltres sempre intentem donar-los tres o quatre o cinc opcions, a menys que ho vegis molt clar, i acabar-los de donar l'empanteta, però tothom més o menys ve o et diuen m'he llegit l'últim de la Sarah Lark, algo que s'assembli, i llavors... tu l'encamines una miqueta, tot i que el camí ja una mica el venen fet. Però, bueno, sempre hi ha aquella vegada que no que venen predisposats a dir no, un llibre que m'agradi. I llavors ets tu que dius, bueno, doncs aviam què. Però que moltes vegades la bassem, eh? Però d'altres l'encertem. I quan l'encertem i ens ho diuen, doncs ens posem contents. I quan no l'encertem i ens ho diuen, et sap una miqueta de greu, però dius, bueno, mira, saps... sobre gustos no hi ha res mai escrit i cadascú li agrada tot. I a més, amb els llibres també, m'hi he trobat personalment, i suposo que tu també, tenen el seu moment. És dir, hi ha llibres que tu els agafes un dia i no saps per què, no venim rodes, no t'entra i tot, i quan t'han dit, ostres, però està molt bé i tot. I al cap d'un temps els rescates de l'estanteria o de la taula o de no sé on... i no saps per què, dius, ostres, com és que aquella vegada no vaig acabar de llegir aquest llibre si m'ha encantat, i això també és maco, saps? Perquè, bueno, és xulo.
5: Això és fantàstic, xulo. I em fa gràcia, estic somrient, de fet, però perquè aquest any m'ha passat un parell de vegades, i potser parlant de companys de viatge abans amb els llibres, i passa com també companys de vida, no? Que a vegades doncs, no és el moment, i hi hauria aquesta similitud molt gran. Ara volia obrir un meló... que és quants escriptors estan sobrevalorats per quantitats ingents i ingents de publicitat i mediatisme i quants escriptors i escriptores increïbles estan absolutament invisibilitzats. De fet, és una de les tasques saber rescatar grans títols oblidats i o desconeguts, vaja.
6: Sí, molts. Molts estan sobrevalorats i molts estan infravalorats. Bueno, però com passa tot arreu als músics, com passa tant a la cultura com a les empreses, com a tot arreu. Però sí que en el món del llibre depens molt d'una campanya de màrqueting molt grossa o del boca-orella o d'algú molt conegut que et sàpiga treure d'aquell forat d'autor novell i fer-te disparar, no? O ets molt bo, molt, molt, molt, que tard o d'hora, o no se sap, però tard o d'hora se t'és reconegut, o si no ho ets tant, però tens parents, com a tot arreu, llavors sí. Però jo sempre dic que no hi ha un llibre bo i un llibre dolent. Hi ha llibres que et poden agradar més o poden agradar menys. Els llibres bons, potser... els molt bons, aquells literaris que de vegades costen una mica de mastegar, no estan a l'abast de molta gent, o molta gent no els agradaria fer... molta gent no està disposada a fer un esforç per entrar dintre d'aquest llibre. En canvi, hi ha altres coses molt més senzilles, que de vegades diem, ah, quin llibre, és molt nyonyo, o molt tonto, o molt no sé què, però aquests llibres són els que ajuden a que aquella gent que no llegeix els hi arriba per boca a orella, l'agafen, i només perquè serveixi, perquè aquesta gent llegeixi, aquest llibre jo ja el considero bo. M'estic referint a llibres com Les ombres de Grey i totes aquestes coses que, bueno, al seu dia van tenir literàriament, diguem que no són cap virgueria, però sí que fan la feina d'enriquir i d'augmentar els lectors que hi ha a la gent, saps? O sigui, tot s'ha de mirar des d'un punt de vista, diguéssim, no és tan talibà amb les coses, saps?
7: És així, sí, la gent s'ha aproximat. Serien com els Decathlon dels llibres, no? Comencem per allà i després s'especialitzen en llocs més,
6: exactament.
7: Vosaltres, en aquest cas. David, ara anem a veure com es presenta la temporada i quines novetats tenim a l'horitzó.
6: Bé, aviam, novetats moltes. Ara, si les hagués de dir, no les porto aquí, però n'hi han moltes i moltes de molt xules. De fet, el món del llibre té com dos pics de feina, que és l'abril, que és Sant Jordi, i que és el desembre, que és el Nadal, que són els dos pics més que tenim de feina. Aquests, parlo de llibreria sense deixar banda el text, eh? Llibreria de novel·la, d'assaig i de llibres nous. I aprofito ja que estem aquí, que em demanes això, el mes de febrer els llibreters estem inundats, febrer-març, estem inundats de novetats que no tenim temps suficient per, ja sigui llegint-los, ja sigui buscar informació, ja sigui fer un petit tast per després recomanar-ho. I passa el mateix a l'octubre, novembre, de cara a Nadal. És dir, la resta de l'any van sortint novetats, però surten, és com una mica una travessa al desert. Però aquests dos mesos són terribles per nosaltres, perquè de vegades la gent et pregunta què tal aquest llibre? I la veritat que t'ha arribat, o sigui, ahir. I has de dir una mica, doncs mira, jo...
7: Diuen, o tal persona...
6: Sí, clar, al final acabes dient, mira, no ho sé, té bona pinta, perquè ens l'han pintat bé, però no he tingut temps de mirar-me'l. Però són mesos intensos i sortiran moltes coses.
7: Estarem ben amatents de tot el que va sorgint. I ja per anar acabant, encara no, però una miqueta, com està l'estat del llibre en català? No sé si tens xifres. Ara mateix tenim un curiós cas d'un llibre, i gran llibre i revelació, m'atreveixo a dir. És a dir, surt abans el català. Això acostuma a passar?
6: Acostuma a passar... O de vegades no saps per què passa, inclús siguent de la mateixa editorial. Si no recordo malament, Irene Monger és Blacky Books i és el català-castellà la mateixa editorial. Sí. De vegades passa que el tenen dos editorials diferents, la versió catalana i la castellana, i sí que una surt abans i sí que una surt després. Però és estrany. Normalment, si és de la mateixa editorial, surten els dos alhora, o la gran majoria de vegades surt primer el castellà i després el català, gairebé sempre. Però en aquest cas... No sé per què, no en tinc ni idea. Jo personalment en la llibreria l'hem vengut molt més en català, molt més que no en castellà. No sé si podria tenir alguna cosa a veure, no ho desconec, sincerament.
7: Aquí
6: no
7: a Cardedeu, els lectors que teniu són majoritàriament, per exemple, catalans, o que compren, no lectors catalans, sinó que compren literatura o llibres en català o en castellà?
6: Majoritàriament és català. Clar, hi ha molta cosa en castellà que no es tradueix al català perquè no deixa de ser una cosa una miqueta... Som un país bilingüe, per sort o per desgràcia, però en aquest cas és per sort. Hi ha autors que no es tradueixen al català. No sé, estaríem... A grans trets estaríem amb un 60-40 o 65-35, més o menys.
8: I fins aquí el Territori 17 d'avui. Nosaltres ens hi tornem a posar-hi demà a les 9 del matí. Que tingueu un bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM,

0: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El control, en Pau Ibars, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I el micro, qui us parla? La Mercè Serratacó.
1: Una altra quinzena amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. Recordes, Mercè, la quinzena passada que et vaig dir que el programa d'avui t'ha agradat molt perquè t'ho veig a la cara, però no has pogut ballar.
0: Avui
1: ballaràs.
0: Molt bé.
1: Avui ballaràs. Vale?
0: Fantàstic, molt bé.
1: Sí. Bueno, que no sigui dit que no et cuido, eh?
0: Ara, ja m'agrada que em cuidis.
1: Cuido les teves aficions, vull dir.
0: Sí.
1: Vale. Doncs mira, el programa d'avui el dediquem a l'Orquestra Plateria, que va tenir molt èxit a la dècada dels 60-70. Tot seguit, la Mercè ens farà un perfil d'aquesta formació.
0: Doncs vinga, us explico qui era l'Orquestra Plateria. La Plateria va ser una orquestra espanyola de música popular de ball creada a Barcelona, a Catalunya i Espanya, evidentment, a l'any 1974, i que va estar en actiu fins a l'any 2014. Es va formar a la Sala Celeste de Barcelona, el 1974, d'una forma festiva i amb la idea de fer només una actuació amb música de ball dels anys 40, 50 i 60. Es tractava d'animar la nit de Cap d'Any de l'any 1974 i van ser els seus inspiradors en Jaume Sisa i Josep Manel. L'impacte de la performance va generar una gran demanda d'actuacions. Va participar en el segon festival Canet Rock de l'any 1975. El primer disc de l'orquestra es va gravar l'any 1978. Amb l'edició del segon LP, que inclou una versió del tema Pedro Navaja de Rubén Blades i versions d'Elvis Presley, els Rollings i Pérez Prado, va obtenir un disc d'or i una gran difusió per tot Espanya. Amb aquest àlbum van ser els principals divulgadors del tema de Rubén Blades, apenas conegut llavors a Espanya, i el qual l'orquestra argentaria va aportar la seva originalitat. Des de llavors, la Plateria ha estat un referent de la salsa i la música de ball a Espanya, allunyat del prototip de rebella pachanguera. Segons les declaracions, com no, del seu líder, en Manel Josef. Ara, a partir d'aquest moment, podreu sentir tots el tipus de música que feia la Plateria, que, per cert, deixeu-me dir una xafarderia només. Hi ha una persona de Sant Feliu de Codines que va estar una temporada cantant amb la Plateria, que va ser la Fe Macià Costa, d'aquí Sant Feliu. Per si us recordeu d'ella, doncs sapigueu que va ser una temporada que cantava amb l'Orquestra Plateria i realment jo crec que s'ho va passar molt, molt bé.
1: Quina vinculació hi tens amb ella?
0: És la meva cosina. Llavors,
1: escolta, que una família d'artistes, vosaltres, tu, el teu germà, tu, la d'aquí...
0: La Núria,
1: ara aquesta, Déu-n'hi-do, no?
0: Bueno, la família té unes certes arrels que ens agrada a tots la música i alguns doncs, han tingut més èxit perquè han sigut més bons que els altres. I jo penso que en aquest moment ho havia de dir perquè la Plateria en general ningú sabem el nom dels cantants ni dels components.
1: Bueno, perquè es coneix per la Plateria i ja està, sí.
0: Exacte, però quan coneixem algú jo penso que també cal dir-ho, no passa res. Vale?
1: Molt bé, Mercè.
0: Doncs vinga, quan vulguis, comencem.
1: Bueno, doncs mira, posa't a punt.
0: Vinga, va.
1: Vale? I el tema, te cases o no te cases? Endavant.

0: Escolta, li coneixies aquesta faceta?
1: Haurem d'ampliar l'estudi, perquè...
0: Segur.
1: Però hem d'ampliar l'estudi.
0: Bueno, però tu has vist com hi va, oi?
1: De fer reformes per fer una sala de ball.
0: És que, clar, ho dic i la gent es deu pensar que dic mentides. Escolta, ja veus com hi va,
2: a veure,
0: eh?
2: Voleu fer el favor de no explicar-ho tot?
0: Bueno, vale, vale.
2: Vale.
0: Saps què hauríem de fer? Així no hauríem d'explicar res. Gravar-ho i passar-ho. Ja
2: no
0: està, ja
2: pistes,
0: està, escolta.
2: No donguis pistes, perquè jo sé que ara estan posant càmeres a l'estudi.
0: Per això.
2: I no, i al final tindrem un problema, perquè m'hauré de contenir i no podré.
0: Bueno, deixem-ho estar de moment.
2: Deixem-ho de moment.
0: Doncs vinga, ara el segon tema...
2: El segon tema és un tema que es titula La banda del cotxe rojo.
0: Que també, déu-n'hi-do.
2: I tant.

0: Com heu pogut escoltar, és un vals. Us dic això perquè em tinc que apartar una mica la taula perquè la Mercè pogués ballar amb condicions. Amb condicions.
1: No pot ser això de que ho expliquis tot.
0: Mira, ara a continuació, una de ben diferent, però que també segur que la ballaràs. Estremécete.
1: Doncs vinga.

0: Des de luego, és un tema diferent i un ritme diferent, però també és
1: sí,
0: molt...
1: Sí, però ara fes-me un favor, explica que el Pau estava ballant.
0: Sí, ja ho...
1: Clar, és que sempre m'emporto jo la palma. Bueno, estava però... ballant el Pau, també.
0: Bueno, però vale? És que el Pau allà dintre, com que és el seu imperi, pot fer el que vulgui. M'entens el que vull dir? Està allà, escolta, ell allà és l'amo.
1: A veure,
0: és l'amo, és el rei.
1: Reconeguem el tema.
0: Sí.
1: La cançó aquesta d'Estremécete et sí. fa venir moltes ganes de ballar.
0: Bueno, que consti que tu no has ballat tant amb aquesta, però has cantat.
1: També.
0: O sigui que no et perds res, eh?
1: Ens apuntem a tot per passar-nos bé, que això està bé.
0: Sí. Doncs vinga.
1: Vinga, la propera cançó que tenim preparada és una cançó que es diu L'home dibuixat. L'home dibuixat.

0: un ritme molt adient per aquesta formació i per mi desconegut. No, aquesta peça no la coneixia jo.
1: No és de les
0: em va cridar l'atenció i la vaig posar, però vull dir, no la coneixia. I la que ve ara, si l'altra era desconeguda, aquesta ni fava. Perquè el nom, perdoneu per l'expressió, el nom ja ho diu tot. Roda Machiche Chiriquitú.

0: Em sap molt greu reconèixer-ho, però hem ballat tots tres. Ja no dic res més.
1: És que és molt xula.
0: Quina ve ara?
1: Ara ve una que es diu, ni més ni menys, que neurastènia.

0: Des de luego que aquesta formació van triomfar, però és que s'ho mereixen, eh?
1: És perquè, que és una passada.
0: Perquè treuen suc de tot, oi?
1: Clar, perquè és que igual t'interpreten coses tipus com el Pérez Prado, sí, que t'interpreten un Miguel Ríos,
0: sí,
1: per dir alguna
0: cosa. Sí, sí, sí, sí.
1: I clar, llavors això fa que sempre estiguis pendent a veure aquesta vegada què fan, perquè sí, no saps mai per on sortiran. I a més, penso que ho feien molt bé.
0: Molt bé, molt
1: sonaven
0: molt
1: fantàstics.
0: Bé. No,
1: o sigui,
0: no,
1: molt
0: i
1: bé.
0: Tu ja te'ls imagines davant de gent ballant, que
1: sí,
0: la gent s'enganxa, de quina manera,
1: i tant,
0: eh? Imagina't nosaltres aquí, ens ha fet ballar tots tres a l'hora.
1: Imagina't.
0: I això que estem sols... O
1: doncs
0: sí,
1: ara
0: que...
1: em sembla a mi que anirem,
0: exacte,
1: millor. Ja ho veuràs.
0: Bueno, mira, la que ve ara, per mi, és la més coneguda d'aquesta formació. El seu títol, Pedro Navaja.

0: Des de luego la peça és magnífica, però la interpretació és genial.
1: A mi m'encanta.
0: És genial, a més, quan entra l'orquestra,
1: sí.
0: Perquè ara
1: sí,
0: comença
1: sí, sí,
0: sol amb els tambors, però
1: quan entra
0: l'orquestra, sí. Llavors allò és genial, és genial.
1: Jo penso que van saber-li treure, posar-li un segell propi a totes aquestes cançons que interpreten, perquè tenen el seu segell, però van treure suc de moltes fonts, o sigui, va estar molt
0: però, a més, és graciós perquè, segons el perfil que has llegit, van començar quasi bé com una mica de casualitat o d'estar per casa.
1: Bé, jo entenc que va ser una casualitat. El que passa que, clar, si tu vas amb una verbena, un vespre, i et surt un grup que no saps ni qui són, però que són capaços de cantar-te 7 o 8 o 10 temes, com ara aquests que estem posant avui... A veure, tu vols tornar-los a sentir?
0: No, bueno, i a més, de seguida devia córrer la veu i els hi van començar a sortir contractes i la cosa
1: clar,
0: ja es va disparar.
1: Que, a veure, això no és una petxanga de quatre que s'han ajuntat.
0: No, són gent
1: que tots són molt bons.
0: I nivell, i músics, de formació.
1: D'alguna manera van saber captar l'atenció del públic i que realment, a veure, sonaven molt bé. La veritat
0: amb aquests grups, una vegada en parlàvem quan li vam fer l'entrevista a la Núria, de que es nota molt quan hi ha, amb aquestes formacions, músics de formació.
1: Home, clar.
0: Llavors, de seguida veus que la qualitat puja i el nivell és diferent. No és allò quatre replegues que diu, toquem la guitarra, aviam què passa. No, aquí hi ha una feina abans de presentar-se i es nota.
1: I tant. Ara la propera cançó que tenim és una cançó que per mi, per casa nostra, per casa meva...
0: I pel teu fill.
1: I pel meu fill petit, és com molt important, perquè tenia no encara 2 anys, i quan sentia el principi de la cançó que comencen amb els números, quan arribava el número 7 ja es preparava i només deia ell, «Mamo!» perquè li encantava l'entrada de la cançó Mambo.
0: Quina edat tenia?
1: No arribava als 2 anys.
0: Clar.
1: I es tornava boig amb aquesta cançó i quan començava el Mambo número 8 ell es posava a ballar perquè realment allò el tenia enganxat. O sigui que un record pel meu fill Oriol que ara ja és gran.
0: De totes formes, Mercè, per lo que m'expliques, que altres vegades n'hem parlat, vosaltres heu sigut una família musical a casa teva, oi?
1: Sí, a casa nostra ens
0: perquè,
1: ha agradat
0: escolta,
1: la música
0: entre,
1: a tots.
0: Entre els familiars, que és el que dèiem abans, que tots han estat actuant por ahí i triomfant, i per lo que m'expliques de casa teva, hi ha hagut una...
1: I a més al meu marit li encanta la música.
0: Per això, sempre ens hem... per això.
1: A casa sempre s'ha sentit música.
0: Sí.
1: D'un estil, d'un altre, del que sigui.
0: Clar,
1: però
0: per
1: sempre,
0: això,
1: perquè ens ha agradat sempre molt. Doncs res, anem a escoltar el Mambo número 8, a veure si algú s'arrenca a ballar amb el número 8.
0: Molt bé.

0: Des de luego, amb aquest ritme és increïble. Escolta, vosaltres n'heu ballat més que en toquen. Jo, amb les meves limitacions de l'edat, vaig fent, però vosaltres, Déu-n'hi-do.
1: A veure, fem el que podem.
0: Déu-n'hi-do, ja més del que podeu. Més del que podeu.
1: Bueno, però ens estem passant molt bé, o sigui, sí, que cap problema.
0: Bueno, mira, ara un tema que el desconeixia pel nom, el nom més que res, que es diu Fellini 8 y medio. Endavant.

0: Des de luego és el que dèieu ara, música típica d'una banda sonora de pel·lícula italiana.
1: Sí, però en Pau ens explicarà una anècdota d'aquesta música, ja
2: sí,
1: ho veuràs.
2: Sí, que a mi jo em sonava, quan he sentit, i bé, et sona alguna cosa i no és de la pel·lícula, i és perquè es va incloure, com a una de les músiques, del vídeo que es va fer del reportatge de Volem l'Institut de Sant Feliu de Codines, quan vam anar a Barcelona, tot el poble amb els geganters, amb els
0: guis... De quan estàs parlant?
2: Uf. Què? 97?
0: Déu-n'hi-do.
2: 97, 98?
0: Ha plogut.
2: Per dir alguna cosa?
1: No ho sé, no me'n recordo de l'any.
2: No sé l'any que es va fer, però devia ser... Em sembla que per l'edat que tenia jo, devia ser allò.
1: Molt bé.
2: Més o menys.
0: Però ho tens clar, vaja, que era
2: aquest. Sí. No, sí.
1: La música és aquesta.
2: La música,
1: sí.
2: No la versió de l'orquestra aquesta, però sí, de la bateria, però sí. Surt,
0: molt bé.
1: Fantàstic.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga, anem ara pel següent,
0: sí,
1: que és una cançó que es diu Me voy pel pueblo.

0: també molt adequada en aquesta formació. I deixant les dues últimes, aquesta i la que ve, que ja és l'última, que són potser les més patxangueres, les més de festa major, saps com vull dir, d'embalat. Aquestes les toquen els
1: potser
0: embalats.
1: Potser són les bones per acabar la festa, no?
0: Sí, bueno, sí, on hi ha, que la gent ja s'ha disparat i bueno, ja estan cansats de beure i de ballar.
1: Bueno, doncs
0: i aquestes dues encara fan enganxar la gent a ballar.
1: Home, i tant, eh? I tant.
0: Doncs vinga, l'última i per acabar el programa d'avui és una que es diu, que la coneixeu tots, Se va el caimán.

0: Què t'ha semblat, Mercè?
1: Ai, mira, m'ho he passat molt bé. I més hem ballat tots avui, que això està bé.
0: Escolta, que consti que t'ho he compensat de l'altra quinzena enrere,
1: sí,
0: que no vas poder ballar, eh?
1: Sí, senyor. Compensada.
0: Aquesta te n'has fet un fart, que consti, en acte.
1: Escolta, jo volia dir una cosa abans de que ens sí. despedim. Voldria dir a tothom que ens ha escoltat que aquest programa se'l guardin, perquè ara que comencen la temporada d'estiu, que hi ha revetlles i coses d'aquestes, si un dia volen organitzar una revetlla i dius, ara no sé quina música posar,
0: pues mira,
1: que es posin
0: ja
1: totes aquestes.
0: Ja les tenen totes.
1: I ho tenen assegurat, clar. Perquè amb aquesta música sí o sí balla tothom. Per tant, que es guardin el programa, que puguin fer moltes, moltes
0: Però
1: revetlles.
0: Però a més a més té una gran referència. Tu t'imagines que l'antiga alcaldessa els hagi ballat tots? Escolta, això és un... Això puja el nivell,
2: eh? És un plus.
0: I a més, és un plus. I a més a més que el Pau també...
1: Home, perdona,
0: això ja dona...
1: Un senyor,
0: ja dona
1: tot un senyor,
0: nivell,
1: tot
0: nivell,
1: un senyor regidor, també.
0: Oh, clar.
1: Durant molts anys.
0: Per això mateix que vull dir que això dona prestigi.
1: Això demostra que la música arriba absolutament a tothom.
0: A tot arreu.
1: Sigui qui sigui,
2: sí,
1: i on sigui,
2: exacte.
1: I quan sigui.
0: Exacte.
1: Per tant, nois, a disfrutar la música, que d'això es tracta. I ens tornem a trobar d'aquí 15 dies,
0: doncs
1: que
0: vinga.
1: En Bernardí diu que ens ha preparat un programa per d'aquí 15 dies.
0: I que serà l'últim.
2: L'últim de la temporada, eh?
1: L'últim de la temporada.
2: Ja s'acaba això, eh?
0: S'està sí, acabant, sí, sí. eh?
1: Doncs vinga, ho deixem aquí i d'aquí 15 dies a veure què tal surt a l'últim. Vinga, fins ben aviat.
0: D'aquí 15 dies i estem molt contents que us hagi agradat el programa d'avui.

0: Aquest és el programa número 214-11 d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui és dia 2 de juny de 2026 i ara a les 8 del vespre fem el 18è programa d'aquesta 12a temporada. Cada programa, i per veure què passava, es deia i es commemorava abans, ens endinsem en el costumari de Joan Amades i veurem què explicava que passava aquests dies. És bo saber els costums i dites dels nostres avantpassats. En Joan Amades, el dia 2 de juny, no sol aparèixer com una data amb un costum propi i exclusiu ben fixat, sinó que queda integrat dins del cicle de començaments de juny, que ell descriu sobretot en relació amb el Corpus Christi, quan cau a final de maig o a principis de juny. Segons el que recull Amades, en aquests dies previs o immediats al Corpus, com pot ser el 2 de juny en alguns anys, es preparen els altars i catifes de flors per la processó. També recullen i s'escampen herbes aromàtiques com ginesta, menta o romaní per perfumar carrers i places. S'intensifica la decoració dels carrers amb elements vegetals i domèstics. És un moment de feina comunitària molt activa, sobretot en pobles i ciutats on la festa tenia molta tradició. En resum, el 2 de juny no té una festa pròpia destacada al costumari, però forma part d'aquest ambient de preparació i ambientació del cicle del Corpus, que per Amades és una de les celebracions més importants del calendari popular català. Com cada dimarts ens trobem aquí amb en Pau Ibars. Bona nit, Pau.
1: Bona nit.
0: Els Pius i Busques.
1: Sí,
0: ja quasi ho rematem, això, en quedarà un, ja haurem acabat temporada, ja estem al juny.
1: Penúltim programa, penúltim programa.
0: Ja està, així ho tenim. L'Anna, què tal, Anna?
2: Hola, bona nit.
0: Tot bé?
2: Bé, bé, començant un altre mes i a punt d'acabar també.
0: Ja està, ja acabem aquesta 12a temporada, ja falta menys i prendrem la 13a si ens volen i ens renoven el contracte. I el Pau i la Gemma, que també ens aportaran amb les seves seccions corresponents al llarg del programa. Tots junts construirem el programa i farem arribar a tots vosaltres. Esperem que sigui interessant i que el gaudiu. I sense més preàmbuls, comencem. Què va passar un dia com avui?
3: Hola a tothom. A la secció d'avui parlaré sobre diferents esdeveniments que han succeït un dia com avui, per tant, d'un 2 de juny. El primer de tots, ens hem de desplaçar en l'any 1537, quan el papa Pau III va publicar la bula Sublimis Deus, un document que es va convertir en un punt de referència en el debat sobre el tracte als pobles indígenes d'Amèrica. En aquell context, la colonització europea del continent americà estava en ple desenvolupament. Després de l'arribada de Cristòfol Colom i les primeres expedicions, els territoris americans havien estat incorporats als imperis europeus, especialment l'espanyol i el portuguès. Aquest procés va comportar conquestes militars, evangelització i també situacions molt greus d'explotació, esclavitud i violència contra les poblacions indígenes. Davant d'aquesta realitat, dins de la mateixa església, van aparèixer debats sobre si aquests pobles tenien o no la mateixa condició humana que els europeus. La bula Sublimis Deus va ser una resposta clara. El papa afirmava que els indígenes americans eren éssers humans, amb ànima, capaços de rebre la fe cristiana i que no podien ser reduïts a esclavitud ni tractats com a inferiors. El document defensava que havia de ser respectats en la seva dignitat i que la seva evangelització havia de fer-se de manera pacífica, sense violència ni imposicions extremes. També condemnava la idea que es pogués justificar l'esclavitud pel fet de no ser cristians. Tanmateix, a la pràctica, la seva aplicació va ser molt limitada. Els interessos econòmics dels colons europeus, juntament amb la dificultat del papa per fer complir les seves decisions a territoris tan llunyans, van fer que molts abusos continuessin. En molts casos, les autoritats colonials van ignorar o interpretar de manera

0: era flexible aquestes directrius. També un 2 de juny de l'any 1896, l'inventor italià Guglielmo Marconi va obtenir la patent del seu sistema de radiocomunicació, un descobriment que marcaria un abans i un després a la història de la tecnologia. Marconi va aconseguir demostrar que era possible transmetre senyals a distància sense fils, utilitzant ones electromagnètiques. Fins a aquell moment, les comunicacions depenien de cables, telègrafs i connexions físiques. Amb aquest nou sistema, la informació podia viatjar per l'aire, de manera molt més ràpida i flexible. Aquest invent va ser la base del desenvolupament de la ràdio tal com la coneixem avui en dia. I a més endavant també va influir en altres tecnologies com la televisió, les comunicacions militars i les telecomunicacions modernes. I ens quedem a Itàlia perquè també un 2 de juny de 1946, després de la Segona Guerra Mundial, Itàlia va viure un canvi polític fonamental amb el referèndum que va decidir el futur del país. En aquell moment, la població havia de triar entre mantenir la monarquia o instaurar una república. El resultat va ser favorable a la república i això va suposar la fi de la monarquia italiana, que havia estat molt vinculada al règim feixista de Benito Mussolini i a la crisi del país durant la guerra. Per tant, el rei Víctor Manuel III va abdicar i el seu successor va abandonar el tron. A partir d'aquest resultat, Itàlia es va convertir oficialment en la Itàlia que coneixem avui en dia com a república, iniciant una nova etapa política basada en una constitució democràtica i en la reconstrucció del país després del conflicte. I per acabar, tenim dos fets que han succeït un dia com avui i estan molt relacionats també amb una de les monarquies més importants d'Europa. El primer és que el 1953, un dia com avui, a l'abadia de Westminster es va celebrar la coronació d'Isabel II, un dels actes més solemnes i seguits de la història del Regne Unit. La cerimònia va ser organitzada amb un gran rigor tradicional, seguint els rituals que s'havien mantingut durant segles. Isabel II va arribar a l'abadia en processó, acompanyada per una gran representació de la família reial, autoritats i caps d'estat d'arreu del món. Durant l'acte, la reina va fer el jurament de servir el seu poble, defensar les lleis i mantenir la fe anglicana. Després va ser ungida amb oli sagrat i va rebre els símbols del poder reial, la corona, el ceptre i l'ordre. En aquell moment, Isabel II va ser proclamada oficialment reina. Un dels elements més destacats van ser la coronació, es va retransmetre per televisió, fet molt innovador per l'època. Milions de persones al Regne Unit i a tot el món van poder veure l'esdeveniment en directe o en diferit, cosa que va convertir la cerimònia en un fenomen mediàtic global. Isabel II va regnar durant 70 anys, des del 1952 fins al 2022, convertint-se en la monarca més longeva de la història del Regne Unit. I també un 2 de juny de l'any 2014, a Madrid, el rei d'Espanya, Joan Carles I, va comunicar oficialment la seva abdicació en un missatge institucional emès a la una. L'anunci es va fer per la televisió i ràdio, i va ser breu però molt significatiu perquè posava fi a gairebé 4 dècades de regnat. En el discurs, el rei va explicar que havia arribat el moment de passar el relleu a una nova generació amb la voluntat de donar pas al seu fill, el príncep Felip. No hi va haver una cerimònia immediata de comiat, sinó un procés institucional que es va activar ràpidament després de l'anunci. Els dies següents, el Parlament espanyol va tramitar la llei d'abdicació i es va preparar els actes oficials de proclamació. Finalment, el príncep Felip va ser proclamat rei amb el nom de Felip VI en un acte solemne celebrat a les Corts Generals. La proclamació va incloure la presa de jurament davant les institucions de l'Estat i una cerimònia oficial amb la família reial. No va ser una coronació tradicional amb corona, sinó un acte modern, institucional, adaptat al sistema constitucional espanyol.
1: I per donar fi a aquesta secció, avui escoltarem el tema A Kind of Magic, tema que tal dia com avui, però el 1986, va publicar Queen. Escoltem-lo.

0: Tonight, we celebrate our love after all this time.
1: Quin dia es celebra avui? Avui és un dia, només celebren dos dies, un dia mundial i una setmana internacional. El Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia Gravis i la Setmana Internacional dels Museus. Parlarem d'aquest dia internacional, que jo no sabia el que era la miastènia, així ho aprenem una miqueta. El 2 de juny es commemora aquest Dia de la Lluita contra la Miastènia Gravis amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar la població sobre una malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta milers de persones al món. La miastènia gravis és una malaltia autoimmune i neuromuscular crònica que s'origina a causa d'un desordre del sistema immunològic, generant anticossos que interfereixen amb els receptors dels músculs, danyant la connexió entre la substància química que circula per les terminacions nervioses i els receptors. Això ocasiona debilitat i mal funcionament dels músculs.
2: Aquesta malaltia rara pot afectar persones de qualsevol edat, i el més comú són les dones joves i homes d'edat avançada. S'estima una incidència de 20 casos per cada 100.000 habitants. Alguns dels símptomes característics d'aquesta malaltia són els següents: visió doble, que és la diplopia, disfàgia o dificultat per mastegar i empassar, debilitat al coll, parpella caiguda, coneguda com a ptosi palpebral, paràlisi facial, per debilitat dels músculs facials, dificultat per parlar, la disàrtria, debilitat als braços i cames, dificultat per respirar a causa de la debilitat dels músculs de la paret toràcica. Actualment no hi ha cap cura per aquesta malaltia, encara que l'aplicació del tractament per part d'un metge especialista pot ajudar a alleujar els símptomes. En aquesta efemèride s'organitzen jornades, conferències i esdeveniments amb la participació d'especialistes i institucions en matèria de salut. Així mateix, es duen a terme activitats esportives, educatives i divulgació de material informatiu per visibilitzar la miastènia gravis a la població, brindant solidaritat als pacients que pateixen aquesta malaltia i als seus familiars.
1: Qui va néixer un dia com avui? Com d'habitual, començarem aquesta secció escoltant un tema musical.

0: Charlie Watts, nascut el 1941 i mort el 2021, va ser el mític bateria de The Rolling Stones i una de les figures més respectades del rock britànic. Conegut pel seu estil elegant i sobri, va formar part del grup des de 1963 fins a la seva mort, perquè aquest grup, com sabeu, no deixa de tocar, no tenen edat. Charles Robert Watts va néixer a Londres i abans de dedicar-se professionalment a la música treballava com a dissenyador gràfic. Era un gran aficionat al jazz i admirava bateries com Max Rock i Charlie Parker. Quan es va unir als Rolling Stones, el grup encara començava. Tot i l'estètica rebel de la banda, Watts sempre va mantenir una imatge discreta i elegant, sovint vestint amb vestits clàssics. Va ser considerat durant dècades el gentleman del rock. A més dels Stones, va participar en projectes de jazz propis com la Charlie Watts Orchestra. Era probablement el membre menys extravagant dels Rolling Stones, preferia els hotels tranquils i els cavalls abans que les festes. Tot i ser bateria d'una de les bandes més famoses del món, deia que el seu veritable amor musical era el jazz.
1: Una vegada, després de que el Mick Jagger el despertés de matinada dient-li «On és el meu bateria?», en Watts es va vestir elegantment, va baixar a l'habitació del Jagger i li va respondre: «No sóc el teu bateria, tu ets el meu cantant». Era un gran col·leccionista de cotxes antics, però gairebé no conduïa. Charlie Watts va tocar amb pràcticament tots els grans clàssics de la banda, entre ells «I Can't Get No», «Satisfaction», «Pain in Black», que escoltarem a l'acabar, «Sympathy for Me Devil», «Give Me Shelter», «Start Me Up», que hem escoltat al principi, Angie i Jumping Jack Flash. El seu estil de bateria era poc espectacular visualment, però extremadament precís i musical, essencialment per al so dels Rolling Stones.

0: Anem ara a la literatura i parlarem d'un personatge molt característic. Marquès de Sade, nascut el 1740 i mort el 1814, conegut com això, el marquès de Sade, va ser un aristòcrata, escriptor i filòsof francès, famós tant per les seves obres escandaloses com per la seva vida plena de polèmiques. El terme sadisme deriva del seu cognom per les descripcions de crueltat i dominació presents als seus textos. El seu nom complet era Donatien Alphonse François de Sade. Va néixer a París en una família noble i va rebre una educació refinada. Va servir a l'exèrcit francès, però aviat la seva reputació es va veure marcada per escàndols sexuals, denúncies i períodes llargs d'empresonament. Va passar prop de 30 anys entre presons i asils. Moltes de les seves obres les va escriure empresonat, inclosa part de la seva obra més famosa. Durant la Revolució Francesa va perdre privilegis aristocràtics i finalment va acabar internat en un manicomi, on va morir el 1814.
1: Va escriure una de les seves obres més conegudes, les 120 jornades de Sodoma, en un rotllo de paper amagat dins de la cel·la de la Bastilla. Quan va esclatar la Revolució Francesa, gairebé va ser executat a la guillotina. Les seves obres van ser prohibides durant molts anys a França i en els altres països. Tot i la seva fama escandalosa, alguns intel·lectuals del segle XX, com els surrealistes, el van reivindicar com un defensor radical de la llibertat individual. Obres principals van ser Justine, Juliet, les 120 jornades a Sodoma, Filosofia al dormitori. Les seves obres combinen filosofia, crítica social i erotisme extrem, i encara avui generen debat sobre els límits de la literatura i la llibertat d'expressió. Escoltem un fragment breu i no explícit representatiu del seu estil filosòfic.
0: La naturalesa no crea els homes iguals. Seria absurd exigir-los que ho fossin. Les passions governen el món molt més que la raó. I cadascú busca la felicitat segons els seus propis desitjos. Aquest tipus de reflexions mostren el vessant més filosòfic i provocador de Sade, centrat en la llibertat individual, el desig i la crítica de la moral tradicional. Doncs un cop acabat de conèixer una miqueta qui era aquest marquès de Sade, anem a la música, escoltem una cançó del nostre nou personatge.

0: Jimmy Jones, nascut el 1930 i mort el 2012, va ser un cantant i compositor estadounidenc de rhythm and blues i pop, conegut sobretot per la seva veu aguda i elegant. Va triomfar a final dels anys 50 i començaments dels 60 amb un estil molt influent en la música soul posterior. Va néixer a Birmingham, Alabama, i es va criar a Nova York. Va començar cantant en grups de gospel i doo-wop abans d'iniciar carrera en solitari. La seva veu de falset era molt característica i el va convertir en una figura destacada del pop i el rhythm and blues de l'època. El gran èxit li arribà al 1960 amb la cançó Handyman, que acabem d'escoltar, que va entrar a les llistes d'èxits mundials internacionals. Tot i no mantenir una fama massiva durant dècades, molts músics el van considerar una influència important. La seva veu era tan aguda que molts oients pensaven que era una dona qui cantava.
1: Handyman va ser reinterpretada anys després per en James Taylor, convertint-se novament en un gran èxit. El Jimmy Jones preferia actuar en sales petites i clubs abans que en grans estadis. Va tenir una carrera relativament discreta, malgrat haver influït artistes de soul i pop dels anys 60. Els seus principals temes eren Handyman, Good Timing, que escoltarem a l'acabar amb aquest cantant, Just a Little Bite, en Ready for Love. La seva música barrejada d'up-pop, rhythm and blues i pop melòdic era especialment admirat per la suavitat vocal i el seu ús del falset, molt avançat per a l'època.

0: Tornem ara a parlar de literatura amb una persona relacionada amb les lletres d'aquí de casa nostra. Carlos Barral va néixer el 1928 i morir el 1989. Va ser un poeta, editor i polític català, una figura clau de la literatura espanyola del segle XX. Va néixer a Barcelona i va estar molt vinculada a Calafell, on passava llargues temporades i trobava inspiració per escriure. Barral va estudiar dret, però ben aviat es va dedicar al món editorial familiar. Com a director de l'editorial, Seix Barral va revolucionar la literatura en castellà, promovent autors innovadors i impulsant el famós premi Biblioteca Breve. Va formar part de l'anomenada generació dels 50 amb poetes com Jaime Gil de Viedma i José Agustín Goytisolo. També va tenir activitat política durant la transició democràtica espanyola i arriba a ser senador. La seva casa de Calafell era punt de trobada d'escriptors, editors i intel·lectuals de tota Europa.
1: Va ajudar a donar projecció internacional a autors del boom llatinoamericà com el Mario Vargas Llosa i el Gabriel García Márquez. Era conegut per el seu caràcter brillant, però també irònic i provocador. Molts dels seus poemes reflectien el pas del temps, la memòria i la decadència de la burgesia catalana. Les seves obres principals són, en poesia, Metropolitano, Lecciones de cosas, Usuras y figuraciones, i en memòria i prosa són Años de penitencia, Los años sin excusa, Cuando las horas veloces. Un fragment representatiu del seu to melancòlic i evocador. La tarde cae despacio sobre el puerto y el mar conserva aún una luz cansada y vieja. Todo parece recordar algo perdido para siempre. Aquest estil intimista i reflectiu és molt característic de la seva poesia.
0: I per acabar, retornarem a la música i escoltarem una cançó.

Pedro Guerra, nascut el 1966, és un cantautor canari reconegut per les seves lletres poètiques, intimistes i compromeses socialment. Va néixer a Guímar, a l'illa de Tenerife, i és una de les principals figures destacades de la cançó d'autor en castellà dels anys 90. Pedro Guerra va començar en el moviment musical canari anomenat Nueva Canción Canaria. A principis dels anys 90 es va traslladar a Madrid i va iniciar carrera en solitari, destacant ràpidament per la qualitat literària de les seves cançons. El seu disc Golosines del 1995 es va convertir en una veu imprescindible de la música d'autor espanyola. Amb els anys ha col·laborat amb artistes molt diversos i ha mantingut una trajectòria coherent, allunyada del pop comercial més convencional.

Abans de ser famós, actuava en petits bars i cafès cantants de Madrid amb només una guitarra. Té fama de ser molt proper i accessible amb el públic després dels concerts. Molts artistes han versionat les seves cançons per la gran qualitat de lletres i, a més, ha participat en nombrosos projectes solidaris i concerts benèfics relacionats amb drets humans i causes socials. El Resistiré, que acabem d'escoltar, n'és una de les mostres. Els seus temes principals són Contamíname, que escoltarem al final de parlar d'aquest autor, Peter Pan, Debajo del Puente, que hem escoltat en començar, Biografies, Deseo i El marido de la peluquera. La seva música combina cançó d'autor, folk i influències llatinoamericanes. És especialment valorat per la sensibilitat de les seves lletres, plenes de reflexions sobre l'amor, el temps, la identitat i la convivència cultural.

0: Autors, gèneres, llibres.
1: Hola, bona nit, amics i amigues de Cau d'Orella. Avui us vinc a parlar de dones una mica controversials. Tenim la imatge de determinades dones com a unes grans activistes pels drets, unes persones humanes, en fi, grans escriptores i altres persones del món de la ciència i del món de la cultura que tenim una gran imatge d'elles. I, en canvi, no sempre això, tot allò que llueix. I mireu amb qui començarem. Amb Teresa de Calcuta, ni més ni menys. És una dona que tothom la té com, bueno, com una dona fantàstica que va fer moltes coses pels pobres. En canvi, si fem cas de les publicacions que trobem per molta premsa, trobem que Teresa de Calcuta, tot i que s'ha convertit en un símbol de la metàfora del bé i quan es qüestiona tot això sembla que s'estigui atacant a la societat, resulta que no és tan així. En primer lloc es podia definir a Teresa de Calcuta amb una frase. Era una ultracatòlica retrògrada que creia necessari el patiment dels pobres, només acceptava el divorci en les cases reials, considerava que l'avortament era el principal problema de la humanitat i s'estimava molt els diners dels rics i sempre els va recolzar. De fet, ella era d'una família rica, inclòs va recolzar dictadures sanguinàries. Les primeres sospites sobre la seva figura van arribar quan les universitats d'Ottawa i Montreal varen fer una tesi sobre els moviments altruistes. Els investigadors Serge Larivé i Genevieve Gerard i Carol Senechal es van adonar de que les germanes de la Caritat, l'ordre fundada per Teresa, era en realitat una entitat molt fosca i amb actuacions difícilment justificables en termes metges, i en especial financers. Per fer-ho fàcil, l'estudi concluïa que les missions de la mare Teresa eren literalment cases de la mort. No eren centres per curar, eren llocs on es tractava els pobres sense cap mena de metodologia clínica ni mèdica i no s'admirava de solucionar cap problema. I es feia, en definitiva, un immens monument a la passió de la mort, sempre que fos la mort dels altres, evidentment, i no per falta de mitjans, donat que les missioneres de la Caritat tenien un pressupost anual que triplicava el de la UNICEF. En paraules de la pròpia mare Teresa, deia: és formós veure que els pobres accepten la seva sort. Ells pateixen com Crist la seva passió. El món guanya molt amb el seu patiment. Com va dir el periodista anglès Christopher Hitchens, qualsevol que vagi a la mare Teresa amb un problema mèdic comet una terrible equivocació. Parlem de pràctiques que van contra la medicina més elemental, com la reutilització d'agulles hipodèrmiques, mesclar malalts contagiosos amb d'altres que no estaven infectats i un llarg etcètera de pràctiques clíniques més pròpies del segle XIV que d'una societat que ja ha descobert la penicilina. Però vigilem, aquest sistema només s'aplica als pobres, perquè ella, donat que no ho era, sinó que era multimilionària, considerava que el seu patiment no ajudaria a Crist i sempre que tenia una malaltia s'anava a tractar a una clínica privada dels Estats Units. El mite de la mare Teresa va néixer a Anglaterra. En 1968, el periodista Malcolm Muggeridge, conegut per les seves idees antiabortistes i d'ultradreta, va viatjar a la Índia per fer un reportatge a la monja missionera, arrel del qual escrivia el seu llibre sobre la seva tarea a Calcuta. A partir d'aquí, la monja va esdevenir molt famosa i tothom vam tenir d'ella una imatge que els coneixements que hem tingut després no corresponien en absolut a la imatge que teníem d'ella. I més coses. Si deixem la política a part i parlem de diners, les coses no milloren. Un dels seus principals donants de fons amb qui mantenia molt bona relació era Charles Keating, un Madoff avant la lettre responsable de l'estafa de Lincoln Savings and Loan, que rentava la seva consciència amb donatius a les missioneres. I és que les seves comptes no són un misteri. El setmanari Stern va intentar fer un reportatge sobre el tema, però el govern indi va respondre que era un tema classificat. En altres països, com Anglaterra, la hisenda pública va intentar investigar les comptes de la congregació, però sempre es topaven amb la mateixa paret, una paret que es deia Banco Vaticano, al que es transferien tots els fons de l'ordre. I estem parlant de molts i molts milions. En fi, que com veiem, la mare Teresa ens ha donat una sorpresa, una mica desagradable. Però buscarem més persones, més dones, ja que estem parlant de dones aquest any, que també ens sorprenguin, per bé o per mal. Bona nit i que descanseu molt bé.
0: Bé, i fins aquí el programa d'avui. Personatges, lletres, músiques, esdeveniments, tertúlia, tot forma part d'aquest A Cau d'Orella. A més, per una codina, que els dimarts cada 15 dies i que podeu escoltar el 107.2 de l'FM o bé per internet, on trobareu tots els podcasts. També les repeticions del cap de setmana. Desitgem que aquesta hora us hagi resultat agradable i relaxada. Amb aquesta intenció fem el programa tot l'equip. Gràcies a tots per ser-hi i ens retrobarem d'aquí a 15 dies amb el darrer programa de la temporada. Passeu una molt bona quinzena, gaudiu i sobretot, sigueu molt, molt, molt, molt feliços. No deixeu que això us ho prengui ningú. Bona nit.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: La gastronomia catalana no necessita reinventar-se, necessita ser explicada. Perquè ja existeix el suquet de l'àvia, el pa amb tomàquet que reca qualsevol sopar o la calçotada que converteix el febrer en festa. El problema mai ha sigut el producte, sinó l'altaveu. No venguem formatge català, venguem Garrotxa, Tupí, Serrat. No diguem vi, diguem Déu Empordà, Déu Terra Alta, Corpinant, perquè el món paga per l'origen, no per genèrics. Si un nen català no sap què és un trinxat o quan és temps de xató, difícilment serà un bon ambaixador. La gastronomia és llengua, història i geografia, i s'hauria d'ensenyar igual.

0: periodistes, experts en la tecnologia punta audiovisual del moment, esportistes i sobretot els nostres gastrònoms locals, la vila de Sant Feliu es va erigir com a autèntic referent al Vallès Oriental. El pavelló municipal bullia d'activitat convertit en la seu d'una fira local completament innovadora. Allò era un aparador frenètic on autòctons, estiuejants, veïns de la comarca i segurament algun estranger que passava per allà, despistat, descobrien el potencial del poble en tots els àmbits. Però avui ens aturarem en un de molt concret, el gastronòmic. Passejar pels estants era un espectacle de la presència artesana local, carnisseries, embotits, pats preparats i, deixeu-m'ho dir, els millors canelons i pollastres del món, segons l'eslògan. I de fons, a les pantalles d'aquells televisors de tub catòdic, aquells on t'havies d'aixecar del sofà per anar a canviar de canal, s'hi emetia una joia, el programa Bon Profit. Allà teníem en Josep Dorcer, amb el Vicenç a la càmera, competint en carisma amb l'incompatible Jaume Pasteller de TV3, gaudint com ningú dels plats dels nostres restaurants. El gaudi d'aquell presentador amateur i la cura dels nostres cuiners i cuineres era una expressió gastronòmica pura, un desig de projectar la nostra cuina cap enfora, d'ensenyar al món què es coia a casa nostra, acomiadant-se sempre amb aquell mític bona cuina o bon profit. I és que al cap i a la fi tot això tracta de com ens mostrem els demés, de com projectem les virtuts i el saber fer de persones i empreses i de com utilitzem la gastronomia per connectar amb altres cultures i necessitats. I com que parlem de projecció gastronòmica, avui ens acompanya algú que en sap una estona de tot això. Eduard Ávila Morera, molt bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Edu o Eduard?
1: Bé, com vulguis. Si dius Edu, anirà més ràpid.
0: Vinga. Has estat xef executiu de Gastrofira i director de producció i operacions de restauració a Fira de Barcelona durant pràcticament 20 anys. Edu, si no anem errats, podríem dir que la restauració lligada a aquestes grans fires de mostres ha estat clau per projectar al món com som gastronòmicament?
1: I tant, per descomptat. És a dir, nosaltres, com bé deies, a 20 anys a Fira, i si tirem enrere uns quants més, vam arribar a entendre que a l'afegir la gastronomia en els serveis que comercialitzava Fira de Barcelona era, sens dubte, un valor afegit, no? Quina millor manera de tancar una venda o una relació amb un proveïdor, ja sigui del món que sigui, ja sigui del món tèxtil, de la pintura, de la moda, del jovent, de la nova, de les tecnologies, el fer-ho asseguts al voltant d'una taula, sempre doncs és molt més agraït, no? Sempre diuen aquí que de futbol i de menjar tothom en sap,
0: tothom en sap. Tothom s'hi atreveix, exacte.
1: Llavors, doncs, efectivament, vam descobrir que potenciar el servei de restauració era, no ens enganyarem, allà no era una ONG, sinó que era una línia de negoci, sí. I era una línia de negoci doncs, que tota la gent que entrava al recinte, estant i més o menys estona, des del principi teníem l'oportunitat d'oferir-los un esmorzar, un còctel abans d'un event, un dinar ràpid de treball, o inclús després sortir a la ciutat i oferir-los doncs, els serveis de restauració també, per que tota aquella gent que podien ser events, o que poden ser events locals o events a dia d'avui super internacionals i globals, doncs al voltant de la taula i al voltant del bon menjar, doncs tot això suma i suma molt, efectivament.
0: Molt bé.
2: Com comença la teva inquietud cap a la gastronomia?
1: Ui, ara quan us escoltava el sentir d'en Pasteller deia, ostres, ja em fa d'anys, no? Doncs la veritat és que va néixer així, del no-res, no? A casa som una família numerosa, els pares vinculats, sí, al bon menjar, però com tothom, però ningú vinculats al sector. I, bueno, com aquell jove que quan volia ser bomber, volia ser empresari, però al final, no sé, si per el fet de que tots esmorzem, dinem, berenem i sopem, si podem, al voltant del menjar, em van entrar al cuquet, vaig començar a estudiar, que hem de tenir en compte, estudiar fa 30-35 anys, el cuiner no era el que és avui. Avui jo diria inclús que els hem divinitzat massa, eh? Jo ho faria molt més terrenal, però en aquell moment ser cuiner doncs, era un repte, me'n recordo, perquè a Sant Feliu tota la colla, divendres, dissabtes i diumenges, doncs era el seu moment de gaudi, i el meu era el d'estar pelant patates, netejant cassoles i anar fent. No?
2: On comences a estudiar?
1: Començo a estudiar a l'Escola d'Hostaleria de Barcelona.

0: al carrer Muntaner en aquell moment, durant els 3 anys. En aquell moment es feia el servei militar. Entre el primer i el segon any vaig fer el servei militar i vaig tenir el gran honor de ser el cabo cocina.
1: Allà sí que pelava les patates.
2: Que no. Tractaven bé, no? Els caporals, els generals?
0: Bueno, no ho sé. Vaig passar d'escriviente de cocina o cabo cocina, que ara que ho penso, hòstia, si em feia temps que no parlava d'això. Molt ranci, molt ranci. Després vam continuar al cap de 2 anys i, sens dubte, vaig tenir la... crec... que una de les millors oportunitats de la meva vida, que va ser just acabar poder anar a treballar al Japó. El Japó era l'any 92. I què passava al 92? A part de les Olimpiades, les Olimpiades aquí, hi havia a l'Expo de Sevilla, també, i se'n van juntar dues coses, no? Primer, tots estàveu per aquí gaudint dels Olímpics, i jo estava a Sevilla, on vaig tenir aquella oportunitat que durant sis mesos, des de Sant Jordi fins a passat a la Mercè, vivint a Sevilla, i on cada setmana baixava un restaurador, en aquell moment reconegut a Catalunya, i baixava ell amb el seu servei de sala i dos o tres cuiners, i nosaltres li paràvem i li gestionàvem tot el servei a dintre el pavelló de Catalunya. Vaig estar allà amb Carme Ruscalleda, amb Ferran Adrià, amb Santi Santamaria, amb el Roig Rubí, amb Casa Irene, amb Casa els Leopoldo, amb tots. I en aquells moments érem, jo diria que més autèntic cara, perquè, com us he dit abans, sota el meu prisma, ara hi ha massa espuma, no? Crec que n'hi ha massa. Però en aquell moment era molt, molt, molt autèntic, no? Baixaven tots amb les seves receptes i, clar, me les feien arribar perquè els hi comprés el gènere i després cuinessin, no? A la Pepita i la Lolita de Reixac, és a dir, era al·lucinant, no? Era al·lucinant. I una altra experiència curiosa i digna de compartir és el tarannà, no? El tarannà, i que jo me'ls estimo molt arreu d'Espanya tots, però el tarannà català i el tarannà andalús, no, com una castanya. Sí, sí. I allà, quan no era el Rocío, era la festa del Carmen, i quan era la festa del Carmen, era la festa... I clar, jo necessitava comprar, i allà, doncs...
1: I et devia costar trobar.
0: Uf, molt, molt, molt, molt. La veritat és que costava molt... I el que us contava, aquests restauradors veníem amb unes llistes maques perquè es volien lluir, sí, sí. I llavors on recordo autèntiques quimeres. Aventures i quimeres per aconseguir-los el producte, no? Molt bonic, molt bonic. Però bueno, tornem a anar d'un cantó a l'altre, perquè us he dit que vaig estar al Japó i als Jocs Olímpics, i això va ser també simultàniament a Barcelona durant els Jocs Olímpics, una multinacional molt important japonesa, Mitsukoshi, que es dedicava i es dedica a dia d'avui a temes immobiliaris i molts temes, però entre altres de restauració de luxe, van muntar allà on hi havia l'antic Arcas Soler, a Rambla, Catalunya, van muntar un local, un restaurant exclusiu per tots aquells visitants japonesos que durant els Jocs Olímpics estarien a Barcelona i que es trobessin com a casa. Llavors em van enviar 6 mesos al Japó innocentment perquè aprengués la cuina japonesa.
3: No hi havia res japonès en aquella època a Barcelona.
0: Hi havia
3: poca cosa.
0: Molt poca cosa. Hi havia el Yashima, hi havia poca cosa més. Hem de tirar 30 anys enrere.
2: I tu anar a Japó, deurien dir, ets boig, no? Perquè anaves a l'altra punta del món.
0: Jo, totalment boig, perquè us podeu imaginar, fa 30 anys no hi havia internet, no hi havia telèfons mòbils, jo em comunicava amb la Mònica, amb la meva dona, em comunicava amb Telex, però amb el Telex que tenia el meu pare a la seva oficina, llavors, clar, jo no podia ser molt... No li podia dir moltes coses guapes, perquè mon pare els hi tenia que traspassar amb ella. Tot i que, bueno, va ser...
2: I no quedava gaire bé, no?
0: No,
2: segons què.
0: I l'experiència molt, molt, molt impressionant. Recordo que jo no havia agafat un avió en la meva vida i el primer avió que vaig agafar va ser Barcelona Heathrow Anchorage Narita. Vaig estar 18 hores i quan les sensacions curioses és a l'aeroport de Londres entrar amb un avió de 2 pisos amb no sé quantes files i tal, i jo era l'únic europeu, tot l'altre era asiàtic, no? I 30 anys enrere jo vaig dir, hòstia, Eduard, t'has equivocat, no saps on vas, no? Però va ser una experiència impressionant, molt, molt, molt xula.
3: O sigui, de ben jove, al final, ja estàs com connectat el món aquest com més internacional, tema sí. de fires, sí. no? No entres directament en el món del restaurant, cuina petita...
0: Bueno, en principi,
2: de menú,
0: no. El que sí que hi ha... Bueno, la meva primera inclusió en una cuina va ser el restaurant Reno, de la família Julià, al carrer Tosset, amb unes arrels de cuina francesa que jo envejo i que... No dic que vaig patir, perquè no vaig patir, però hi havia una disciplina molt, molt, molt... que a mi m'agrada, és a dir, hi ha d'haver-hi alguna disciplina, no pot ser tot tan obert, no? I me'n recordo, vam fer moltes mires, vaig pelar moltes carxofes al costat del Javi Torres, dels Hermanos Torres, que després ho van gestionar i hem fet moltes coses plegats, no? Llavors vaig estar voltant, que és el més important, voltar per molts espais, conèixer el món, maneres de fer i òbviament producte, no? Recordo a Reno, doncs, que era al·lucinant entrar en unes unes càmeres a les que entraves, clar, normalment a casa no entraves a la nevera, no? Allà entraves a la nevera i a dintre la nevera, doncs, segons l'època de l'any, i que això és molt bonic i perdura encara, doncs, quan hi havia espàrrecs, quan era temps de llagostes hi havia llagostes, quan era temps de mongeta verda hi havia mongeta verda, i el que us he dit, quan hi havia carxofes hi havia una pila a casa de carxofes, que me'n recordo que arribava aquí a Sant Feliu amb les mans negres i no era de canviar pneumàtics, sinó que era de pelar carxofes, no? Llavors, doncs, bueno, divertit, molt divertit.
2: Bueno, però veig, llavors, no?, que abans també era com un món més... No?, que estàveu tots més units, més interconnectats, més... Ara potser és molt individual, no?, aquest món de la cuina.
0: No. Ara, cert és, després de que en Ferran Adrià va fer el que va fer ja fa 20 anys amb la revolució de la cuina, en aquell moment, Ferran i el Santi Santa Maria, en aquell moment, es democratitza la cuina. Jo us he parlat del Reno, i jo, allà s'amagaven les receptes. És a dir, allà el xef de cuina, l'Isidro en aquell moment, feia la picada, una picada que em tenia picant un morter 3/4 d'hora, però ell amagava en el puny quantes ametlles hi posava o quants alls hi posava perquè no ho veiéssim. Abans era així.
3: Com la recepta de la Coca-Cola.
0: Exacte, amb una picada, no?
2: Una picada. Aquell secret, no? Segur que tenia alguna espècie o alguna que...
0: Sí, us he dit que això m'agradava perquè era la disciplina, però bueno, però llavors quan hi ha l'explosió de que s'obre la cuina a tothom i que es democratitza, tothom pot fer de tot, totes les receptes es comparteixen i a dia d'avui és així,
3: El Joan fot una mica, tu fots una mica igual, amb la salmorreta aquella que fa pels arrossos, que encara no s'ha explicat mai com la fa ben bé. Sempre diu una... Si li preguntes avui et diuen una cosa, dius demà, hòstia, m'ha canviat alguna
2: cosa. I quan et fa et distreu. Passa amb això, pam.
1: Has de tindre les teves coses amagades, si no...
2: I tornant al tema de les fires i això, clar, estem parlant d'unes quantitats indigents de compra de productes, de cuiners, de personal... Tot això com ho gestionaves?
0: Això és de les coses que també, no? Jo he sigut al cul del Jaumet, no hi sé estar quiet enlloc i m'agraden els canvis, no? Jo venia de comprar i de fer gestió i de cuinar per 20, 30, 40 events de 100, de 200, de 300, i llavors arriba el moment en què creem aquest departament propi de restauració Fira Barcelona, i us heu d'imaginar que en aquell moment jo passo de comprar ous a comprar truites ja refrigerades a palets. Sí. És a dir, a palets per què? Doncs perquè, per exemple, durant el Saló de l'Automòbil passaven un cap de setmana 28.000 persones. No en mengen totes, però imagineu-nos que només el 10% demanen un entrepà. Estem parlant de 2.800 entrepans, no? Sí. I un dels tops ventes era la truita, perquè era els caps de setmana, entre setmana, quan venia premsa i venien altres gent a fer més negoci, el que es venia més era el de pernil ibèric, no? Però el cap de setmana pels nanos els omple més una truita, no? Llavors, doncs, passes a tenir que comprar, doncs, de comprar 4 quilos ous i patates, a tenir que negociar i comprar, doncs, aquest tipus de productes, no? També és cert que a dia d'avui la immersió dels productes de quarta i quinta gamma, doncs, faciliten moltíssim aquest tipus de produccions, no? Heu de tenir en compte que en el darrer Mobile World Congress d'aquesta edició van arribar a passar 96.000 persones en 4 dies, alguns recurrents i que repeteixen, però és igual, fem números ràpids, cada dia et passen unes 30.000 persones. 30.000 persones es diu Rappin, no? Passa que el model de gestió que es va implantar en aquell moment i que vam implantar el que anomenàvem un model de gestió mixt, que ens permetia, primer, que no tot tingués i tot sortís d'un mateix operador, tothom faria servir el mateix sufragit i tots els locals tindrien aquell flaire més o menys del mateix gust, no? Llavors el que hem decidit és una gestió mixta amb la qual al voltant del 30% ho gestiona Fira Barcelona amb el departament que vam crear, Gastrofira, amb diferents marques, i a l'altre 60% mitjançant concurs públic el donem a diferents operadors de la ciutat, perquè el que té capacitat per fer el millor fish and chips, pues, primer aplica per participar i si guanya, doncs és capaç de fer aquest servei, el millor pizza, el millor sushi, el millor grab and go, el millor restaurant gastronòmic, i llavors també buscàvem allò de que quan aquest, sobretot aquest client internacional, arriba a Barcelona, es mou pel port o per les estacions de tren, l'aeroport o el tren, i veu ja unes marques referents, o es mou pel centre de la ciutat i veu també aquelles marques referents, i després entra al recinte firal i torna a veure aquelles marques referents, doncs no deixa de ser això que comentaves al principi, que és el millor escenari per promoure el nostre producte.
4: Sí, és el que et volia preguntar, que com valores l'impacte que té la fira cap al panorama gastronòmic català?
0: Home, jo crec que s'ha fet molt, molt, molt bona feina en el sentit de dir donem oportunitat a que el producte local arribi a la gent que ve de fora, no? Nosaltres vam batejar-lo com el concepte, el model Barcelona, no? En el sentit que no tot ha de ser local, però sí que hem d'aprofitar de que n'hi hagi molta, molta presència, ja sigui del pa amb tomàquet, ja sigui de l'embotit, ja sigui de formatges locals. A mi m'agrada el guacamole i m'agrada el ceviche, però crec que ara n'estem abusant una mica massa, no? Llavors, escolta'm, jo recordo el primer semi-guacamole que vaig menjar i me'l vaig menjar al Pinocho de la Boqueria, i no era un guacamole, sinó que era un alvocat amb una miqueta de maionesa i unes anxoves de 10, i era una recepta feta amb alvocat però amb aquesta proximitat de l'anxova de l'escala, i no calia que ens anéssim a un guacamole, un ceviche o aquestes preparacions, no? Tot i així, a mi, jo tinc la sort i dic, el dia que vagi el metge em digui Eduard, no pots menjar coliflor, hòstia, m'emprenyaré molt perquè m'agrada absolutament tot. Sí. Si em pregunteu, Eduard, què no menjaries? Escolta'm, no ho trobaríeu. No?
4: Estàs acceptat ja al parada i fora. Sí. Aquí som igual.
0: Absolutament tot.
2: I en aquest sentit, a les fires, ara és una anècdota, sí. Tens algun típic directiu supermilionari que et devia dir, jo vull menjar això i no ho tenies. I has hagut de moure mar i cel per dir...
0: Directiu ara... no, però a Fira Barcelona també s'utilitza l'espai, ho sabreu, pel sonar, per exemple. Els artistes són els més punyateros.
2: Són els més toca collons, sí. Parlant en
0: sí.
2: plata, no?
0: Sí, bueno, els que tenen més
3: manies.
0: Exacte, sí. Més manies. No, directius en principi no,
2: Escolta'm, sí. Que... algun d'aquests xalats.
0: No, és a dir, jo sóc...
2: Tu feies una bona truita i llavors la gent ja quedava contenta.
0: Efectivament. Qui diu una bona truita, diu un bon embotit, o servir-lo amb les condicions que toquen, no? És a dir, jo... És molt fàcil, o no, o sembla molt fàcil cuinar amb molt bon producte i obtenir resultats 10 i és un engany. És a dir, tu pots obtenir un resultat 10 amb un producte molt, molt, molt senzill. Un llegum ben cuit, amb el que comentàvem abans, mira, ho vaig menjar i per dinar, així de senzill us ho diré. Jo no sóc de fer receptes, però vaig arribar amb el temps just. Tenia llegum, llenties cuites de la parada del mercat d'Hostafrancs de Barcelona, i vaig comprar mitja dotzena de gildes. La gilda porta anxova, piparra i unes olives. Vaig agafar les llenties, vaig desfer les gildes, res més, desfer les gildes, ho vaig barrejar amb tot l'oli de les gildes, una recepta de 10, i quan hem trigat a fer-la... Quan hem trigat a fer-la? Un 30 segons, no? Llavors, no cal anar a buscar un llamàntol per fer un arròs acollonant, sinó que pots fer un arròs molt bo amb galeres, no?
2: Llavors, sí, no. Les coses senzilles i amb carinyo.
0: Llavors, jo crec que a la teva pregunta de si ha vingut algun alt mandatari ha volgut, no. No, com a conya o com a cosa que, bueno, que s'ha de fer per protocols, és sovint ve la Casa Real, i quan ve la Casa Real és un desastre a nivell operatiu i logístic. Primer perquè et tanquen tots els accessos, amb inhibidors, t'ho tanquen tot, i a més et tasten el producte.
2: Hi ha un tastador per si l'enverina, no?
0: Hi ha un tastador pel producte, no?
1: T'imagines que cau allà, clac.
0: El primer dia fa gràcia, després quan tens... Clar, perquè només li has de donar menjar amb ell, li has de donar amb ell i 37.000 més que estan al voltant. Llavors això, doncs, bueno, acaba sent...
3: Cansa.
0: Anecdot, sí... Que dic que si li volen fotre un... li fotran un altre cantó, no? Sí. Però no. I si entren els gos... Clar, un gos no pot entrar mai en una cuina per temes higiènico-sanitaris, però si ve a la Casa Real no n'entra un, entra en set.
4: I
0: passa per allà, no? Però bueno, això és anecdòtic, eh? Suposo que en altres camps deu passar el mateix, també.
4: Actualment segueixes lligat a les fires o...?
0: Sí. Fa 3 anys, després de 21 anys a Fira Barcelona, amb el que primer perquè vam crear el departament, jo i 2 exalumnes meus, que això té molt de mèrit, que em van cridar, em va dir, Eduard, un alumne crida al profe i li diu...
3: Diu molt de tu i diu molt dels alumnes.
0: Vam crear el departament, vam estar 21 anys i va arribar un moment, bueno, ara que ja, doncs, que volia fer altres coses, no? Em vaig voler, vaig aprofundir molt en la docència, estic en una escola molt puntera al CIP, al Culinari Institut de Barcelona. Dic puntera perquè és un sistema pedagògic totalment diferent a les altres, tot i que continuo donant classes a la Universitat Autònoma, a la Politècnica...
3: Ara ja entenc perquè fas amanides de llenties amb piparres.
1: D'on treu el temps aquest home?
0: Exacte, no. El més difícil és gestionar l'agenda, però quan fas el que vols, toco fusta, soc molt privilegiat de poder fer això. No sé on estàvem, perquè a mi parlo...
4: Si seguies lligat a les fires...
0: Ah, sí, i segueixo lligat a les fires... perquè a nivell ja no Fira Barcelona, sinó treballo per Nevex, que és l'empresa més grossa a nivell nacional, que és catalana, que gestiona fires pròpies, té 17 fires. D'aquestes 17 fires n'hi ha 4 vinculades al món agroalimentari. Una és el Food for Future, que es fa a Bilbao, l'altra és a l'Agritec, que es fa a Màlaga, l'altra que és a l'Autèntica Premium Food, que es fa a Sevilla, i l'altra és el HIP, que es fa a Madrid i a Porta 10 anys, i dic 4 i és 5, perquè el 16 i el 17 de juny fem per primera vegada Charcutexpo, una fira vinculada només al món dels xarcuters a Madrid, i jo tinc la gran sort, torno a tocar fusta, de que porto la part congressual, i la part congressual és tan fàcil o tan difícil com aixecar el telèfon i convidar a tota aquella gent rellevant en cada un de les àrees del sector perquè aporti. Jo els convido, clar, això és molt bonic, aixecar i convidar, vine i explica'm què fas i com ho fas i tal, o vine i participa en l'obrador de xarcuteria, o vine i participa en aquesta activitat, o vine i tal, i el tipus de gent amb la que treballo, doncs tots són cuiners, no? Que jo sempre dic, sí, estem amb 1, 2, 3 estrelles, estem amb gent que té tots els sols de la guia Repsol, amb gent que està a tota la guia McCarthy, però el que jo sempre busco és gent que tingui algú que explicar, algú que compartir, perquè no vull que vinguin a fer receptes, perquè les receptes entres a YouTube i ja et surten. Sí. En canvi, fem una cosa que és molt xula, que és en l'escenari, això en l'Autèntica Premium Food i en el Charcutexpo aquest que farem ara, no? Pugem, convidem a un chef, reconegut o no, amb estrelles o sense estrelles, però que té alguna cosa a explicar, i comparteix durant 40 minuts escenari amb una persona que despunta en una altra disciplina. Ja sigui, doncs, un esportista d'èlit, un polític, un humorista, un pastor, una percebeira, un productor, el Joaquín del Betis, bueno, i aquí anècdotes... Vam acabar fent el Joaquín del Betis i el Rafa Zafra fent tortites de camarones a l'escenari. Us podeu imaginar la que es va liar allà, no? Però l'essència era, comencem parlant d'aquell home que va pujar a l'escenari, que era el camaronero, que era el que collia camarons i ens explicava tota la història. Després li donem la volta i li fotem la conya, doncs, que el Joaquín del Betis, que és una bellíssima persona, divertidíssima, amb el Rafa Zafra, que està més pa allà que pa aquí, doncs vam acabar fent una acció molt xula, no? O el Nando Jovany amb l'Àlex Roca. L'Àlex Roca és aquest nano que corre amb una discapacitat, no?
4: I a mi em va adelantar la mitja.
0: Doncs bueno, vam acabar amb el Nando torejant vaquilles a Sevilla i el Nando em deia: Edu, això no ho pengis, que perdré tots els followers que tinc catalans.
2: Els catalans.
0: Hi ha moltes d'anècdotes, la veritat.
4: Sí, sí, no, si veig que podríem estar hores parlant aquí amb tu.
0: Sí,
4: de...
0: sí.
4: Però bueno, el sí. Xavi ens fa senyes com dient... No, com anem,
3: anem bé o anem... Xavi? Com anem,
5: bueno,
3: Xavi?
5: Portem uns 25 minutets.
4: No, ah, està molt bé.
3: Doncs ara una mica, jo penso que aprofitant... Aprofitant,
4: que tenim una gran...
3: Bueno, aquí tenim un comunicador brutal que hauríem d'aprofitar algun altre dia i seguir amb algun tema, perquè això és collonut. En fa pocs dies vam fer
4: les paelles.
3: No hi vam poder ser, però hi havia el concurs de rossos aquí a Sant Feliu, del qual vas formar part del jurat per segon any, potser?
0: Per segon any. La veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Al final també, perquè es munta una festa bestial.
4: Allà s'ho passa bé tothom.
0: Sí, però jo crec que hi ha molts indicadors que sumen i que ho fan molt, molt, molt, molt autèntic. Un, l'emplaçament. Poder estar fent aquella canxifreda amb aquell escenari al final, amb un dia de glòria que ens va fer, tot i que l'any passat va ploure i va ser la bomba, també, però aquest any no tenia preu el marc amb què es feia.
3: Brutal.
0: Arribar i trobar 34 grups, que multiplica per la gent que era 34 i perquè, segons em van dir, van tancar inscripcions.
2: Sí.
0: De gent hiperimplicada fent coses que quan vam fer una primera ronda veient la mise en place i veient la preparació, que és un moment molt bonic perquè hi ha molta germanor, doncs veies ja en els ulls de molts d'ells, inclús jo em vaig fotre la jaquetilla i vaig acollonir una mica aquest any. Llavors veies alguns que, hòstia...
2: aquest ja veuràs, no? Mirarà el plat de la paella...
0: El jovent, que n'hi havia molt, i que això és preciós, és a dir, perquè sí, el món està tot molt espatllat i el que vulgueu, però afortunadament doncs, hi ha gent i hi ha futur i ja està. I no, jo crec que no s'ha de ser pessimista, ni molt menys, no? El jovent s'ho prenia molt bé, a conya, molt divertits, alguns d'ells ja... El pare m'ha ajudat per aquí, la mare m'ha ajudat per allà, i em veies alguns que dius, aquests la toquen, i altres que deien, uf, això és perillós, eh? A veure què passarà,
4: què
0: no?
4: Què pot sortir d'aquí?
0: Sí, va, un d'ells, un dels arrossos, que era per 20 o així, quan vam passar hi havia 20 cuixetes de pollastre, suposo que comprades al món, que encara eren crues, i jo vaig dir, hòstia, i això ho foteu així sense... Sí, sí, sí, sí. Doncs us dic que aquell arròs va sortir dels premiats. I al principi no en donar-los un duro, no? Però després la gent, i els més grans, doncs també repetidors de l'edició anterior, perquè jo havia vist, doncs hi posaven... quan passava per allà, doncs m'explicaven o m'intentaven explicar els secrets. I un cop comencen a presentar-los amb la dificultat que hi ha també de 34, aquest any es va millorar perquè s'havien fet uns slots d'ara n'entren 10, ara 10 i ara 10,
3: sí.
0: I la veritat és que
3: va funcionar molt bé,
0: i he de dir que amb un nivell sorprenent. I ara igual, si fos arròs bomba, si fos arròs de pals, si fos arròs negre, si fos arròs de verdures, si hi hagués pollastre, o si hi haguessin camagrocs, o si hi haguessin trompetes, o si hi haguessin... És igual. No n'hi havia cap que diguessis està malament. Què va? Al contrari. Ho vam tenir molt difícil.
3: Ja ho
0: molt
3: dir,
0: difícil.
3: Ja
0: sí, sí.
2: Bueno, al final, bon menjar, bon beure, bon ambient, així ho tens tot ja.
0: La veritat és que es crea un ambient, jo crec que és supersà, supermaco, divertidíssim i amb projecció i futur, és a dir, qui digui a mi això... Sí.
4: Hem de fer una fira d'arròs de Sant Feliu, eh?
0: Però igual s'ho va fer el pavelló, llavors, perquè allà ja no n'hi cabien més, ja no n'hi cabien més.
3: Molt bé, doncs anem una miqueta ja de cara a barraca.
4: A les preguntes,
3: sí, ens agrada fer unes preguntetes així, no comprometen massa, però bueno.
0: Vinga, va, ho intentarem.
3: Ens recomanaries un restaurant que hagis estat últimament per aquí, tu?
0: Per aquí, de la zona?
3: Sí.
0: Jo, el que us he dit abans, no? També en funció del que tu vols i que tu esperes, no? També sempre, què és bo, què és dolent, què és barat, què és car, en funció de les teves expectatives,
3: correcte.
0: No? Que m'hagi agradat, ostres, doncs vaig anar fa molt poquet al restaurant L'Aeroport de l'aeroport de Mollà, sembla que, de Castellterçol?
3: de Mollà.
0: De Mollà, és a Mollà, a l'aeroport, sí. Que tens la pista allà al costat.
3: I allà hi ha un restaurant.
0: Sí, sí. Veus? És Mollà o és Castellterçol?
3: Mollà, Mollà. L'aeroport és a Mollà.
0: Doncs l'aeroport,
3: sí, sí, sí.
0: Doncs sí, sí, hi ha un restaurant que es diu l'aeroport, que tens la pista al costat, vam anar a fer una caminada amb una colla d'aquí dels Saulons i ens van dir, després anem allà, que hi ha un menú que és molt senzill, Eduard. Es pensen que jo sempre... Sí, no, jo com millor menjo amb aquestes llenties amb Gildas, vull dir que no t'esperis molt, no t'esperis molt, i la veritat és que vam menjar espectacular, amb un menú que no sé si ens va costar 22 euros, però al costat de la pista, que no, en aquell moment no va baixar cap avió, ni ultralleuger, ni res, però vam menjar molt bé, molt bé, molt bé.
2: Aquest és el que és al costat del golf?
3: No, està cap a l'altre costat, està cap a la carretera, diguéssim,
2: del golf també m'han dit que es menja molt bé.
0: Sí, exacte.
3: Direcció Vic, per dir-ho.
0: Sí, sí. I molt bé, la veritat, molt bé, molt correcte. Potser també era l'espai i el servei molt atents, però és a dir, que et fan brasa, la brasa està ben feta, està ben cuinat.
4: Ja està apuntat, aquest any. Sí. Un vi o una cervesa que diguis el que més m'agrada.
0: Un vi, una cosa molt, molt senzilla i de la terra, Marmellans. És un vi molt senzill, molt econòmic, a més hi hauria moltíssims, no? Però, un altre restaurant que em va agradar molt, molt, i el vaig treure d'aquí, a Sentmenat, i ara al Cor de Bou a Sentmenat. Una cuina espectacular. Aquí al costat ho tenim, ho porten dos noies, i és una cuina de peus de porc, macarrons, guisa, quan hi ha pèsols...
3: Tradicional,
0: quan hi ha,
3: no?
0: Exacte, cor de bou.
2: De fogons.
0: Exacte, sí. Fogons. Sí. Amb un ambient, un menjador superxulo, em recorda una mica l'antic Benet d'aquí, amb una llar de foc, si és a l'hivern, hòstia, dona un caliu superxulo, que utilitzen,
3: sí que és maco, eh?
0: Utilitzen tota la vaixella que la compren vaixelles antigues i peces, si em demanes tres peces igual no hi són, perquè ho fan tot, i jo em recordo que un cop, doncs, inclús els hi vaig portar, no sé si me'n recordo, mitja dotzena o una dotzena de copes que tenia per casa, que jo no utilitzava, però els hi vaig donar i estan allà, vull dir que
2: l'aprofitarem.
0: La veritat és que sí.
2: Pues apunta que també.
0: Un altre.
2: Tenim feina, eh?
0: Pues sí, i
4: molta de feina tenim.
0: N'hi ha.
4: Un Villa ho ha dit, un nom de noia.
0: Mònica Laia Mariona.
2: A més de família numerosa, no?
3: Laia Mariona Mònica, no?
0: Sí, exacte.
3: I una cançó.
0: Una cançó. A mi em van totes. La Morocha, és igual. Vamos. Em fa.
2: Apuntada està.
4: Que sàpigues que ens despedirem amb la Morocha.
0: Uau, aquesta el Xavi no la té.
4: Sí, el Xavi ho té tot.
3: Molt bé. Doncs res, super agraïts,
4: sí,
3: estaríem, i contents.
4: Estaríem molt aquí parlant amb tu.
2: L'emplacem per la temporada que ve, no?
0: Això està bé.
2: Aquí.
0: Jo sempre dic que quan dono classe dic pareu-me, perquè si no jo m'enrotllo molt. La veritat que, bueno, com que m'agrada el que faig,
2: passió,
0: que és
2: al final.
4: Sí, sí, no?
0: I compartir-ho, sobretot compartir-ho.
2: Estovalles o sense estovalles? Com
0: estovalles.
2: Gràcies.
0: Sens dubte. Sens dubte.
4: El del divendres et va fallar. Oi?
0: Malgrat tinguis que pagar... Ara vinc d'una sessió que he estat amb uns nanos també aquesta setmana, i de les coses que els hi deia, dic, escolta, m'hem pagat 37. Jo hagués pagat 39 si m'haguessin posat estovalla i tovalló.
3: Clar que sí.
0: Però... Ja també s'entén, eh? També s'entén.
2: Però és el que dius tu, sí. Però per el que pagues, que ja has pagat, pagues una miqueta més i canvia la cosa.
3: No té res a veure, crec, amb el pagar o no pagar. Això al final és una qüestió de modes, potser, sí, o més... una mica com el vestir.
2: Ja, però bruteja. Per mi no tenir tovalles, bruteja.
3: Totalment d'acord.
0: Sí, més, però... a veure, però si li preguntem al Xavi o altres generacions, el dirà, a mi no em fotis tovalles.
3: Segur.
0: Ja, però a mi m'agrada, el tacte d'una estovalla. Mai més ben dit, una sobretaula amb estovalles... Mola molt.
2: Mola molt.
0: Una sobretaula sobre una melamina és una merda.
2: No.
3: Amb una pallofa de músic per allà, amb els postres...
0: Exacte.
2: O el tros de can que t'ha quedat a la forquilla, perquè no fots la forquilla també sobre la taula.
3: Una sofa de vi... Això
0: vol dir
3: que allà s'ha menjat bé. Clar que sí.
0: A casa tu poses estovalles, sí. Doncs ja està.
2: No, perquè la meva mare tota la vida, bueno, i jo aquí em va quedar. I això tinc aquesta obsessió. A tothom que ve li pregunto per què. Ara últimament que anem a llocs, és que no hi ha estovalles i és que no, no ho suporto.
0: Sí, a mi, bueno, a mi tampoc m'agrada.
2: Bueno, suporto. S'ha dit, es menja, tampoc et pensis.
1: Vas menjar igual.
2: Sí, tampoc et pensis que... Però m'agrada... Bueno, trobo més cuidat. Trobo més cuidat. Doncs ja tenim, no?
4: Molt bé, doncs moltes gràcies i el que hem dit.
0: Perfecte, quan vulgueu.
4: Et farem tornar.
3: I tant.
0: Això està fet.
3: Salut.
0: Vinga.
2: Vinga, gràcies.

0: En Capell va al mercat.
1: El mercat és el dilluns. El dilluns en compra llums. Llums! Oh, lai, lai, la fesovera, la fesovera.
2: Sort que fem una recepta fàcil, Ferran, perquè jo em poso les mans al cap, perquè que sàpigues que en Capell és l'únic que ha anat al mercat aquesta setmana. Jo amb els meus lius i tu amb els teus, tu et fies que ens ho hagis portat tot bé o no?
3: Bueno,
4: ja com... després de 10 programes, que ja, ja és l'11,
2: ja se'n anava
4: al mercat. Jo crec que podem deixar anar una mica sol, també.
3: Sí, eh? Però expliqueu-ho tot. Divendres, clar, vam apretar una miqueta.
2: Divendres vam apretar.
3: I clar, dissabte estàveu dormint...
2: No, jo dissabte tenia feina.
3: Ah, feina, una... feina per passar la ressaca.
2: No, vam anar a fer un arròs.
4: Jo vaig llevar d'hora, tio. Sí. Tenia feina, no. També. Eh?
3: Aquí tothom és molt sant.
4: Quarts de 8 ja dansava, jo, noi.
2: Jo les 8, sí, sí.
3: Bueno, en fi, doncs, com que hem decidit fer un menjar ja per la calor...
2: I fàcil...
3: I facilot.
4: I aprofitant que l'Edu Ávila ens ha parlat de llegums i de elaboracions de vegades senzilles que són molt ben parides, doncs ja ho veureu.
3: Fem-ho fàcil. Què hem dit? Doncs fer un empedrat, el típic empedrat de tota la vida. I com que el cos no estava
2: per donar moltes voltes,
3: per donar moltes voltes, vaig anar directament a aquí a Calda, llegums per allada.
2: Ja
3: vaig comprar aquí unes mongetes del ganxet. Hi havia de les altres, però em van dir que el ganxet li dona un punt més...
4: No? Més autèntic.
3: Bueno.
4: Més d'aquí.
3: I després, pujant cap amunt, vaig dir... Vaig anar al mercat, amb tanta gent. Vaig dir, saps què? Vaig anar allà al Miquelet, allà als Saulons, a mà dreta. I allà em va fer recollir 4 ous que té de les gallines, que també va ser una mica drama, tot plegat, fotent el... la mà al cul allà per agafar les gallines. I sí, sí, no, no, autèntic és, eh?
4: Amb un safari,
3: i
4: no?
3: És com un safari, ja. I després, entre tortugues i no tortugues, vaig agafar 4 tomàquets, unes cebes, i ja està, i poca cosa més. Em va preguntar si volia pebrot, però com que no m'ho heu dit, no vaig comprar pebrot. Es posa pebrot o no?
4: No, no. Nosaltres no n'hi posarem,
3: bueno,
4: avui.
3: Clar, no el vaig comprar, però...
4: Foteu el que vulgueu, eh?
3: Correcte. Bueno, i res, i amb això ja...
2: Aprofitant el bacallà que ja havíem comprat feia
3: un traguet
2: dies.
3: De vi que em va convidar.
4: I... Era bo, era bo?
3: Bueno, casolà, diguéssim, de la bota. De la bota. I ja està. I cap a la plaça i... A casa del Moreno, deixar la nevera.
2: Així ho tenim tot, eh? Bacallà, que ja teníem a casa que s'estava dessalant, mongetes i... Molt bé, no et vas deixar res. Ah, i olives negres.
3: Olives negres, correcte.
2: Molt
3: bé. Bueno, això vaig anar...
4: Allà unes serpis,
3: no.
4: Allà un paqui.
3: Vaig anar al Condis d'aquells vols que tenen, almenys amb una mica de qualitat.
4: Aquelles que toca tothom, no?
3: Bueno.
4: Em passen per allà. Sí.
3: Vaig comprar vin i me'n vaig fotre 10.
4: No has vist mai al Condis algú sortint amb algun blister d'aquests de...
2: La Laura.
4: Ah, sí?
2: Sí. Hòstia. Hòstia. Hòstia.
4: Hòstia. Jo, gent que passa per allà i pica, sí que em veig molta, però...
3: I els pinyols? On els deuen
4: cap
3: fotre?
4: Dins, no, doncs cap dins. Això fot solera, fot... Fa fermentar, tio.
2: Va, anem cap a la recepta.
4: Tira,

0: La recepta del Corpus.
1: Dam dam darararam dam darararam dam darararam dam dam darararam dam darararam.
2: Molt bé, doncs com hem dit, una recepta fàcil que va bé ara que ve la caloreta, que aquests dies ha apretat. Què és l'empedrat? Que és la recepta 484 del llibre nou i sense número en la recepta, a la pàgina 204 del Ferran. Vinga, explica'ns una mica, Ferran.
3: Doncs l'empedrat, que tal com moltes receptes, segons on vas i voltes, en diuen d'alguna altra manera i tal, aquí, curiosament, empedrat és empedrat.
2: Empedrat.
3: Tot arreu, aquí i a la Xina popular. Com a ingredients, mig quilet de bacallà esqueixat i dessalat, 4 tomàquets madurets tallats a daus que deixin anar la seva aigua i substància, que així ens queda més bé, una ceba tallada a tires, oliva negra sense pinyol del Condis, 600 grams de mongetes bullides, 2 ous durs, oli, pebre i sal. Es barreja bé el bacallà escorregut, la ceba, les olives, les mongetes, els ous durs i els tomàquets, ben barrejadet, i s'amaneix tan fàcil com oli, sal i pebre. Com a variacions, David, s'hi pot afegir pebrot vermell o verd, s'hi pot posar tonyina amb oli o de salada, es pot amanir amb vinagre, oli i sal, i es pot fer amb ceba tendra. Fins aquí l'empedrat.
2: Molt bé.
4: I sabeu per què es diu empedrat?
2: No, això il·lustres tu.
4: Doncs posa aquí perquè l'aspecte sembla empedretes.
2: Ah, saps?
4: I ens diuen empedret.
3: És bastant opi.
4: És... Molta dificultat no tenia, no? L'associació d'idees.
3: Molt bé.
2: Pues ala.
4: I a la nevera, no?
2: Ah,
4: això és...
3: Això fresquet.
4: Fresquet, sí. Sí? Sí, sí.
1: This is the Rocksteady Beat on a Rootball Style.
0: L'agenda quinzenal.

0: Doncs anem cap a l'agenda, que és el que vam dir, que surt fa bon temps i surten fires per tot arreu. Sobretot el cap de setmana de 6-7 de juny hi ha molta coseta, he vist. Bueno, hem vist.
1: Quan oi, dius fa bon temps, vols dir fa sol. Fa sol, perquè bueno, fa al final bon temps... Saps, amb aquesta calor, fa,
0: bueno,
1: no
0: jo
1: sé,
0: avui,
1: per mi bon temps és que no
0: vermellíssim d'aquests caps de setmanes que sobre vaig anar a veure l'Europa.
1: És que ha apretat, eh?
0: I, tio, vols,
1: que avui, avui encara. Avui, però avui què és avui?
0: No sabem quin dia és.
1: No sabem quin dia és avui.
0: Foli. Doncs això, la... així que haguem vist, el que hi ha per aquí interessant és la 17a Fira de la Ratafia, que es fa a Centelles, del 6 i 7 de juny d'aquest any, que veig que el 24 de maig ja van fer una sortida amb esmorzar i van fer una sortida etnobotànica pels voltants de Centelles, doncs dirigida per Fermí Feliu, ratafiaire i aficionat a la botànica.
1: Collons, el Fermí Feliu, hòstia.
0: Per la identificació i la recollida de plantes que utilitzarem en l'elaboració de la ratafia de la propera edició. Això va estar bé, però ja això se'ns va passar i que sapiguem que el dissabte 6 de juny hi ha l'espai firal, que hi ha venda de ratafies, licors d'herbes, plantes aromàtiques i altres productes. Hi ha una exposició de plantes i herbes durant tot el dia, també. Espècies arrels que es poden utilitzar per fer ratafies. I després hi ha uns tallers per fer la teva ratafia. Amb recepta, bueno, amb la recepta típica d'allà Centelles i que te la pots endur a casa. I una xerrada del Fermí Feliu. Ratafiaire i aficionat a la botànica, eh? Doncs això, què més trobem aquests caps de setmana?
1: Doncs ja pel 12-14 hi ha la quarta edició del Meat and Fire, que és un, la gastronomia del fuego, sí, a Barcelona. Està amb l'idioma de l'imperi, que diu, grandes parrilleros de todo el mundo cocinando en directo, carne dorándose sobre brasas abiertas y música elevando la energía. En Meat and Fire se viene a vivir el fuego en su estado más puro. Es veu que aquí venen...
2: Però això de castellà, que és per dar-li més...
1: Suposo,
2: una
1: solera, perquè fa més internacional.
2: Ja.
1: Ui, llavors venen maestros del fuego llegados de distintos rincones del mundo. Joan Begur, de Barcelona, Mauri Luchero, de la Ràpita, Lídia Bras, de Portugal, un tio de Romania, Pop Arnold Emerson, Julio Cruz, de l'Equador, Miquel Viñaspre, de Barcelona, John Vestalis, de Grècia, un de la Corunya, i aquest any, com a convidats, hi han els argentins.
0: Aquests la toquen bé, la brasa.
1: Aquests la toquen.
0: No, jo he de dir que...
1: Són pesats, segons com, sí, perquè oix, foten carn i xerren i se't fot el cap com un timbal. Ai, perdó, que això llavors...
0: Això no es pot.
1: Però bueno, és igual.
0: Doncs jo vaig anar un any, home, que ens van convidar, que just el BBF va fer un stand com de cerveses artesanes i tal, i ens hi van convidar, i la veritat que amb el meu nano flipàvem, el que hi havia allà, de parrilles, perquè, clar, no és allò una barbacoa com fas tu a casa, unes màquines, tio... No, i foten...
2: Deuen fotre ja quasi una vaca,
0: sí,
2: sincera.
0: Sí, hi havia vaques, hi havia el cap d'un xai d'aquests grossos, hi havia de tot allà durant voltes. La veritat
1: on,
0: que molt
1: on
0: bé.
1: Es fa, Joan? Estàs...
0: Això és el moll de la fusta. Bueno, almenys quan hi vam anar nosaltres feia el moll de la fusta, però crec que sí.
1: Que deu ser un moll de la madera.
0: El moll de la madera, sí. I tu què, David, t'has trobat alguna cosa així interessant?
2: Bueno, jo tiraré més cap a la platja, que ja sabeu que a mi m'agrada la platja.
0: Molt bé.
2: I teniu la fira de la gamba de Palamós, el 7 de juny. És, bueno, per anar a passar el dia teniu tota sèrie d'activitats, com anar a veure anar a fer un passeig amb les barques, de com van a pescar la gamba, fer una visita guiada a la subhasta del peix, i després hi ha una sèrie de show cookings.
0: Collons, t'agrada, show cooking.
2: I, bueno, xefs del Narcís Oliu, i Salvador Fortuny, Narcís Oliu... un altre cop, que ens repeteix dues vegades. I, bueno, tota una sèrie de tastos de la gamba.
1: Eh?
2: I que sapigueu que la gamba és certificada, eh?
1: Sí, no?
2: Té un segell de qualitat i és de la terra.
1: Ja m'ha fet alguna vegada que m'hi he banyat per allà. Quan veus passar alguna gamba, ja porten com la matrícula.
0: Sí, pues, ja.
1: Soc de Palamós.
2: Bueno, jo només havia anat a caçar sípies amb el pativela del meu pare.
0: Foties la llanterna.
2: Fotíem allà i
0: mira. Està prohibidíssim, eh?
2: Passar més la nit que no altra
0: fas
2: cosa.
0: Coses prohibides, tio.
1: I aquí local què tenim?
0: Aquí local, en Xavi, que ens expliqui en Xavi.
3: Tenim divendres cita al Decantats, al bar de vins de Codires. Fem un tardeu, un vespreig.
0: Un vespreig.
2: Un vespreig.
3: Un vespreig. a veure vi, bueno, i fer musiqueta.
1: D'aquí una abraçada i ànims a la jefa del decantats,
3: sí,
1: que
3: pobre,
1: està
3: pobre, Anna.
1: Lesionada, oi?
3: Està lesionada.
1: Però bé, Xavi, bé.
3: Sí, sí, sí.
2: I el DJ que el fots tu?
3: Sí, jo m'hi tocarà posar música. Ja que no en sé gaire de vins, l'únic que fem... Crec que és una mica com el capell, que jo me'ls bec i ja està.
2: Ara!
0: Diu, no en sé gaire de vins, i què vol dir, que de música sí?
3: Bueno, no costa gaire, saps, saber-ne més.
2: És cabronet. Eh?
3: Però...
1: Digue'l de Xavi, més o menys com tu molts arrossos.
3: Sí.
1: Ja està.
2: Pam, pam, pam. Pim, pam. Bueno, Xavi, en tot cas anirem tu i jo a fotre'ns sí. els vinets i ja en tenim prou.
3: Sí, bueno, tu ens vas dir que no a un vi divendres, que no t'agradava.
2: Correcte,
3: que no sé què,
2: haig de dir que no tinc paladar, o sí, perquè era més un cunyat. Jo perquè no en sé.
3: Veus, aquests, veus?
2: No, ja. El Moreno i aquests veu anar de sommeliers.
0: No, li vam dir que recomanés.
2: La veritat.
1: Bastant, bueno, ara en parlarem, no?
3: Sí.
1: O no n'hem de parlar?
3: Ah, bé.
1: Una recomanació,
3: pues
1: no?
3: Ah,
0: pues va, pues anem a recomanar.
4: Les recomanacions, top.
0: Seguim, seguim parlant d'això, si vols, ja
2: que
0: estàvem dient...
2: Doncs divendres vam anar...
0: A Can Fortuny.
2: Can Fortuny a Centelles.
1: Per sort, que una mica més no hi podem anar, perquè...
0: Sí, perquè aquest cap de setmana ha sigut l'últim cap de setmana de Can Fortuny a Centelles. I ja ens van dir que obren el...
1: Dos setmanes, ja fotien canya.
0: Hòstia, i ens va l'in local i no me'n recordo...
1: Sí.
2: Era un antic local de no sé qui.
0: Sí, d'una cuinera.
1: Sí, avui ho he estat mirant i... Al carrer Sant Isidre, o Sant Sadurní, de Vic, és al centre, i hi havia hagut un restaurant. Això que és un espai molt, molt ben parit.
0: Doncs això, vam anar a Can Fortuny i la veritat que sí, l'experiència va estar molt bé.
2: Si correcte.
0: És, si és igual a Vic, suposo que sí, que s'esmenarà amb més.
2: Home, el més sorprenent, a part de tot, que estava molt bo
0: la joventut,
2: tot,
0: la joventut,
2: és que, noi, el més iaio tenia 30 anys.
0: Sí. Tu li doblàvem l'edat a tot. Hasta el Xavi es veia un tio
2: hasta
0: gran.
2: Hasta el Xavi, el gran.
3: Home...
0: No, però Déu-n'hi-do, ja, que ell que ens va dir que en tenia el Gerard Fortuny...
2: L'ajudant de cuina o el segon de cuina o qui fos, aquell tenia 30 anys i l'altre era jovent.
3: Mm. Sí, ens va dir el Marc que el més gran de tots tenia 30 anys.
2: 30. Sí, sí, no, no. Ben, no, va estar molt bé.
0: Sí, vam fer un menú molt correcte, la veritat que hi havia bastants... Quants platillos vam fer al final?
1: Ostres...
0: Ho vam apuntar, no?
2: Aquell pica-pica, que n'hi havia quatre...
0: És que teníem el menú aquí apuntat, però ens l'havia deixat...
3: Sis platets,
0: sí.
3: Sis platets, si no comptem que l'aperitiu eren quatre coses d'aquelles, sí, doncs sis platets i dos postres. També més els formatges, més el pa.
2: Formatges, el pa, que el pa ens van deixar triar i ens el van fer al moment...
0: Sí.
2: I la veritat
0: I,
2: és que
0: no
2: l'únic
0: fer...
2: error, l'únic fallo, no hi havia estovalles, però bueno, els hi perdonarem.
0: Bueno, perquè ens van, hem de dir que vam menjar una taula com... Jo crec que és especial aquella taula, és fora de... És com si estiguéssim al despatx d'ell. No?
1: Van dir que venen els de Sant Feliu i ens sí. van allar a les golfes.
0: No, a mi em va agradar menjar.
2: Que no els vegin gaire.
0: Sí.
1: Bueno, que sapigueu que és això que dèiem, la nova ubicació de Can Fortuny serà el carrer Sant Sadurní 4 de Vic, que era el restaurant de la xef Magda Sobirana de Vic, que és una xef d'allà, que s'ha jubilat i agafen aquest local.
2: Torna a recordar l'adreça quina? Oh?
1: Carrer...
2: Tampoc me'n recordaré.
1: Sant Sadurní 4 de Vic. És allà al centre, això és per allà, els carrerons del...
2: Bueno, l'haurem d'anar a provar, no, també?
0: Sí, ja li vam dir amb el Marc i amb el Gerard sí, que ens aproparia.
1: A més, ens hem d'endur el Josep.
0: Sí.
2: Que li vam prometre, és veritat.
0: Sí, ens el donem cap allà dalt.
2: Le Gascú.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé.
2: Doncs recomanable, el que passa que ja aneu tard i hauré d'anar a Vic a provar-ho, aquells que vulgueu anar.
1: Una mica més amunt, no passa res.
2: I el que dèiem del vi, va.
0: El vi què?
2: El cava estava bo, tot s'ha de dir. El cava, que el senyor Ferran...
0: Corpinat.
1: I els
2: era un corpinat.
1: En vam fer dos.
2: Ah, mira.
0: És que vam fer dos vins i després vam obrir un cava, també. A part del Ferran, que havia demanat la copa.
1: El primer que vam fer de cava... Era un picapoll,
0: sí.
1: Curiós.
0: Sí, que això era molt
1: estava
0: curiós.
1: Boníssim. I aquest que no et va agradar...
2: Perquè era un vi... Era més,
1: era molt especial.
2: Era cunyanat.
1: Exacte.
0: Bueno, i ens el va...
2: I era fora,
0: primer,
2: el
0: que va decantar la copa i després el va decantar dins el decantador perquè respirés bé el vi, però... Déu-n'hi-do.
2: Era curiós, però bueno,
0: i el color
2: ens el vam fotre.
0: I el color que va agafar i tot era...
2: Deixar no el vam deixar. No, va estar bé. No, i a més també ens van explicar, doncs, clar, l'oli que ens va portar també era tremendo.
0: Sí, l'oli de...
2: L'oli d'oliva.
3: Bueno, tot estava molt bo.
2: Tot estava molt bo,
3: tot.
2: Eh? Tot s'ha de dir que...
3: Bones explicacions.
2: Sí.
1: El Terroses,
0: de Joan d'Anguera. De què...
3: Però bueno, teniu alguna altra recomanació?
2: Bueno, que m'he apuntat aquests dos de l'Àvila, que estan aquí al costat, sí, Sant Manat i aquí a Mollà.
0: Aquests els haurem de provar i tal com ho ha dit, es veia bastant
2: cuinat,
0: elaborada. I...
2: El senyor Àvila el que diu amb criteri,
0: amb, eh? Amb la de restaurants que deu saber aquest home i els restaurants d'alta cuina, top i tot, que aquests es tindran que provar.
1: A més que té el... Fa gràcia això que diu, no?, que la sofisticació aquesta que ara poder, doncs, bueno, està una mica ja... No?
0: S'ha pujat.
1: I de tornar a l'autèntic i a lo tradicional i... Això està molt
2: que
1: bé.
2: Hauríem de fer com una llista, no?
0: Sí.
2: Perquè aquí tothom ens va dient coses, però no anem apuntant, eh? I després passa el que passa.
0: Se'ns acumula la feina. Ara, entre que hem de fer, ajudar amb el llibre d'aquest de... Això ho hem de fer també, de la fonda, i ara hem de fer
2: buscar patrocinadors, no, també?
0: Clar, necessitem una mica de tot. Tu tens alguna cosa, Xavi, per recomanar?
3: Bueno, fa un parell de setmanes vam anar a fer un casament a Viladrau.
0: Ah, molt bé.
3: Allà al Mas d'Osor del Jovany, que allà, evidentment, vam menjar de collons, que això ja està per suposat, però ens va sorprendre molt. Vam anar a dinar a un restaurant que es diu La Perita. Ens vam fer allà el menú de migdia i amb el Joan Bax ja vam sortir espectacular. O sigui, ens va agradar moltíssim, molt bo, però un menú així de... Tot molt, molt casolà, molt, molt tradicional, ja sé.
2: Pues vinga, una altra.
0: Una altra que apuntem.
3: Una mica lluny, no?, a Viladrau, però bueno.
2: I tu voltes, eh? Passes bé.
3: S'ha de treballar.
2: Tu passes bé, eh?
0: Això es tracta.
2: S'ha de treballar.
0: D'això es tracta.
1: Molt bé.
2: Doncs què, nois? Ja ve l'estiu, això, eh? Sí, aquest serà l'últim o penúltim, ja, no? Programa, o com va
3: penúltim.
2: Això?
0: Aquest és el penúltim, ens queda un mes i ja tindrem que pensar en què fotem.
2: Ara no us encigaleu i fem un paradell fons amb xancles. No,
0: sí,
2: no.
0: Sí,
2: Anem a descansar una mica.
0: Des de Solanes.
2: I...
1: Ja veus que el David no vol treballar.
2: No,
1: haurem
2: no,
1: de buscar...
2: No,
0: però... mercat.
2: No.
1: Haurem de buscar un col·laborador... que et
2: substitueix. Jo com el Basté.
1: Tu ja puguis fotre vacances, anar-te'n a Tailàndia i tot allò que veies de fer.
2: Va, nois.
0: Ens veiem en 15 dies. Que vagi de gust.
1: Salut.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
3: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
2: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
4: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
5: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya per les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
2: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
4: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
2: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
4: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
6: Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant,

0: arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
4: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
4: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
3: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
0: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
6: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
5: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
7: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
5: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
2: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables

0: La Salut Pública parla d'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapors a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
2: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
1: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Gràcies, Maite. No deixem la Salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. Són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
3: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
0: Olot FM, Roger Isern.
4: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
5: Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
4: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
0: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
3: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
7: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
8: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
9: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
8: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
0: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
11: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
10: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de la Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
12: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
13: I per això hem animat a votar no a aquest preacord perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
12: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'Avinguda de Roma per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
6: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
15: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs, seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
14: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
16: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
17: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
16: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% és forestal.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
19: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
20: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
18: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. En un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Álvaro Aya.
21: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
22: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
23: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
21: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
0: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
3: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
0: I és moment per la cultura. A acabo ja amb música clàssica, perquè l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
2: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
1: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
4: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
1: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
5: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
24: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que, fins a la setmana passada, mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat, i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
25: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
24: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
5: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
26: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
5: I a la Lliga EF, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
27: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva esportiva.
5: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
28: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi... El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona, oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. Hummus, cigrons cuits, tagin o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
7: La xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimarts 2 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que èxit d'afluència i molta emoció en la 8a edició del festival El Ganxo de Sant Feliu. 3 alumnes de l'escola El Farell de Caldes guanyen el premi del jurat al festival Cine Base amb el curt Tabú. I Sant Feliu estrena l'Estiu Jove XL, una alternativa de lleure pels joves del municipi.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que una nova edició del Festival d'Arts Escèniques El Ganxo ha tornat a emocionar Sant Feliu de Codines durant aquest cap de setmana. La 8a edició del certamen s'ha tancat amb una nombrosa assistència de públic en totes les propostes i amb uns espectacles molt aplaudits que van deixar els assistents amb ganes de més. Un èxit col·lectiu que la regidora de Cultura, Caral Vinyals, resumia amb la paraula emoció. Escoltem-la.
2: Doncs mira, ara mateix crec que la primera paraula que em ve al cap és emoció, perquè crec que ha sigut al final que, no sé, també el menys esperat, no? Perquè ha sigut com un tancament de festival, de riure, emocionar-nos, una mica com el que és el Ganxo, al final, una mica de tot. Un festival ja consolidat a Sant Feliu, jo diria una 8a edició que penso que cada vegada agafa més nivell. Teníem nous espectacles, totes les hores del dia planíssimes, ha vingut moltíssima gent, molt orgullosa de que doncs, Sant Feliu de Codines aculli el Ganxo així. Propostes que guanyen premis, a més, assajos oberts, és a dir, companyies que aposten pel Ganxo com un lloc on, de referència, on poden després saber quin tipus d'espectacle agrada, quin no. Això també significa que les companyies ja veuen el Ganxo com una referència, i per tant això posa encara més, ens omple d'orgull. Aquí, agraïda eternament a l'Emma i a la Judit, d'On Produccions, que es mouen per aquest món, que saben perfectament el que hi ha i el que és de molt de qualitat i ho porten a Sant Feliu.
0: A peu de carrer, les organitzadores de l'esdeveniment, l'Emma Bassas i la Judit Vidal, tancaven el festival amb una gran satisfacció i elogiaven el respecte i la maduresa de la ciutadania de Sant Feliu a l'hora de gaudir del teatre al carrer.
3: Molt bé, molt contentes,
4: hòstia, molt contentes.
3: No?
4: Molt bé, i a més amb un final superbonic, així que superbé. Sí.
3: El matí ha anat molt bé, feia molta calor, la gent ha aguantat molt bé, o sigui, un olé pel públic. Sí, perquè...
4: Sí, molta paciència.
3: No és fàcil,
4: No. És que això justament ho parlàvem amb la Còrcoles, la funambulista, que ha flipat. Es nota que és un públic que ja fa uns anys que està treballant i que està venint i que està aprenent a fer de públic i estava molt a dins de l'espectacle. I això és molt d'agrair per l'artista i al final per l'espectacle i pel públic també de retorn. És molt xulo.
3: Sí, ens agrada molt també veure aquesta cosa de que saps veure un espectacle, de que la gent ve a veure els espectacles, és molt xulo.
4: És molt xulo.
3: Sí.
0: I és que al llarg dels 2 dies el municipi s'ha convertit en un gran escenari de format íntim on s'han barrejat propostes multidisciplinars de clown, circ, dansa i pallassos, entre d'altres. Un dels muntatges que va captivar l'atenció del públic va ser Hemjo, de la companyia Balagans, establert al Montseny. I tot i el fort sort que queia a la plaça del Gurugú, els assistents van seguir amb molta atenció aquest espectacle de reflexió a través del circ. Ens ho expliquen els mateixos membres de la companyia Balagans.
5: Es casa en esperanto, pero es tribu en finés. Entonces es un doble juego con palabras.
6: Y lo que hacemos es, nosotros trabajamos independientemente, aunque somos pareja, y decidimos hacer un espectáculo conjunto a nivel familiar, escolar, y tocábamos un poco eso, la desconexión que tiene la humanidad con la naturaleza. En Finlandia, ella es finlandesa, en Finlandia hay mucha cultura de la naturaleza y entonces queríamos tocar un poco este tema para hacer una reflexión de la cantidad de plástico y basura que se va generando y esa desconexión que, de hecho, estamos justo aquí, se ve a prop, está todo lleno de bosque, que estamos súper cerquita y se nos olvida que somos parte de eso, ¿no? Un poco es el leitmotiv. Entonces, son dos personajes que han decidido cambiar la forma de vida e irse por su cuenta a vivir fuera de la sociedad.
5: Bueno, en este espectáculo es todo muy mimetizado dentro de la historia, pero hay rolabola, que es un rulo con un tubo, hay funambulismo, hay báscula, hay trapecio Washington, hay manipulación de objetos, hay comba, me estoy olvidando, y mano a mano, un poquito de todo.
6: Lo estrenamos el 2025, y este es de este año, es la primera que vamos a hacer. Lo hemos aprovechado para grabar y la idea es hacer la proyección para el año que viene, pero el enfoque es eso, ir hacia un mercado más pedagógico que lo que es gira más de festivales, que si nos llaman vamos encantados, como aquí, que ha sido muy, muy, muy, muy grato la cercanía del público y bueno, han estado aquí luchando como nosotros con el sol que ha hecho.
5: Yeah. Pero nos gustaría combinar este espectáculo con unos talleres, con un dossier pedagógico que habla realmente de cómo tratamos la naturaleza. Al final nosotros somos parte de la naturaleza y si acaba la naturaleza, acabamos nosotros también. Entonces tener un poco este vínculo.
0: De fet, per combatre les altes temperatures i la calor del matí, voluntaris forestals anaven ruixant el públic amb motxilles d'aigua. No obstant això, un dels altres moments més destacats d'aquesta 8a edició i que va deixar el públic amb la boca oberta va ser l'actuació de la funambulista Marta, de la companyia La Córcoles, que va fer un ball sobre un fil penjat a la plaça Humbert Rosàs amb el seu espectacle. Per conèixer tots els detalls del que va ser aquest espectacle, us deixem amb l'entrevista íntegra que va fer la Gemma Permanyer amb la col·laboració especial del Guillem Calvo i l'Èlia Berengueres.
7: Una mica com t'has sentit aquí, Sant Feliu, al ganxo? Sentia que deies que tenies, feia temps que tenies ganes de venir?
8: Sí, perquè l'he vist relativament néixer, no? Llavors hi ha gent molt estimada, vinculada, que l'impulsa i conec el poble també per amics. Llavors és com, bueno, aquests petits festivals que jo crec que són grans perles, perquè és un lloc on pots veure amb qualitat els espectacles, amb calma. Jo sol ser els llocs on disfruto més, també, perquè es connecta molt amb la gent.
7: A nosaltres ens has fet disfrutar. Explica'ns una mica d'on neix això i com treballes per arribar a fer el que fas.
8: Això neix de molt de temps d'investigar, molt i molt i molt de temps d'investigar, i al final trobar-te moltes hores en soledat amb aquest element, no? I al final s'estableix una relació cap a un altre. Ja pot ser, en aquest cas és un objecte de ferro, però m'hi relaciono gairebé com si tingués vida pròpia, no? I al final, clar, vaig detectar doncs una convivència i una necessitat de l'un a l'altre, no? És a dir, ell em necessita perquè jo li doni vida i ell me la dona a mi perquè m'equilibra, no? Llavors, a partir d'aquí es va generar tot aquest diàleg de relació amb ell, al final.
7: Què et diu la gent quan acabes?
8: Moltes coses molt boniques, és molt maco perquè sembla que obre una porta al diàleg, no? Mira, hi ha molta gent que passa por, hi ha molta gent que la transita, que això és un moment molt bonic i que és una de les coses que jo exposo una mica, no? Que em diuen, per què no et poses matalassos, no? Dic, ostres, perquè arribar en aquest punt d'intensitat i de vibració ens col·loca a tots en un altre lloc, que ens fa sentir i reflexionar d'altres maneres. I a mi m'interessa això, no? Llavors, jo dic, jo m'exposo físicament, però l'experiència la passarem tots junts, diguéssim.
7: Jo he pensat, tant de bo saber fer això, perquè deu ser el més semblant a poder volar.
8: Suposo, no ho sé, jo, per exemple, hi ha gent que es tira en paracaigudes que jo no podria en la vida, no? Vull dir, per mi és una cosa molt semblant a meditar una mica. És un espai de molta tranquil·litat, molta calma, no? Perquè no et pots permetre, sempre dic, basura mental, no? Diguéssim, perquè se te'n va tot i es redueix a respirar, caminar i sentir la gravetat. Llavors, un estat tan senzill és com un estat de grandesa, no? D'alguna forma.
7: Moltíssima concentració, no? No sé si la música, entenc que no és a l'atzar, tampoc.
8: No, gens, de fet. També sol ser una part de l'espectacle que hi dedico molt i molt i molt i molt de temps per trobar el que dèiem, no? La vibració cap a tu i cap a fora que vols aconseguir.
7: Sí, moltes sí. Gràcies. Què li voleu dir? Tu volies preguntar alguna cosa més o no?
9: Sí, fantàstic. Tu alguna vegada has pogut fer la roda per aquí sobre?
8: Mira, va ser un dels objectius que tenia durant un temps, però és clar, no en un cable 5 metres, eh? Tenia un cable a 50 centímetres, la vaig estar entrenant, però vaig veure que em demanava molt de temps i la vaig deixar. Però alguna de 50 potser me'n va sortir.
9: D'on vens?
8: de Girona. Sí, sí, jo estic allà vivint i nascuda, bueno, nascuda a Terrassa, però viscuda a Girona molt de temps, i d'allà, però després hem passat per molts i molts llocs.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
7: Moltes gràcies, a vosaltres també.
0: I és que amb aquest èxit d'afluència de companyies, el Festival d'Arts Escèniques El Ganxo tanca la seva 8a edició amb una aposta multidisciplinar que ha barrejat clown, circ i tot d'espectacles que van deixar el públic amb moltes ganes de més. Tres alumnes de sisè de primària de l'Escola Alfarell de Caldes de Montbui s'han emportat el premi del vot del jurat al Festival de Curtmetratges Cine Base, un certamen d'àmbit català adreçat a joves d'entre 10 i 16 anys. Els guardonats són Max Mutera, Marc Sisa i Naim Vázquez. Tots tres van assistir dimecres passat al Cinemes Verdi de Barcelona per defensar el seu treball titulat Tabú. Es tracta d'un curtmetratge escrit pels tres alumnes i gravat en un únic pla seqüència. A l'obra, els alumnes miren de cara a un tema tan complex com és la mort. Escoltem ara un petit fragment del curtmetratge.
10: Mira, mireu les obres, allà.
11: Sí.
10: I de què parlàvem?
11: Parlem de la mort.
10: Però de què exactament?
11: Bueno, ell diu que coneix una teoria.
10: Sí, i és de que després de la mort no hi ha res, encara que no ho poden tenir el tot clar.
11: A mi encara no se n'ha mort ningú de la família.
10: A mi no fa molt. Se'n va morir el meu avi. I a tu, Marc?
12: A mi ja fa cosa d'uns quants anys es va morir el meu gos. És l'única mort propera que he viscut.
0: El projecte s'ha anat coent a l'aula d'altes capacitats del centre, on els tres alumnes hi treballen setmanalment. Allà han comptat amb la direcció i el guiatge de l'Eva Gueto, tutora de l'escola i mestra responsable d'aquesta aula. L'emoció del veredicte es va viure intensament i els joves cineastes van estar acompanyats en tot moment per les seves famílies i també per la directora de l'escola, Dolors Codina. El jurat va subratllar la mirada neta i madura amb què els tres alumnes van plasmar la pèrdua. Per tancar, us deixem amb un altre breu fragment d'aquest curtmetratge.
10: Naim, et va afectar molt?
12: Ho vaig passar molt malament. Em sentia molt bé quan estava a prop d'ell. I em va morir un ictus i va ser en un obrir tancadors. I al final jo crec que em va afectar molt. Va ser com... algú de mi es va trencar.
11: Si es morís la meva àvia, també m'impactaria molt, perquè jo me l'estimo moltíssim i no vull que es mori, perquè no vull ni imaginar-me què passaria.
12: Jo crec que igual. A casa meva quasi no parlem de la mort, i crec que a casa dels meus pares tampoc se parlava massa. I vosaltres, nois, a casa vostra soleu parlar de la mort o parleu?
0: Aquest estiu a Sant Feliu de Codines es presenta una alternativa inèdita pel jovent del municipi. Es tracta de l'estiu jove XL, una proposta de lleure adaptada que neix per cobrir una mancança històrica. Oferir un espai actiu a aquells nois i noies d'entre 12 i 17 anys que ja no es poden inscriure als casals d'estiu tradicionals. El projecte es desenvoluparà del 29 de juny al 17 de juliol a l'Espai Jove del Centre Cívic La Fonteta. I és que per fer-lo més atractiu compta amb un horari de matins i amb una flexibilitat total, ja que els participants no tenen l'obligació d'assistir-hi les setmanes senceres. Caral Vinyals, regidora, ens explica com va sorgir la idea d'aquest nou format.
13: I vam pensar que hi ha molts joves a partir de 12 anys que ja no van als casals d'estiu i que aleshores al matí doncs, no tenen un lloc on poder anar o fer activitats a l'espai jove. I vam, a partir d'aquí, vam pensar que seria una bona idea fer una mena d'espai estil, un casal d'estiu, però adaptat als joves. Què significa això? Doncs amb un horari molt més atractiu, amb unes activitats molt més també atractives pels joves. I és per això que vam dir de fer durant 3 setmanes aquest estiu jove XL, que tampoc és no tenen per què venir una setmana sencera, poden venir 3 dies a la setmana i està ple d'activitats.
0: Entre la varietat de propostes preparades hi ha tallers d'art, cuina, circ i rocòdrom, a més de sortides fora del municipi a llocs com Port Aventura o el Salting. La programació també inclourà activitats de descoberta de l'entorn a través de tallers d'orientació, fruit de la col·laboració amb l'entitat local Codines Trail. Més enllà del component lúdic, l'estiu jove XL destaca per voler convertir-se en un espai de socialització i també com un refugi climàtic per passar les hores de més calor.
13: Bàsicament, l'objectiu és que els i les joves no es quedin a casa a l'estiu i que, a més, tinguin l'oportunitat d'aprendre i viure noves experiències, com són també les sortides per l'entorn de Sant Feliu. Gràcies a l'entitat Codines Trail es faran uns tallers d'orientació pels joves, amb l'objectiu que també es coneguin el poble, el lloc on viuen i, a més, que aprenguin a cuinar, que aprenguin, i d'una manera molt més distesa i molt més atractiva que el que seria un casal d'estiu o tallers puntuals. Es busca que la franja d'aquestes edats no es quedin a casa ni sols mentre les famílies treballen, ni que tinguin calor pel poble, que puguin estar en un espai refugi climàtic i a la vegada aprenent noves activitats i que ho puguin fer amb els amics.
0: Totes les persones interessades han de saber que les places són limitades i que el període d'inscripció ja està obert i es podrà formalitzar fins al proper 7 de juny a través del formulari digital que ha habilitat l'Ajuntament. La Generalitat posa en marxa un programa d'ajuts de més de 2 milions d'euros per la creació de comerços als micropobles. L'objectiu és que pobles com l'Estany, Collsuspina o Castellcir tinguin una botiga que ofereixi els serveis bàsics en un sol punt. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
14: La intenció del projecte és fixar l'activitat al territori, reforçar la cohesió social i combatre el despoblament. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i espais de trobada. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
15: Fomentar aquest element multiservei, crec que és la paraula concreta, que el que pretén és això, un tros de botigueta on podies comprar des del pa, la coca, els croissants al dematí, al costat un saló que et servia per llegir, algun ordinador per poder enviar algun correu electrònic. Una miqueta és això, fomentar també la vida comunitària dels veïns i veïnes, perquè puguin tenir els serveis indispensables per no haver de sortir del poble.
14: Segons els càlculs del govern, amb aquests més de 2 milions de pressupost es podran acompanyar una 50 de projectes aquest any, tot i que es preveu que el programa arribi arreu del país.
15: Això ha d'arribar a la Catalunya Central, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, i hem de fomentar això, que aquests petits pobles tinguin els serveis necessaris perquè la gent s'hi trobi bé. Per tant, la voluntat que tenim en el marc de l'Estatut dels Municipis Rurals, fomentar la vida rural, fomentar que les persones que hi viuen tinguin incentius per quedar-s'hi i que tinguin poques necessitats de marxar.
14: Aquesta primera convocatòria es posarà en marxa dilluns de la setmana que ve, dia 8 de juny, perquè hi pugui haver una resolució provisional abans de les vacances, al juliol. Els ajuts permeten finançar des d'obres i equipaments fins a despeses corrents com personal, subministraments, màrqueting o eines digitals.
0: I per acabar el programa d'avui us deixem amb l'11è episodi del Pas a Pas, on descobrireu una ruta circular per Corbera de Llobregat.

0: Catalunya és una terra farcida de paratges espectaculars que ens ofereix quilòmetres i quilòmetres de rutes per descobrir entorns únics.
1: Avui, al Pas a Pas, farem una ruta circular per Corbera de Llobregat, on descobrirem la cova del Coll Verdaguer i la dels Champinyons.
0: Calceu-vos les botes, apugeu el volum de la ràdio i acompanyeu-nos en aquesta nova ruta amb la Colla dels Dimecres i en Josep Mumbrú.
1: Repassem les dades de l'excursió d'avui. Títol de la ruta:
0: circular per les coves de Corbera de Llobregat. Distància:
1: 8 quilòmetres i 960 metres.
0: Desnivell acumulat:
1: 320 metres.
0: Temps aproximat en moviment:
1: 3 hores i 10 minuts.
0: Temps aproximat total:
1: 4 hores i 45 minuts.
0: Això fa un total de temps badant de
1: 1 hora i 35 minuts. Avui, a la Colla dels Dimecres, us portem una ruta per descobrir les boniques coves de Corbera de Llobregat al Baix Llobregat.
0: Arribem a Corbera de Llobregat, situat al marge dret del riu Llobregat, a uns 342 metres d'altitud. Des d'on arrenquem, Josep?
2: Comencem a caminar per pista i de seguida arribem a la cova de Dispanya, una petita cova aperitiu.
0: Anem continuant pel mateix sender fins a entrar al bosc que apareix al pont del Lledoner.
1: Aquest pont és d'una enginyeria excepcional. Es va començar a construir el 1764 per ordre del rei Carles III d'Espanya i no va finalitzar fins al 1802 a causa de les dificultats orogràfiques del terreny.
0: Construït de dues plantes o dos ponts sobreposats, l'inferior, de 9 arcs, és només per a vianants i el superior, de 13 arcs, està destinat als vehicles.
1: El pont cobreix una llargada de 120 metres i s'eleva fins a 32 metres.
0: Tornem al camí principal fins a una desviació i ara el camí ens fa entrar a un corriol molt marcat, incòmode, amb molta pedra solta.
1: És un tram curt que cal anar amb compte de no relliscar.
0: Anem a visitar la cova dels Champinyons, una bonica cova. Té un recorregut d'uns 50 metres.
1: Ens posem a inspeccionar-la amb els frontals posats.
0: Es nota el pas de l'ésser humà. Són la gent que no respecten la bonica natura.
1: Passem pel que sembla un forn de calç, amb una entrada que ens sorprèn. Poc més endavant, girem a mà esquerra fins al Coll de Verdaguer.
0: Durant el camí ens trobem una font que podria ser la Font Freda o la Font de la Bassa de Sant Ponç.
1: Sortim a una clariana del bosc i veiem un gros esvoranc. És on es troba la cova de Coll Verdaguer.
0: És una cova amb dues entrades, molt profunda i amb molts departaments. Aquí els frontals ens obren pas pel seu interior.
1: Un cop visitada la cova, seguim per pista cara avall i anem a sortir al lloc on està ubicat el bonic monestir de Sant Ponç de Corbera, d'estil romànic. Era un antic priorat benedictí, probablement del segle X.
0: Ara ja només cal seguir el camí que ens retorna al lloc de sortida.
1: I, per tant, final de la ruta.
0: Ens trobem a la propera. El guió d'aquesta ruta és de Josep Mumbrú, Guillem Soler i Gemma Permanyer i ha estat locutada per Guillem Soler i Gemma Permanyer.

I fins aquí el programa d'avui. Les 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de Les 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova de Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia, per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie. I trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria,

Kiss my own kiss. Got it. Kiss, Gary, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes, precisament, i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Arrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquest estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second Chance.

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magaly Sarre, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al Cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ends of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves, que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa de Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Robles, la seva cançó que forma part del seu disc Olympus. Es diu Nosedive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

On eres tu? Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltor. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquest estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó, que forma part de la seva EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha denunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
3: Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del Gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
2: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
4: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
2: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts, dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavou del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.

going to dance and have some fun.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
3: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel El Palau defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
4: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
2: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeó Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
3: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bot ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
5: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
2: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
3: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
4: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
2: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
3: Així consta el sumari de la causa de la investigació de l'unitat central operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
2: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
5: La corrupció és una vinya vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
2: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctrics.
3: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com un referent industrial, tecnològic i d'innovació en la nova era de l'automoció.
6: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
2: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound, al Parc del Fòrum, des de 6:15 hi ha concerts.
3: A 6:15 ha tocat la catalana Winea amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuen els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
2: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
7: La tornada de la segona competició continental es disputa a partir de 8:15 del vespre entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. La Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols guanyant 14-9. Es tractaria, doncs, del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina pel Club Natació Mataró, en vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí i una mica més de vent, que s'anirà reforçant a Renda Mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous, quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. De fet, ja ha activat un avís de l'Inuncat. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. De moment, pel que fa a afectacions, recordar que tenim una carretera tallada per un camió volcat, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats. Pel que fa a volum de circulació, les coses van millorant a aquesta hora de tarda, però encara tenim, per exemple, molta lentitud a la C33 i a la C58, de fet, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i també lentitud de maturades encara en alguns trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la ronda litoral d'una banda de zona franca a Montjuïc, sentit de Besòs, i també entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
3: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
2: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
11: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.

0: Abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Doncs tot plegat avui que s'ha sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
2: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són les 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar a l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
1: I encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
3: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
4: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
5: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: I a tot això hi afegim que el PP i Vox han arribat a un acord per governar en coalició a Castella i Lleó, que situa la presidència al popular Alfonso Fernández Mañueco.
2: El pacte segueix l'estela dels acords de govern a Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell.
7: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
8: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
9: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
7: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
1: Gràcies, Manel Gómez. I abans, Sánchez s'ha dirigit a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, on la farmacèutica Grífols ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Aralla.
10: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
11: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo en revulsivo para la economía. economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
12: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestro

0: La presència en el Vallès.
1: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de grífols de fraccionament de plasma a Europa.
2: El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
3: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
2: A tot això, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
4: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
2: Doncs diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema «Jo no t'espero». Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
5: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
6: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
5: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
2: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
8: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
9: És una condemna ferma de la violència i alhora expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
8: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
2: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo.
0: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
10: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
0: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
2: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell.
11: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
12: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
11: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on quasi mig miler de docents a Tarragona i prop de 200 professionals a Tortosa han tornat a sortir als carrers per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre USTEC i el departament. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
13: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
14: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
13: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Sió i Ràdio Montblanc.
15: A Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per tal de formalitzar la cessió d'una part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional, amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones i també 4 pisos socials on acollir persones en risc d'exclusió. Actualment, l'Associació Alba atén a un total de 588 persones, de les quals 43 són d'Agramunt.
16: Montblanc ha començat la restauració d'un nou tram del Pas de Ronda i d'una torre del recinte emmurallat. Es tracta del tram de muralla que va del portal de Sant Francesc fins al portal del Casbà. Són 110 metres més de Pas de Ronda que s'afegeixen als gairebé 300 que actualment ja són visitables. Les obres han començat per la rehabilitació de la torre 13 de la muralla. Els treballs s'han adjudicat per un cost de 157.000 euros i estan finançats al 100%. Barbinya és l'alcalde de Montblanc.
17: La nostra prioritat no ha sigut el tema patrimonial entorn a la muralla, però evidentment si tens subvencionat al 100%, s'ha d'aprofitar.
16: S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar el mes de juliol.
2: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 que hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
18: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros, però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
19: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana. Per fi, així ara ens està matant. Llavors, volem com desconnectar. Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts guiris, agòbio.
20: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i el Guitarrica i la resta de dies el Martin, The Cure, és que una mica tot.
18: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. A partir de quarts de vuit es disputa la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. L'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14 a 9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9 a 10 el Club Natació Sant Andreu. I en bàsquet avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Bascón en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Minaixa.
3: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al West Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del match serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
4: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
3: El partit entre el Barcelona i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: I ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de la Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
5: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: I acabarem a la Lliga F, on l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028, ampliant 2 anys el seu vincle amb el conjunt blanc i blau.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada. I com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un poema que parla de pirates i de mar.
8: Hola, sóc l'Aina Roca Ramon. Vaig a quart de primària, a l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Alfabet Mariner i ho ha escrit Maria José Orobic. He escollit aquest poema perquè és molt guai i molt llarg. Alfabet mariner, avant a tota màquina, la boja ja deixem. T'espero a la coberta, no sé on ens perdem. Els dofins ens acompanyen, aquest viatge en veler. Anem prim a estribord i després ja veurem. Agafa un flotador, no hi haurà pas naufragi. Pot ser que una galerna o un huracà ens agafi. Arribarem a les illes Jamaica, Cuba, Haití, Granada, Martínica, Puerto Rico, San Kitts. Ja portem 3.000 milles. Ja saps que no comptem en quilòmetres, no. Vigila, un iceberg. Com a bons llops de mar, solcarem el vent en popa. Tots els racons del món tenim el temps de sobre. La mar Mediterrània i tots els oceans, el mar de les Antilles, inclús la mar d'Arar. Ens segueix Posidó, ens protegeix Neptú. El cant de les sirenes no el sentiràs ni tu. I ens guia l'Odisseu per unes altres Ulisses. No ens calen mapes, no ens calen vents ni vengines. Pirates buscaners, corsaris a la vista, s'apropen poc a poc que no trenquin la quilla. Barba Negra, Aniboni, Morgan, Sir Francis Drake, també hi ha Barba Roja, Raikman i Mary Red. Mira, aquell és el John Silver, porta ampolles de rom, ve amb el capità Garfi, amb Aguet i a taurons. I Robert Louis Stevenson ens durà als mars del sud. Tahití, Tonga, Samoa, Hawaii i Honolulu. Ulleres llarga vista, no necessitarem. Veurem molt bé la costa a bord d'aquest vaixell. Recollirem la xarxa abans d'arribar a port. El serif i el llevant, amb el cerc i el xaloc, ens duran a recerc.
7: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15. Soc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui dimecres 3 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu decora el carrer Joan Maragall amb cintes de colors en una actuació per dinamitzar el comerç local. Moià aprova el disseny tècnic per rehabilitar l'equipament cultural de les faixes 2. El mes de maig es tanca amb menys persones a l'atur als municipis de l'E59.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: I comencem l'edició de l'E59 d'avui explicant-vos que la nova instal·lació de cintes de colors al carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Codines ha despertat tot tipus d'opinions entre les veïnes. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Comerç per decorar un dels eixos principals del municipi ara que ve l'estiu, però enguany també per proporcionar ombra i actuar com a refugi climàtic durant els mesos de més calor. Anna Vilarrasa, regidora de Comerç i Turisme, explica que la mesura neix del Pla de Desenvolupament Econòmic del poble amb l'objectiu de potenciar el centre de Sant Feliu.
2: Aquesta actuació del carrer Joan Maragall ve arrel del Pla de Desenvolupament Econòmic que vàrem fer des de la Regidoria de Comerç fa 2 anys. Aleshores, aquest pla de dinamització ens deia ben clar que tenim un centre en aquell moment feble, poc atractiu, amb dificultats per retenir activitat, per generar identitat, i a partir d'aquí doncs, vàrem començar a pensar quina acció podíem fer perquè d'alguna forma revertir tot això que t'he dit, no? I varen decidir apostar per aquesta acció. L'any passat es van posar flors, l'acollida va ser bona, jo en tinc una bona percepció, i aquest any s'ha optat per la decoració que està penjada. I és una intervenció senzilla, però molt visual, amb la qual crea un espai doncs, viu, atractiu, amb identitat, saps? Pensem que el fet d'haver-hi aquesta decoració convida a quedar-se, convida a passejar, convida a parlar-ne, això sí que ho aconseguim, i com a mínim el parlar-ne ja genera curiositat perquè la gent com a mínim ho vagi a veure.
0: Pel que fa al cost econòmic, el projecte ha suposat una despesa de 8.465 euros, que està inclòs dins d'aquest pla de desenvolupament econòmic.
2: La despesa és de 8.465 euros en IVA. D'aquest import, 2.400 és material, el rest és tota la feina doncs, de muntar, de desmuntar, de mantenir, perquè aquí ha firmat també un contracte de manteniment, que si això agafem els 5 mesos que dura aquesta actuació, estem parlant d'un cost de 50 euros al dia.
0: I és que tot i la intenció dinamitzadora del consistori, alguns codinencs no els hi acaba de fer el pes aquesta intervenció.
3: Jo això plàstic no em acaba de convèncer gaire, el preu tampoc em convenç. Bueno, jo no dic que no quedi bé, eh? Vull dir, no ho sé si queda bé o no, però clar, totes aquestes coses faig més reàcia. Jo penso que, no sé, una cosa d'aquestes, potser com a projecte d'escola que els de, jo no sé què, uns d'una escola i l'altra fessin un projecte i després poder posar unes veles fetes per les escoles, potser doncs ens hagués sortit molt més bé de preu i a més, doncs no seria plàstic, seria una cosa de casa.
0: Tot i això, molts vianants celebren l'aspecte estival que ofereixen les cintes de colors i destaquen que la iniciativa és, fins i tot, un element d'entreteniment visual per als més menuts.
4: Bueno, animen i fan estiu.
5: A mi em sembla molt alegre tot. Tot el tros, molt alegre.
6: A mi m'encanta, perquè dona frescor i és bonic tenir un que hi hagi. No sí, poden posar cada any el mateix.
5: Queda molt maco, preciós.
7: Bé, queda molt bonic. La veritat és que queda molt bonic. I als nens els agrada perquè es distreuen.
0: Debats i xifres a banda, el cert és que les noves banderoles no han deixat indiferent a ningú. El ple de l'Ajuntament de Moià ha aprovat el document de validació tècnica per a la rehabilitació del futur equipament cultural de les faixes 2. Ens ho explica en Jordi Givert.
8: Aquest tràmit és la passa prèvia necessària per recuperar el projecte executiu definitiu i el fixa quins han de ser els criteris arquitectònics funcionals i d'eficiència energètica d'aquest nou edifici. El document ja defineix com es distribuirà el complex cultural. La principal novetat és que hi haurà l'escola de música que recuperarà el poble després d'anys de reivindicació del sector cultural i associatiu. A més, compartirà espai amb l'escola de dansa i a un teatre. Per a la seva banda, en el pis superior es reservarà per espais lliures sense un ús específic, a excepció de la zona que quedarà ocupada per les grades del mateix teatre. A més, l'accés tindrà una gran porxada. A més d'ubicar aquests tres serveis en un sol espai, el projecte inclou la rehabilitació de la façana del cos oest de l'edifici i també es crearan elements de transició entre els diferents espais per garantir una continuïtat urbana i aconseguir també una major eficiència energètica durant la remodelació.
0: I tornem a Sant Feliu perquè una vegada al mes el municipi rep la visita de la Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un servei gratuït on els veïns i veïnes poden demanar assessorament, resoldre dubtes o fer tràmits i mediacions quan tenen un desacord amb alguna companyia. Però què es fa realment en aquesta oficina sobre rodes? Ens ho explica la tècnica en consum Marta Orpi.
9: Atenem doncs, a qualsevol ciutadà que hagi tingut un problema amb alguna empresa relacionat amb compres de productes o també de serveis. Llavors els ajudem doncs, quan tenen una discrepància perquè doncs, el producte no es conforma o perquè estan disconformes amb les factures, per exemple, de subministraments de l'aigua o de llum, doncs poden venir aquí a reclamar. Però sempre han de tenir en compte que han de posar primer la reclamació prèvia a l'empresa, han d'esperar 30 dies a veure si l'empresa els contesta, llavors, en el cas que els contesti o no els contesti i la resposta no sigui satisfactòria, es poden dirigir al nostre organisme, que som de la Diputació, per llavors nosaltres fem una segona reclamació a les empreses per intentar aconseguir la petició de la persona consumidora.
0: El servei atén qüestions molt diverses, des de problemes amb compres fins a desacords amb factures de subministraments, però també guien a la ciutadania, recorden quins són els terminis legals o les garanties i expliquen quins passos s'han de seguir abans de formalitzar la reclamació.
9: Bueno, traslladem les reclamacions o, per exemple, a vegades també informem dels drets que tenen, de les obligacions també de si les empreses compleixen, dels consumidors, per exemple, en temes de garanties, de què poden reclamar, de quina manera, dels terminis, o sigui, també assessorem i orientem també.
0: En definitiva, un servei essencial i de proximitat per a qualsevol ciutadà que hagi de fer front a una incidència amb una compra o que simplement necessiti conèixer quins són els seus drets com a consumidor. I el mes de maig es tanca amb un bon descens de l'atur tant al Vallès Oriental com al Moianès, seguint la tendència habitual de la campanya primavera-estiu. Al Vallès Oriental la desocupació ha baixat un 2,19% respecte al mes d'abril, el que significa que hi ha 370 persones menys registrades a les llistes de l'atur, deixant la taxa provisional en un 7,61%. Per la seva banda, el Moianès també tanca el maig amb un balanç positiu i una davallada intermensual moderada que consolida la millora del mercat laboral a la comarca. Tot i que en xifres absolutes les reduccions puguin semblar mínimes, cal contextualitzar que a la província de Barcelona la dada global d'aturats es manté en un dels llindars més baixos per a un mes de maig. Si ho analitzem poble per poble, comencem per la capital del Moianès, amb Moià, que registra un descens de 6 persones aturades, el que representa un descens interanual del 3,13% i deixa la taxa en un 7,51%. A Castellterçol, les xifres mantenen l'estabilitat habitual d'aquestes dates. Tot i que mostra una lleugera resistència a la variació intermensual, la seva taxa d'atur es manté al 7,49%, un mes més per sota de la mitjana de la província. Per acabar amb el Moianès, Santa Maria d'Oló torna a destacar amb una reducció percentual molt favorable tant a nivell mensual com en la comparació a un any vista, registrant una de les taxes d'aturats més baixes de tot el territori amb un 4,68%. Pel que fa al Vallès Oriental, comencem repassant les dades de Bigues i Riells del Fai, on aquest passat mes de maig ha baixat l'atur a 17 persones, que representa un descens del 4,3% respecte al mes anterior. La xifra interanual es manté pràcticament idèntica a la de fa un any, amb només una persona de diferència, i la taxa actual del municipi és del 6,88%. A Caldes de Montbui, la baixada de l'atur també s'està notant, amb 7 persones menys inscrites durant el maig, fet que suposa un descens de l'1,18% mensual. A més, si mirem la vista enrere, la xifra interanual també ha millorat. El municipi té 30 aturats menys que el maig de l'any passat, una disminució del 4,86%, que deixa la taxa de la població activa en un 6,2%. I acabem amb Sant Feliu de Codines, on el mes de maig també ha estat bo pel que fa a ocupació. El municipi registra 17 persones menys a l'atur que el mes d'abril, aconseguint una davallada del 6,46%, una tendència positiva que es confirma amb el nivell interanual, amb 34 persones més en feina que fa un any, és a dir, un descens del 12,14% de l'atur registrat. Amb aquestes dades, la taxa d'atur a Sant Feliu queda en un 6,84% i se situa per sota la mitjana de la comarca. I tornem cap al Moianès perquè el Consell Comarcal ha obert de forma oficial la nova convocatòria de subvencions destinada a les entitats i associacions del territori, Jordi Gibert.
8: El tràmit per presentar les sol·licituds serà fins al 16 de juny, amb l'objectiu d'acompanyar el teixit associatiu, resoldre dubtes i facilitar la seva tramitació. L'ens comarcal ha preparat una doble sessió informativa. La primera cita es fa precisament aquesta mateixa tarda, a partir de les 7, a la seu del Consell Comarcal, en un format totalment presencial. Demà dijous, a les 10 del matí, es farà la sessió telemàtica en línia, a través d'internet. Des del Consell Comarcal es demana a les associacions interessades que facin la inscripció prèvia a través del seu web oficial, on també es pot consultar tota la informació i descarregar els nous documents per accedir als ajuts. Per altra banda, l'Ajuntament de Moià ha obert la subvenció adreçada a les entitats i associacions del poble per les activitats i serveis realitzats durant l'any 2026. En aquest cas, el termini de sol·licituds és obert fins al dia 21 de juny.
0: L'Ajuntament de Castellterçol presenta una situació econòmica i financera totalment sanejada. El consistori ha tancat oficialment l'exercici del passat 2025 amb un balanç pressupostari positiu de 613.117 euros i una capacitat financera que supera els 200.000 euros. Jordi Gibert.
8: Amb aquestes xifres, el poble compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de límit d'endeutament fixats, presentant un deute zero a les arques públiques. L'únic indicador que s'ha desquadrat lleugerament ha estat la regla de despesa imposada per l'Estat, que s'ha superat en poc més de 73.000 euros, un sostre que limita el creixement de ràtio de despesa anual dels ajuntaments, independentment si l'ENS té fons suficients. Malgrat això, la solidesa econòmica de Castellterçol queda palesa amb un romanent municipal que ja arriba als 5 milions d'euros d'estalvi acumulat. De cara a aquest any 2026, l'objectiu de l'equip de govern és mantenir el rumb d'aquestes comptes sanejats, evitant qualsevol mena d'endeutament i garantir la bona liquiditat de la tresoreria.
0: I continuem a Castellterçol perquè l'Ajuntament organitzarà el proper dijous 11 de juny una sessió informativa oberta a tota la ciutadania per exposar els detalls del Plater, el pla que busca organitzar i impulsar les energies renovables al territori.
8: La reunió tindrà lloc a les 8 del vespre al Centre Espai Escènic de Castellterçol. El Plater és un instrument de planificació de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu fixar els criteris territorials i ambientals per ordenar la instal·lació de futurs projectes d'energia solar i eòlica. Amb aquesta normativa, l'executiu català busca fer compatible la necessària transició energètica cap a les fonts netes amb la protecció d'espais naturals i l'entorn rural de pobles com ara Castellterçol. Durant l'acte de la setmana que ve, els tècnics presentaran el contingut general del pla i com pot impactar específicament al municipi i a la comarca. Posteriorment, s'obrirà un torn de paraules per resoldre els dubtes i consultes dels veïns.
0: I acabem el programa d'avui amb la secció que tots esteu esperant, que és la secció de la ràdio L'Escola que fan els alumnes de l'escola Jaume Balmes. Us deixem amb un nou episodi.

0: Això és diferent. Em sembla que avui no hi ha programa i no és pel micro. Em sembla que no.
1: Atenció, atenció. Interrompem la programació habitual.
2: Quina programació habitual? Si avui no hi ha programa.
1: Cert, interrompem la no programació habitual per comunicar una notícia important.
3: Aquesta setmana no farem programa de ràdio.
1: No!
2: Dramatisme controlat, sisplau.
1: Perdó, ho torno a fer amb més professional. Aquesta setmana no hi ha programa de ràdio. No, però amb més dignitat.
3: I abans que comencin els rumors, no hem perdut el micro.
1: No se n'ha escapat pel passadís?
2: No.
1: No els ha dubtat la classe de cinquè?
3: Tampoc.
1: No els ha confós algú amb gelats de xocolata?
2: Espero que no.
1: Aleshores, per què no hi ha programa?
3: Perquè aquesta setmana hi ha vaga educativa.
1: Ah, vaga educativa. Això és quan l'escola diu, escoltem, necessitem millorar unes quantes coses.
2: Exacte, i no són coses petites, precisament.
1: Com què?
3: Com la baixada de ràtios.
2: Vol dir que tenir menys alumnes per aula.
1: Ah, o sigui, que la classe no sembli un concert de rock, però amb més llibres de mates.
3: Exacte, amb menys alumnes es pot escoltar millor, ajudar millor i acompanyar millor. També es defensa una millor atenció a la diversitat.
1: La diversitat és quan cadascú és com és?
2: Sí, i quan l'escola té recursos per acompanyar cada alumne segons el que necessita.
1: Perquè no tots aprenem igual.
3: Ni al mateix ritme.
1: Hi ha qui aprèn mirant, qui aprèn escoltant, qui aprèn fent.
2: Per això calen més mans.
1: Més mans? Però quantes? 4, 6... Ens convertirem tots en pops?
3: No cal arribar al pop docent.
1: El pop docent corregirà 8 exàmens alhora.
2: Sí, però tacaria els informes amb tinta.
1: Cert, problema administratiu.
3: Quan diem més mans, volem dir més professionals als centres. Més docents, més vetlladores, més educadores, orientadores i personal de suport.
1: Gent que ajuda que l'escola funcioni millor. Perquè una escola no hauria de funcionar com un malabarista amb 13 pilotes, una flauta i una cadira trencada.
2: També es demanen més recursos.
1: Recursos, la paraula màgica.
2: Això estarà molt bé, però recursos no apareixen sols. Així, aquesta setmana no hi ha programa.
1: Però no és un silenci qualsevol.
3: És un silenci amb pancarta.
1: Un silenci amb megàfon.
2: Un silenci que diu, volem una escola millor.
1: Amb menys ràtio.
3: Més atenció a la diversitat.
1: Més mans.
2: Més recursos.
1: I ja aquí som, cadires que no grinyolin.
4: I avui, encara que no fem programa, fem una cosa important.
3: Explicar per què cal defensar l'educació.
1: Perquè una escola amb més recursos no és millor.
2: És una necessitat.
1: I ara sí, ens acomiadem.
3: Sense programa.
1: Però amb estil.
2: Amb reivindicació.
1: I amb un micro que confirmem que no era un gelat.
3: Fins la propera.
1: I recordeu, avui no hi ha programa.
2: Perquè de vegades el missatge més important és el que explica per què fem pausa.

I fins aquí el programa d'avui. Les 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de Les 59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Gràcies i fins demà.

El somni americà. Passaràs de ser ciutadana de ple dret a temporera, treballadora sense contracte i, en el millor dels casos, estrangera. Passaràs de llegir premis literaris, de novel·la o poesia, a seure 3 dies a la setmana davant d'una pissarra repassant els colors o els noms dels animals. T'infantilitzaran diàriament, però ho suportaràs. Cal integrar-se. Dedicaràs tantes altres classes a redactar un currículum vitae. No obstant això, molts no llegiran més enllà de la primera línia del teu nom. Ho suportaràs. Cal buscar feina. Els teus diplomes, títols universitaris o experiències abans de travessar la frontera no es tradueixen. T'oferiran feines que ningú vol. Ho suportaràs i la teva dignitat no te la traurà ningú. Et miraran de dalt a baix i et demanaran el NIE. Tenir el DNI no canviarà res. Quan et diguin que no et queixis, que estaves pitjor al teu país, riuràs histèricament per no plorar. Plorar no canviarà res.

0: Vincles, espai de criança. Avui parlem de poesia i interculturalitat, amb Fàtima Saeb.
1: Ida, Pau, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Al principi del programa hem pogut escoltar un poema del llibre Mares Migrants, de Fàtima Saeb. Ara ens dirà si ho pronunciem bé. I avui podrem conversar una estona amb ella. Bona nit, Fàtima.
3: Bona
1: nit, sents bé?
3: Com esteu?
1: Benvingudes a Vincles. Estem bé. Deixa'm que li pregunti una cosa al Pau. Pau, jo sento una música de fons.
2: Sí, és que estic allò...
1: Que no sé si tothom l'està escoltant o sóc jo només.
2: Sí, jo també
4: no,
2: la sento.
4: Ja està, perdoneu.
1: Ja està? Sí, ja està. Val, gràcies, perquè sentia així com doble cosa.
4: Sí, correcte.
1: Bueno, gràcies, Fàtima. A veure com hem pronunciat el teu cognom, que ho hem dit diferent, l'Aida i jo.
3: Dime que necessites. Aria, Fàtima Saheves.
1: No? I amb aquesta H més cap a dins.
2: Sí.
1: Doncs fa uns mesos la Fàtima va venir aquí a Sant Feliu, a la biblioteca, Joan Petit Aguilar, i la vam poder gaudir. Us ho havíem anunciat, eh? A Vincles vam, Aida, en allò de què podem fer.
2: Sí.
1: Havíem comentat que venia la Fàtima, sí. Que convidàvem a anar-vos. Total, que l'Aida i jo hi vam anar i vam poder gaudir d'una estona amb la seva poesia. I al sortir ja vam anar, Fàtima, podries dedicar-nos un dia...
2: A l'abordatge que fem normalment.
1: Per fer una entrevista a Vincles i molt amablement, doncs va dir que sí. Ha costat quadrar agendes, Fàtima?
3: Sí.
1: La tens molt
3: però
1: plena?
3: Ha arribat el dia, que és important.
1: Sí, no la tenim a l'estudi, però ho fem via telèfon i ja està. Al final la ràdio té això, aquesta màgia. Bé, doncs, com et deia, benvinguda. I per començar, Fàtima... Parla'ns una mica de tu, com a presentació.
3: Doncs, primer de tot, donar-vos les gràcies per apostar per aquestes històries del poemari del que parlarem avui i també pel gènere literari de la poesia, que és l'altre gran activisme de la meva vida, defensar la poesia. Jo sóc moltes coses, com són totes les persones, no?, i les trajectòries de vida. Som polièdrics, tenim moltes capes, molts matisos, però adaptaré la meva presentació, no?, al meu activisme i, per tant, em centraré en el recorregut identitari. Fàtima Saeb va néixer al Marroc, tot i que sovint em presenten com que he nascut a Espanya, perquè sí que és veritat que jo vaig ser gestada a Espanya. Els meus pares van migrar uns quants anys abans del meu naixement. Però precisament per aquests vincles amb l'origen, per la primera maternitat de la meva mare, vaig néixer en les vacances d'una dona migrant que va aprofitar i va fer coincidir amb el primer part, no?, de la seva filla. I aquesta coincidència màgica del destí va fer que un cos d'un bebè, no?, tornés a l'estat on va ser creada com un cos migrant. Això i una llei d'estrangeria i tota una sèrie de coses, no?, que hem de poder... reflexionar, no?, sobre lo aleatori que a vegades és aquesta definició de la teva identitat. Res, jo vaig créixer al País Valencià, a la província de Castelló, pensant que era una més d'aquesta societat, no?, heterogènia i diferent, però hi ha moments en el meu recorregut vital en què m'adono que aquest diferent s'ha d'explicar, no?, o si no t'expliquen els altres i sovint no t'expliquen bé, o t'expliquen amb una fórmula molt simple i sense aquests matisos i capes. Arribo a Barcelona amb 17 anys per la universitat i m'explota una crisi d'identitat i la resposta que trobo per gestionar la crisi d'identitat, el que diuen els mitjans de comunicació, violències a carrer, però també el desig que tinc d'una societat d'acollida és escriure. Escriure, trobar la meva veu, incloure veus que no... entren en aquestes fórmules i debats sobre la identitat i celebrar aquesta identitat complexa.
2: Doncs, Fàtima, ja ens has respost unes quantes preguntes que teníem aquí, perquè ho sabíem que aniria responent. Amb la primera sortiria ja...
1: Sí, ja tot. Molt concentrat, molt ben explicat. I, però com tenim a les mans el teu llibre, Mares Migrants, com va començar el... O sigui, quina relació vas tenir amb l'escriptura? Com van ser els teus inicis? Per què et vas posar a escriure?
3: Doncs jo parlo molt del destí, de les coincidències màgiques del destí. Entre elles, com dic en el meu llibre, en algun... jo quan parlo de la meva mare, jo no sóc la primera poeta de la meva família. La meva mare ja escrivia i escriu poesia en àrab. Sí que és veritat que la seva transmissió va ser molt més oral, però jo crec que això se'n va quedar en algun lloc, no? De la meva expressió artística. I jo sempre

0: a inspirar-me en quins temes problematitzen ells, quins temes posen ells en el centre o celebren i quins protagonismes jo vull també portar amb mi als escenaris, a la poesia, i etc. Així és com trobo una mica l'escriptura. I és un procés molt llarg, d'anar cuinant molt lentament. Mm-hmm. Penseu que jo vaig començar a compartir, a escriure i a compartir poemes quan vaig arribar a Barcelona, tenia això, 18 anys, ara tinc 31 i va ser l'any passat que vaig publicar el meu primer llibre. O sigui, són molts anys d'escenaris, de tallers de poesia, de llegir, d'anar cuinant, no?, aquestes històries.
1: Mm-hmm. Què vas estudiar, Fàtima, aquí a Barcelona?
0: Res a veure. Publicitat i relacions públiques. Jo soy como el Risto Mejide.
1: Sí, també va fer això.
0: Però no m'he dit. No em comparo amb el Risto Mejide, només per això.
1: I llavors, ara, a part d'escriure, tu estàs treballant també a l'Ajuntament de Barcelona, vaig llegir.
0: Correcte, sí. Quan ja em vaig graduar i vaig fer el meu màster, jo sabia que no volia dedicar-me al món de la publicitat, diguem, més corporatiu, Coca-Cola, i etc.
1: Sí.
0: Però sí que volia dedicar-me a la comunicació. I vaig tenir la sort que vaig poder tenir unes pràctiques a l'Ajuntament, això ja d'una cosa a una altra. En l'actualitat soc coordinadora d'un servei d'interculturalitat al districte de Sant Andreu i supercontenta.
1: Què ve a ser això d'un servei d'interculturalitat? És acostar
0: impregnar les polítiques públiques, impregnar les polítiques públiques i les dinàmiques comunitàries impulsades per l'administració pública de les dinàmiques que ja són naturals del territori. Per exemple, un dels barris on treballem, més de la meitat de la població té bagatges culturals diversos, no? Però mm-hmm. això s'ha de traduir en com es viuen les biblioteques, en els llibres, en les xerrades, en els espais de lleure, no? I que realment siguin oberts a tota aquesta diversitat i ciutadans i ciutadanes. Així que ho fem de moltes maneres, eh? Treballem, hem de ser creatives per parlar de diversitat i també de les parts més dolentes, com el racisme i les barreres estructurals. Però estic molt contenta de treballar del que treballo perquè jo volia poder treballar per nòmina també per algo que és el meu activisme, no? Que és el que faig amb l'escriptura. I no és fàcil arribar. Vaig treballar 5 anys en el Departament de Sostenibilitat, de Medi Ambient, que també estava molt contenta, però ara estic en el lloc més coherent per mi.
2: M'ha agradat molt aquest concepte de treballar per nòmina.
1: Clar.
2: Perquè, clar, és així. Moltes vegades no sabem com expressar tot el que fem, que
1: clar,
2: treballem,
1: clar,
2: però que no...
1: Perquè ella està treballant amb, amb un activisme que va començar, no? I
2: tornant una mica abans a l'escriptura, has comentat que la teva mare ja et va com impregnar, no?, de la poesia. Ella, dius, que escriu, o era més oralment, no?, que ho transmetia, en àrab. Tu en quina llengua escrius?
0: Jo estic
2: quina és la més còmoda que...
0: Jo escric en tres i les tres són igual de còmodes, però no van arribar en el mateix moment. Jo quan vaig començar a escriure a la universitat escrivia només en anglès. Jo he escrit més de 500 poemes només en anglès. És una història molt llarga perquè Anglaterra va ser el primer país al qual vaig viatjar amb un passaport vermell com a espanyola i va ser un clic d'obertura del món. També estava en aquells anys d'entrar a l'edat adulta. Aleshores, l'anglès és un idioma i una eina que m'ha obert moltes portes i d'expressió també, i he consumit molt com a lectora en anglès, i els altres dos són el castellà i el català, amb els quals he publicat aquest primer llibre. He fet la versió original en castellà i jo la traducció del manuscrit també en català.
1: Que interessant, no?
2: Sí,
1: em pensava que anaves a dir l'anglès com a primera llengua, així.
2: No, però m'ha semblat molt interessant que et sentis còmodes amb de les tres llengües, perquè de vegades és una mica, bueno, això, no? El fet d'expressar-te et sents potser més còmode
1: amb una
2: llengua o una altra.
1: Però les altres dues són català i castellà? I l'àrab també, o no?
0: L'àrab és una llengua que vaig aprendre amb 8 anys, perquè la meva mare va aprendre com a mare monoparental, amb feines molt precàries. Ella va decidir facilitar-me la vida en aquells llocs on no em podia acompanyar i va decidir ensenyar-me la llengua del territori com a primera. Mm-hmm. En aquell moment el nostre poble era amb castellano parlants. Per tant, la primera llengua que vaig aprendre és el castellà, el valencià a classe. Mm-hmm.

0: I l'àrab amb 8 anys, per una coincidència del destí, que és que va migrar una tieta meva i va estar uns anys a casa nostra. Aleshores jo tenia, de la nit al dia, no? Un dia em vaig despertar i tenia dues dones que estimava, però que parlaven entre elles i jo no les entenia.
1: Ostres,
0: I m'havia de
1: sí,
0: traduir la
1: sí.
0: meva mare tots els dies. I jo crec que el cervell dels nens és una esponja brutal i de les traduccions simultànies vaig aprendre, però per això us dic, jo tinc un... No és ni àrab, no és l'àrab clàssic, és el Darija, la llengua que parlem al Marroc, una de les... La parlo oralment, entenc una mica de llegir perquè vaig fer alguns cursets d'estiu, però no és una llengua en la qual a dia d'avui jo pugui escriure un llibre. Potser algun dia, inshallah, m'agradaria.
1: M'agradaria llegir-te un trosset d'un poema teu, perquè sí. M'ha semblat que lliga una mica això que ha dit, que la mare et va voler ensenyar una, bueno, que aprenguessis la llengua del lloc. És aquest poema que es diu Depredadors de mares migrants. No el llegiré tot perquè és molt llarg, val? Però sí que llegiré unes estrofes. Diu així. Tu no saps el que és anar amb la teva mare a l'Ajuntament a buscar un paper i tenir por que truquin a la policia perquè ha alçat la veu davant l'abús. Perquè s'ha revelat davant la mala fortuna que, una vegada més, li hagi tocat una funcionària amb un racisme desbordat que ennuvola la seva professionalitat. Perquè alça la veu fort i clar, aclarint que és ciutadana de ple dret, que és coneixedora dels seus drets i conscient de la seva dignitat. Tu no saps el que és admirar la teva mare quan veus que l'opressió que li impacta diàriament rep protesta i, al mateix temps, tenir por per ella i tenir por d'ella. La vull forta, en peu de guerra, o amb el cap ajupit, però sana i estàlvia. Tu no saps el mal que fa la nostra infància haver de considerar aquestes coses. Els jocs no poden tenir el mateix gust quan es trenca la innocència. És més llarg, eh? Però és aquesta situació... Expreses molt bé aquesta situació que encara es dona molt, eh? D'aquells infants, no? Han d'acompanyar els seus pares moltes vegades a fer tràmits. Jo que treballo a sanitat, ja ho sabeu, no? Acompanyant a visites. Potser tu a l'institut t'hi trobes amb famílies que han de venir,
2: quan fem,
1: no?
2: Fem reunions, ha de venir algun germà que pugui traduir-nos o...
1: Sí. I aquest racisme que es pot detectar, segurament un la nota més a la seva pell, no? Què ens expliques d'aquesta experiència, d'aquest poema, Fàtima?
0: Doncs aquest poema el vaig escriure per posar el focus en les mancances del sistema i no de les mares.
1: Ja, vegades... totalment. El sistema no facilita moltíssimes vegades.
0: Exacte, sí, perquè moltes vegades el fet de que alguns fills de la migració hem perdut la innocència, no? A edats massa tendres, no és per falta de protecció dels nostres pares i mares, sinó per un sistema que et fa tenir que organitzar-te dintre de casa, no? Per sobreviure i amb el que teniu i amb les capacitats que teniu, perquè no hi ha altres estructures, no? D'acompanyament. A dia d'avui es van millorant, hi ha ajuntaments que tenen serveis de mediació molt professionals, però com tots els serveis públics, com que ens centrem en barallar-nos entre nosaltres en lloc de centrar esforços en lluitar, no? Per aquestes mancances de serveis públics que tenim, doncs igual que la sanitat, igual que l'educació, ja us podeu imaginar que els pressupostos per mediació cultural, doncs, són limitats i no sempre es pot tenir aquest acompanyament. En aquest poema jo simplement volia humanitzar que aquestes escenes tan violentes que sovint atreveixen cossos racialitzats, marrons i negres, considerats, no?, aquesta carn de treball migrant, van fer molt, molt de mal als fills de la migració perquè no hi havia aliats. Hi havia molta gent en aquests espais hostils que veien l'escena, que eren conscients de que era una escena molt, molt violenta
1: i
0: que
1: callats.
0: No actuaven, no? I aquí, si em permets, els últims versos del poema diu: tu no tens ni la més mínima idea, i tant de bo en fossis conscient, perquè entre els depredadors de la meva mare, segur, sens dubte, ha d'haver-hi algú dels vostres pares, tiets, cosines. Potser a vosaltres us haurien escoltat. A nosaltres, les filles de les preses, només ens van veure plorar i ho van ignorar. I això feia de mal, perquè les persones que no feien res en espais i en situacions d'injustícia s'assemblaven molt a la nostra professora favorita, o a la metgessa de capçalera, o a la veïna del tercer. I aleshores, com a nen, entendre que el lloc que és casa teva a vegades et violenta i no defensa, no?, la teva dignitat humana i la de la teva mare i la gent que més t'estimes, comença a generar com les crisis que tenim. No són gratuïtes, arriben per una acumulació d'inconsistències, de cinisme, de dolor no acompanyat, i això és el que ens treu la infància. No és estar acompanyades de dones o homes de l'Àfrica que arriben a Europa i que no tenen estudis superiors. Això no és el que ens treu la innocència, no? És una... Això és el que dic, una falta d'empatia, i ja no entrem en el legat colonial, no? I tot el que provoca aquesta falta actual d'empatia vers alguns cossos. Però bueno, per mi, el poder escriure aquestes històries pensant que han passat molts anys des de que la petita Fàtima acompanyava la mare a l'Ajuntament, però jo quan vaig a instituts i escoles me n'adono que se'n continuen reproduint, no? I que nens i nenes puguin anar a una biblioteca i hi hagi escenes on ells són els protagonistes i no passa res perquè ells se sentin, no? Tan violentats, s'ha de canviar el sistema, però no hi ha res dolent amb ells i elles. Per mi això és el poder que té la literatura i el poder escriure.
2: Mira, una mica relacionat...
1: Ai, perdona, digues.
2: Relacionat amb això, avui sentint una entrevista a la ràdio, entrevistant a un periodista que és cubà, viu a Barcelona, i explicava una anècdota anem així, d'aquestes, d'aquests prejudicis. Arribava tard a buscar la seva filla a l'escola Bressol i bueno, la policia va veure una persona negra amb una motxilla a la mà perquè li portava l'esmorzar
1: corrent.
2: I això, quan ja arribava, el van parar a demanar-li la documentació, el DNI i tal, no? I imagina, bueno, clar, això ja impacta molt, des d'aquesta mirada que ja dius, mare meva, que simplement per aquest color de pell diferent, no? Però a mi m'impacta pensar què devia estar veient amb aquesta escena i què devia pensar aquesta criatura, no? La seva filla. Que és una mica la situació en la que tu estàs explicant, no? Que et va posant a lloc la vida, el dia a dia, i vas veient
1: aquest racisme
2: brutal, no? Del dia a dia, amb gent que haurien de ser els teus referents, no? Quan ets petit que penses que bueno, la policia et protegeix, la metgessa tal... és una mica tot molt incongruent, no?
1: Sí.
2: Amb la visió aquesta infantil que dius, i per què?
0: I el més dolorós és que això no és anecdòtic, això és estructural i és repetit en tants cossos de tants nens, nenes, dones, homes, veïns i veïnes, i necessitem revisar el perquè, no? Que hi ha darrere d'aquest imaginari. El que passa sovint és que els cossos femenins, marrons i negres, són infantilitzats, se'ls treuen a l'agència pròpia de definir el món des d'altres mirades, no? Moltes vegades parlem del feminisme, que el feminisme, hi ha molts feminismes, però sovint al micro se'ls dona un tipus de feminisme, no? I els homes, els cossos masculins, és tot el contrari, no se'ls infantilitza, se'ls criminalitza, no? De fàbrica, a edats molt tendres. Què li fa a un nen que es diu Mohamed, Ryan, o el que sigui, no? D'altres bagatges culturals, que quan entra un metro les dones s'agafin al bolso, no? O que no se li esperin en espais tendres, no? Els cossos masculins sovint no se'ls vincula amb la tendresa. A dia d'avui tenim autors superpotents al nostre país que ens estan trencant aquests esquemes, però això ha de poder arribar i impregnar les dinàmiques de carrer, no? I hem de poder també assenyalar conductes que no són professionals o professionals que estan utilitzant el seu lloc de poder per reproduir això, humiliacions, bàsicament.
1: Fàtima, jo ara volia tornar al llibre un moment. Sí. Explica'ns aquest procés de fer aquest llibre. Què dius que l'has escrit després de molts anys d'escriure? Explica'ns com arribes a aquesta editorial, qui és aquesta editorial.
0: Explica'ns. Sí. Doncs mira, durant els primers anys que vas començar a compartir poesia, jo participava del món del Poetry Slam, que és un gènere de competició poètica oral sobre escenaris. Aquí a Barcelona tenim espais increïbles. I sí que pujava pues, amb molts de poemes sobre la identitat, sobre la convivència, aquestes idees de convivència que jo encara tinc esperança que siguin possibles. Però va passar els anys i vaig fer una migració, ja que saps que va ser decisió meva i com a cos adult, a Suècia. Vaig estar un any amb la intenció de quedar-me, que després vaig desfer pels privilegis que m'ha donat la meva mare, pel passaport vermell, pels estudis universitaris. I en poder desfer tan fàcilment aquesta decisió i tornar, no? I tornar aquí a Barcelona i poder retomar la vida, jo pensava, uau, sí. I jo vaig tenir també un procés de dol migratori. Vaig pensar, uau, mai li he preguntat a la meva mare realment posant-la en ella en el centre, no? Jo, normalment a casa els fills, filles, som el melic pel món i tots són els nostres problemes a l'institut o que no trobem feina, però tot i jo saber la seva història vital no li havia preguntat en profunditat, en temps de qualitat, no? Què va sentir la primera vegada que va deixar els seus pares? Jo no existia en aquell món, però jo volia entendre, no? Si mai havia considerat tornar, no? En converses en el seu cap i no ho va fer per mi o per què, no? I d'aquestes preguntes que es van allargant converses molt llargues, em vaig adonar que hi havia molt per contar, que tenen molt a dir, però que no han trobat els espais segurs per expressar-ho. Em vaig adonar que hi havia un component de formes de maternar i maternitats, no? Del sud global que tenien molt en comú. I això m'ha fet molt feliç perquè moltes dones d'origen de Via Yala, llatinoamericà, em diuen uau, si en el parc o en la sortida de l'escola haguéssim parlat amb les dones marroquines, pakistaneses, i no haguéssim generat aquests microguetos, no? Que a vegades el sistema ens força, potser haguéssim fet una aliança perquè teníem moltes coses en comú amb elles, no? Després vas descobrir el tema de les cures, no? Dones que fan cures en un país que no les cuida, o que sovint renuncien a temps amb els seus fills per cuidar els fills d'altres, no? I totes aquestes històries que van anar sorgint em van donar com una idea molt clara de que si jo començava en el món editorial havia de començar pel principi, i el meu principi no sóc jo, sinó aquestes dones, no? Aquesta mare que t'obre totes aquestes portes i ha fet totes aquestes renúncies. Així que em semblava de justícia històrica i poètica, si voleu, a posar-les en elles en el centre, entrant en aquest món i en aquestes prestatgeries, entrant acompanyada. I jo ho dic, i li vaig dir a la meva editorial, jo no vull donar la imatge de que jo parlo per elles. Elles tenen veu pròpia, però sí que és veritat que la generació que hem crescut aquí, doncs, cedim espais on elles potser no poden accedir, doncs parlaré d'elles, no? Esperant que la societat d'acollida i no de rebuig cada cop s'apropi més a aquestes veïnes, a aquestes treballadores que tenen molt a dir. Dit això, jo vaig intentar publicar en editorials grans, però quan tu no tens un premi literari o tens un llibre que és molt incòmode i que parla de racisme, no? O simplement per la saturació del món editorial, és difícil que et publiquin. Però una altra coincidència màgica del destí. Una de les fundadores de Jam d'Editorial, que us explicaré aquest projecte tan meravellós d'editorial, la Isata. La Isata va ser companya meva de pis anys abans de que ella formés l'editorial i abans de que jo hagués escrit aquest manuscrit. Però era el seu somni formar part, no?, de la producció literària i era el meu somni escriure. Van passar els anys, no vaig poder publicar amb altres editorials i el dia que la Aisata va crear aquesta cooperativa editorial amb la Diana, van proposar ser la primera autora. I estem supercontentes. Jam d'Editorial és la primera editorial al nostre país que centra la publicació en històries amb bagatges culturals diversos, catalans i catalanes, no?, que tenen mirades d'altres mons, o traducció al català d'obres que no han sigut traduïdes d'altres llocs, i amb el compromís que tenen dues persones que també són filles de la migració. No? La Isata és filla de pares senegalesos i va créixer a Vic, i la Diana és filla de mare catalana i pare de Síria, i això, quan tu has de fer un activisme de trencar molts murs, no? D'entrar a biblioteques, d'entrar a cicles de literatura amb veus incòmodes, enteneu el que vull dir amb incòmodes,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que assenyalen coses que ens costa, ho han de fer professionals compromeses i atrevessades. I això és el que ha permès que un llibre, el primer llibre d'una autora que potser no és molt coneguda i que no té premis literaris, pot estar present, no? Gràcies a aquest compromís, pues, a 80 biblioteques de Catalunya, que això vol dir accedir, no?, a espais de diàleg, a cicles de literatura, a instituts, a escoles. Fa poc també, perquè aquesta editorial compromesa em va recomanar formar part d'autors a les aules, un programa de la Generalitat, vaig poder anar amb històries de mares migrants a centres penitenciaris de Catalunya, no? I aquest tipus d'espais són espais d'activisme que no són i no són sempre accessibles si no hi ha una lluita col·lectiva, no? Per tant, de veritat, us recomano, no ha de ser el meu llibre, els que ens esteu escoltant, ja en d'editorial, després de poc més d'un any, ja tenen com 10 títols en el mercat i són propostes molt, molt bones, de molta qualitat literària i humana.
1: Les que és buscarem. M'ha agradat molt saber tota la història,
2: sí,
1: Fàtima.
2: Una, molt bonica aquesta història.
1: A més, he vist que, perdona, que el... ens anem trepitjant, que el pròleg, no?, l'ha fet la de Desiree Vela, que jo la segueixo de fa molt temps a l'Instagram, no la conec, eh? La segueixo en l'Instagram perquè sempre pues, fa aquestes coses de donar-te de les coses que fas i que són incòmodes de veure-ho. I, bueno, és molt provocadora. M'agrada molt.
0: La de Sirevela Lovede és una gran referent que tenim en el nostre país, afrodescendent, i que fa aquest activisme, no?, per les realitats de les persones afrodescendents en aquest país. I és una persona amb un recorregut brutal que és molt propera i que ajuda, no?, a aquestes noves veus. I això és el que us vull expressar, que es necessita tota una comunitat, no?, per trencar aquests sistemes que no es deixen entrar, però que quan entrem juntes, no?, entrem molt fortes. I crec que per això era per mi tan especial també fer un llibre molt en femení i posar-ho com a mares migrants. Moltes vegades em pregunten per què no pares i mares migrants, no? Pues perquè això m'ha envoltat molt, aquesta força femenina de les dones que fan aquestes cures i de les filles que admirem aquestes dones. I, bueno, volíem entrar en aquestes històries.
1: Fàtima, et puc posar un missatge? Pau, ens el pots posar?
3: Sí, segon, estava al WhatsApp, això.
1: A veure si el pot escoltar ja també.
4: Molta estima. I quan...
1: Espera, tornem-lo
4: a començar. Doncs aquest llibre me'l va regalar una companya de feina, la que li tinc molta estima, i quan vaig llegir el títol vaig saber que m'agradaria molt. Sí que és veritat que després vaig veure que era un poemari i no és un gènere literari que normalment llegeixo. Però no, és una poesia molt amena, i em vaig sentir identificada en cadascun dels poemes de l'autora. Com a filla d'immigrant, qualsevol persona, filla d'immigrant, ho sentirà així. Pues és un recull de les vivències d'una persona que ha deixat tot el seu país, com se senten, no?, elles un cop arriben aquí, com se senten les famílies que deixen allà, com és començar en un país on la llengua és diferent, la religió és diferent, la cultura... I està enfocat més en les mares, no?, en aquestes mares que lluiten perquè els seus fills tinguin un futur millor al seu, en l'esforç que amb elles els suposa, doncs, deixar-ho tot per poder donar-los això, un futur millor. I la veritat és que és molt maco. És molt maco i el recomano moltíssim, tant per la gent migrant, per el que he dit, no?, perquè sempre estan identificada, i per la gent autòctona també, perquè és una manera d'enfonsar-te i saber el que realment sent doncs una persona que ve d'un altre país, les adversitats que els hi suposa i com és l'adaptar-se, no?, i tenir... i buscar i tenir un futur millor pels teus fills. Llavors, molt, molt recomanable.
1: Mira, Fàtima, ella és la Iman, que treballa amb mi, i ella, els seus pares són del Marroc. I va passar això, no? Quan li vaig donar el llibre va dir, oi, jo poesia, no sé, i li va agradar moltíssim. I quan li vaig dir que t'entrevistava, em va dir, li puc dir unes paraules? I vaig dir, tant.
0: Ai, doncs digue-li...
1: Té la teva edat, més o menys, vull dir que sou de la quinta.
0: Doncs Iman, em fa molta il·lusió perquè, bueno, per això el vaig escriure. Quan va sortir, la meva mare i jo escrivim a vegades com cartes, i en la carta estàvem reflexionant que això ja deixava de ser nostre, no? I seria més, o pertanyaria més en aquestes històries col·lectives i aquestes, no? I aquestes mirades, perquè un poema es pot interpretar de moltes maneres, no? Igual que et dibuixa una imatge, és interpretable. Em fa moltíssima il·lusió quan rebro el feedback de les lectores, així que gràcies per compartir-me això. Era una sorpresa, no m'ho heu dit?
1: Claro.
0: Molt bé.
1: Bueno, què més, Aida?
2: Res, m'he perdut ara.
1: Sí, perquè anem d'un tema a l'altre.
2: Bueno, no, hi havia una prou... És que enganxava molt bé amb el que estava dient abans.
1: Sí,
2: per això anava a fer-la... una de les preguntes era... que si creies que la cultura, la literatura, podien ajudar a combatre el prejudici. Però és que, clar, ja ho has respost, ens queda molt clar, evident, la literatura i la cultura.
0: T'ho desenvolupo,
2: sí.
0: Més perquè enteniu, perquè crec que amb això, amb tanta passió, diguem-ne. Hi ha una autora que a mi m'agrada molt, que es diu Chimamanda Ngozi, que us la recomano molt, també.
2: Jo me n'he llegit un d'ella.
0: A banda de les seves obres, ella, òbviament, fa un activisme per defensar, no, tot el coneixement que existeix a Àfrica contemporani, no només del passat, i tot el talent. I ella parla molt del perill de la història única, que és aquesta història que només és mirada des d'una perspectiva. I a Europa, en territoris blancs, quan es parla d'aquests altres territoris del món, normalment hi ha una mirada única, no? Perquè falten les altres veus. I això fa molts anys que a mi em rondava pel cap també un refrany africà, no sé si el traduiré bé, però diu algo així com que el caçador sempre serà l'heroi de la història fins que sigui el lleó el que l'escrigui. Uh-huh. I això per mi és molt poderós, perquè amb la migració hi han moltes històries, hi han moltes graelles, moltes xifres i estudis, però sovint... sempre des d'una mirada, no? I li faltava aquesta tendresa, aquesta humanitat, aquests testimonis reals. I jo volia fer-ho arribar. I jo crec que la literatura, i sobretot la poesia, és una eina brutal, perquè fa una connexió humana i perquè són històries reals, no? I que un cop tu sents una història no la pots qüestionar. El que pots intentar és empatitzar, apropar-te, entendre-la o incomodar-te i fer-te preguntes, no? Qualsevol de les sortides és positiva. Però al final, que si hem de parlar d'un debat, que sigui un debat en igualtat de condicions i, per tant, s'han de sentir moltes veus i perspectives.
2: Mm-hmm. Et sents el lleó que escriu ara? La lleona, en aquest cas?
0: Sí, definitivament el caçador no soc.
2: Sí, no?
1: Doncs molt bé. Pau, teníem també una cançó preparada. La podríem posar per agafar una mica d'aire.
0: Molt bé.

0: Aquí amb els cascos, Pau, sona molt bé, eh? Es nota molt bé la percussió. Potser també hem de conèixer més música, eh? Que ens ve d'altres països.
1: Escultura, també.
2: I gaudir, sobretot gaudir. Jo crec que una de les coses que defenso i que crec que qualsevol persona amb un esperit crític pot entendre és que la migració no és un problema. La migració durant segles i civilitzacions ha sigut un dret humà i una aportació a aquest planeta. No tindríem les cultures i les llengües que defensem si no hi haguessin hagut aquestes mobilitzacions humanes. Ara, a dia d'avui, tenim unes estructures més capitalistes, no? Que fan que hi hagin problemes socials o que es generin problemes socials d'aquests moviments humans, però jo crec que, tot i tenir que gestionar, no?, els països, les nacions, els estats, el que sigui, no podem oblidar-nos que aquesta naturalesa humana és un enriquiment i ha generat unes societats molt riques. Per tant, jo crec que és bonic, no?, posar això en el centre i definir la migració des d'aquesta mirada que l'admira i que entén que és natural i que el problema no és la migració.
0: Fàtima, ens podries fer alguna recomanació de lectura? Potser d'aquestes dones que ens parlaves?
2: Aviam, com a referents, moltíssimes. La Safia El-Adam té un llibre, no?, Hija de Inmigrantes, que és preciós. Després, la de Desiree Belalovede té diverses obres publicades. Per exemple, per famílies recomano molt Colocarn, no?, que és un llibre per infància molt senzill, però que posa una pregunta en el centre molt bàsica, que és el color carn i quins colors entren o no entren.
1: Aquest l'han treballat a l'escola.
0: Sí?
1: Sí, vale. Sí.
0: Ah, mira.
1: Han treballat ara a Sant Jordi, a l'escola, bueno, al Jaume Balmes, a I5, amb 5 anys, doncs han estat treballant aquest conte.
0: De fet, aquest any crec que l'escola també han treballat, ara que ho dius, vam parlar un dia de les llengües, o tenien una setmana de les llengües maternes,
1: sí.
0: I van estar parlant també de...
1: Sí, de totes les llengües que hi havia a l'escola. Hi havia una barbaritat,
0: moltes,
1: eh?
0: Sí. Bueno, va arribant, no?, a les escoles tot aquest treball, Fàtima. Ara hem d'anar a impregnar tota la societat, també, no només quedar-nos a l'escola.
2: Exacte, però sí, anem fent mica en mica, piquem pedra.
0: Doncs molt bé.
1: Sí, aquesta, si tots tinguéssim aquesta visió, no?, de lo natural que és el moviment migratori i de la riquesa
0: que ens aporta. Si parem a mirar cada un de les nostres famílies d'on venim,
1: sí,
0: és que hi haurà història de migració gairebé tothom.
1: Sí.
2: Jo el que animo a totes les famílies és que eduquin futurs ciutadans amb esperit crític. Això és el que necessitem, perquè quan tu tens un nen o una nena que acaba sent un adult, que va més enllà d'allò que li donen cuinat i mastegat, començarà a entendre que el món és molt més complex, però entès com algo positiu, no? I que et genera una curiositat brutal i et fa ser més gran com a persona. En el nostre país, en els nostres carrers, tenim una riquesa cultural brutal que podríem aprofitar per créixer, no?, com a societat, i el rebuig no ens fa bé. Ja està demostradíssim. Aquesta separació no ens permet tenir la força per lluitar per allò que ens faria bé a tots, els drets socials, no? Com us dic, la sanitat és una cosa que qualsevol persona vol, per ella i per la gent que estima. Però si estem molt ocupats amb aquests discursos que són una fal·làcia sobre la puresa racial, a mi em sobta molt que en el 2026 encara hi hagi
1: encara
2: polítics...
1: Encara existeixi.
0: Bueno,
1: sí.
0: I que va creixent, eh? Estem en un moment, Fàtima, on aquestes veus es tornen a sentir molt.
1: Llàstima.
2: Doncs a mi em van regalar fa uns anys un test d'ADN que més d'un polític s'hauria de fer per adonar-se que tota aquesta barreja de segles té conseqüències, i la conseqüència és que no hi ha puresa racial. Estem barrejats i això potser és el major superpoder que tenim en aquest
0: moment. I
2: hem de canviar, no? Hem de canviar aquesta narrativa i estimar-nos i desitjar pels altres el que desitjaríem pels nostres fills i filles. I us asseguro que des de la celebració de la diferència només surten coses boniques.
1: Mira, com a anècdota, la meva filla petita, que té ara farà està a punt de fer 6 anys, però es desperta a les nits, de vegades té malsons, i és perquè, i li pregunto, però què t'ha passat? I que i que està somiant amb el Trump, perquè...
0: No m'ho puc creure.
1: Sí, sí. Sí, vull dir, ja té aquest concepte.
0: Anys.
1: Sí, aquest concepte de... És que és una persona molt dolenta.
0: Mare meva.
1: Sí, sí. Amb cinc anys. Hi ha alguna cosa, Fàtima, que vegis que et dona esperança avui en dia? Que diguis, uà, agafem-nos això.
2: La gent bona. Hi ha persones bones a tot arreu. Jo això també ho vull aclarir, perquè òbviament jo he fet un llibre que per les persones blanques que no s'han qüestionat, no?, el seu lloc en el món i les estructures de poder, jo sé que és incòmode, però això no vol dir que tot en el meu país sigui dolent. Òbviament hi ha persones meravelloses, hi ha espais d'acollida comunitaris preciosos, però la meva feina no és celebrar el que ja funciona, sinó assenyalar que els casos hostils i violents que comencen amb això que li diuen microracisme, que de micro res, però acaben en torrepachecos i persecucions i violència, no?, contra grups, això ho hem d'assenyalar, perquè el silenci ha sigut algo crònic en aquests grups minoritaris que hem de trencar. No vol dir que no hi hagin motius d'esperança. A la teva pregunta, la persona que més m'ha deixat la llavor d'esperança és un home que no va sortir mai d'Àfrica, i és el meu avi, que en pau descansi, l'Abdulkader, que per mi va ser la figura masculina més important de la meva vida, perquè quan jo migrava, quan feia vacances al Marroc tots els estius, els primers 8 anys de la meva vida que no parlava d'Erija, el meu avi era l'únic que parlava espanyol, i un espanyol andalús, perquè va compartir la mili amb espanyols que estaven al Marroc.
1: Sí, sí.
2: I ell em treia a passejar, i jo no sé què tenia, quina saviesa tenia aquest home, que sense estar en Europa és com que m'estava preparant per tenir com un orgull identitari que venia des de l'explicació de que el Marroc també va tenir molta, molta convivència entre espanyols, marroquins, jueus, que porten 8 segles. I ella m'explicava històries boniques en els barris del meu poble del Marroc, de convivència, no?, que va des del churros, el churros de l'espanyol que tiene una churreria en Plaza España, en Larache, que és el nord de Marruecos, on jo vaig créixer, i que sortien de la fàbrica i anaven a fer churros amb Temor 1, fins a explicar-me com les dones veïnes, jueves i musulmanes, s'acompanyaven en rituals de la seva fe, eh? Les dones marroquines, musulmanes, els hi portaven menjar a les dones jueves el dissabte perquè descansessin, perquè és un dia de descans per les persones jueves. I les dones jueves, durant tot el mes del Ramadà que fem de juny, anaven a les cases de les veïnes musulmanes a ajudar-les a preparar els àpats que fem quan trenquem el dejuni, que és un mes de moltes feines per les dones, perquè cuinem molt concentrat en el moment de posta de sol. I aquestes coses tan idíl·liques, quan li dius a una noia que acabarà trobant-se amb discursos molt violents, que no veu en un món així com possible, per mi és superpoderós, perquè no se m'ha oblidat mai que això és possible, que va ser possible a l'Àfrica, que és possible aquí a Catalunya, i que jo tinc confiança en això. En les estructures no tant, ho he de dir, però en l'individu, no?, i en les petites comunitats i en el que m'envolta i aquest efecte, no?, papallona, de fer un canvi que es va fent gran, sí que crec, i és molt possible. I m'agradaria tancar amb un poema que celebra això, que forma part de Mares Migrants, i sempre en els meus recitals aquest és el meu poema d'agraïment a les persones que s'apropen. Es titula La revolució serà en ball, i diu, està a la pàgina 151.
0: El busquem.
2: Demostrar que continuem escoltant la música entre els bombardejos d'odi alier els desubicarà durant un moment prou llarg perquè deixin anar les armes. Aprofitem l'instant, canviem les regles del lloc, convidem-los a trobar-se a si mateixos en els nostres ritmes, compartim la pista de ball amb ells. Potser llavors, en veure com d'inofensiva és la felicitat migrant, la felicitat dels altres, s'assignaran tractats de pau a cada part de les nostres coreografies que els tregui un somriure. Potser que es diverteixin tant amb la bellesa d'allò desconegut que se'ls dissiparan totes les ganes de tornar a la guerra. Quina pena, pensaran, Nosaltres, que ataquem, som els primers a perdre'ns entre l'aixordador soroll dels trets. Quan va ser l'última vegada que vam sentir música? Entre tant d'odi, ja no veiem mai. En un món que ha perdut tot el sentit, en la seva protocolària manera de justificar la massacre aliena, només trobo esperança en escenaris tan aparentment absurds com aquells en els quals la revolució i la sanació dels nostres mals serà possible i serà en ball.
0: Uau! Aquí ja et dic jo, Fàtima, que has entrat directe al cor de l'Aida, perquè és una ballarina.
2: Oh.
0: I revolucionària, o sigui, ho tens tot.
1: No, jo volia convidar a la gent a viatjar i a conèixer. Clar. I crec que és una de les formes,
0: mira el
1: també,
0: que ha dit la Fàtima,
1: de...
0: també.
1: El viatjar. I el... Jo sóc una enamorada del Marroc, Fàtima. He viatjat molt, moltíssim. I bueno, és que m'encanta. I crec que la gent es sorprendria molt i... Bueno, si viatgés una mica més... I
0: bueno, al final viatjar et dona aquesta cosa d'obrir la ment, no?
1: Sí.
0: I de veure altres realitats, altres veus, altres maneres de viure. Fàtima, moltíssimes gràcies. Escoltar-te sí que dona esperança, la veritat.
1: Sí.
0: Perquè és veritat que tenim molt soroll en el nostre entorn del dia a dia a nivell mundial. Sí. Bueno, i trobar-vos a vosaltres són com trobar perles. Així que moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies pel vostre temps i, com us deia, per obrir la porta no només a històries de migració, que al final són històries humanes també, però també a la poesia, que costa bastant. Espero que les persones que han escoltat aquests poemes els donin l'oportunitat, perquè crec que és una eina emocional. La poesia és això, és una connexió emocional, i ja tenim molts discursos intel·lectuals, i jo crec que a vegades ens hem de pensar des de les emocions i no tant des del coco. Així que moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
1: Moltes
0: a tu.
1: Moltes gràcies a
0: Bona
1: tu,
0: nit.
1: Fàtima. Bona nit.
2: Bona nit.

0: Activitats en família. Aida, què tenim per aquests dies?
1: Doncs, a veure, Mònica, aquests dies tenim a la sala del cívic, del centre cívic, que acull el dimarts 26 de maig a les 17:15, a un quart de 6, la cantada codinenca, que és una trobada amb infants i joves de Sant Feliu, de l'Associació de Música i Arts i la Coral La Poncella.
0: Sí, la juvenil i les dues escoles.
1: Sí.
0: Em sembla que la cantada és entre alumnes, diria, de tercera primària i primer de l'ESO, que és una bona mescla, també, eh? I és un projecte que s'havia fet fa molts anys. No sé si us en recordeu, de la Carme Trobalón, aquí a Sant Feliu, organitzant aquestes cantades. Va haver-hi un parón i crec que l'han reprès fa ara 4 o 5 anys, aquest projecte.
1: Ara, bueno, està emmarcat a dins del Pla Educatiu d'Entorn. Vull dir que sí, és ajuntar totes aquesta... En realitat és fer vincle.
0: Sí,
1: fer vincle entre els nostres joves, fer comunitat.
0: I no sé quines cançons sonaran aquest any,
1: fer diversitat,
0: però segur que seran molt xules.
1: Que és una mica del que estem parlant.
0: Com sabeu, aquest programa és un fals directe. Aquest programa, per si no us n'havíeu adonat,
1: no.
0: Mai el gravem el dia que toca.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Què dius?
0: Llavors, Pau ara estava pensant, potser estem anunciant una activitat que haurà passat quan sorti el programa.
2: Bon Nadal i bon any.
0: Perquè no tinc clar quin dia sortirà aquest programa, ni a mi, perdó, una mica.
1: Sí, hem de dir que aquest programa l'hem avançat moltíssim per tenir-lo
2: preparat.
1: Per qüestió
2: de dates. Per qüestió d'agendes. Però avui som 3 de juny.
0: Avui és 3 de juny.
2: Som 3 de juny.
0: Per tant, la cantada ja haurà passat.
2: I són les 9 menys 9 minuts del vespre.
1: Doncs bé,
2: Mònica,
1: ara...
2: Perquè et situïs.
0: Pues ara direm que
1: ara direm
0: molt bé la cantada.
1: Va estar molt bé aquesta cantada de dimarts 26 de maig. Va ser, oi, Mònica?
0: Va ser èpica.
1: Va ser.
0: Jo crec que va ser
1: molt
0: la millor... La millor que hi ha hagut en tots aquests anys a la
1: història. Molts anys,
2: sí. Es recordarà en temps.
0: Bé, doncs com que entrem al juny, estem en aquestes èpoques de finals, a festivals de l'escola de música, de dansa, de festes de l'escola...
1: Que anem tots una mica de boli.
0: De tancament, no?
1: Uh-huh. I nosaltres?
0: I nosaltres.
1: També hem de fer un tancament.
0: Sí. Pau, torna'ns a posar aquella cançó. L'última cançó que sonava, torna-la a posar, la d'en Pau Vallvé.

0: aquesta és per nosaltres?
1: És per nosaltres, perquè és una cançó que parla de l'estiu. I clar, estem a la porta, estem a 3 de juny, hem dit.
0: O sigui,
1: estem
0: a les portes dels nostres cossos. A veure, els nostres cossos.
1: Què està passant, Aida? Què està passant?
0: Què està passant? Què està passant? Bueno, doncs què està passant, que avui és l'últim programa de Vincles d'aquesta temporada.
1: Oh!
0: Sí.
1: Com pot ser?
0: Com pot ser? Doncs que s'acaba les temporades, s'acaba el curs. Nosaltres anem com al curs de l'escola. I dir-vos que ha estat un viatge magnífic, no?
1: Ha sigut un viatge preciós. Jo, Aida, al teu costat, hasta el fin del mundo.
0: Vinga.
1: I amb el Pau també.
0: Haig de dir que hi he estat, a la fi del
1: món. Ja ho sé, per això vull anar amb tu, perquè em faràs de guia. Bé, després de totes les converses que hem mantingut en aquest estudi, que la veritat que han sigut superinteressants totes, jo marxo almenys com amb satisfacció de feina ben feta. No sé tu com et quedes, Aida.
0: Bé, si no ha estat ben feta, com a mínim ha estat amb molt d'amor i molt de carinyo. Això ho hem de dir.
1: Sí. I a més, amb el simple objectiu de donar a conèixer doncs, persones interessants que ens rodegen, persones del nostre entorn, i donar veu, no? Donar veu, visibilitzar a totes aquestes persones que ens enriqueixen.
0: Persones i, de vegades, els temes en si, no? Perquè,
1: sí.
0: Vull dir, avui la Fàtima és una persona important, li volíem donar veu, a aquest fantàstic llibre de poesia, però al final darrere hi ha un tema important, un tema social, un tema que tenim pendent en aquesta societat i que s'ha de visibilitzar. I també agraïm moltíssim que tenim el Pau aquí sempre
1: acompanyant-nos al peu del canó.
2: Un plaer, ja ho sabeu.
0: Que ens salva absolutament de tots els desastres tècnics. Perquè nosaltres som un desastre tècnic, la Mònica i jo. I llavors el tenim aquí, pobre, esclavitzat de vegades amb horaris i que a nosaltres ens van bé.
1: Però Pau, t'hem fet xerrar de molts temes,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: potser
2: sí,
1: no
2: sí.
1: Els haguessis parlat
2: veritat, sí. No, poder no.
1: Fora
2: sí,
1: d'aquest
2: sí,
1: context. Ha estat molt bé. I donar les gràcies a Ona Codinenca, aquesta ràdio que, com dèiem, van celebrar 20 anys i que ens dona aquest espai.
0: Ai, espera, Mònica, que hi ha una frase aquí que l'hem de dir perquè m'agrada molt això que has escrit,
1: A veure.
0: Enriquir-nos com a persones per poder contribuir a tenir un món millor. Que bonic.
1: És bonic, no? Això va portar el nostre granet de sorra.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I aprendre de tota aquesta gent. També donar les gràcies a les nostres oients, perquè sempre ens van fent feedbacks per carrers o per missatges, o sigui que tenim les nostres oients i algun oient que també ens fa arribar sempre
0: i també a
1: les
0: Vincles,
1: felicitacions. No? I a Vincles.
0: Vincles.
1: A Vincles, no? Que aquesta associació
0: que segueix
1: en
0: peu,
1: dia a dia amb els seus grups de prepart, de postpart, de criança.
0: Amb aquesta mirada...
1: Fent comunitat en aquest poble.
0: Exacte, anava a dir, amb aquesta mirada comunitària de poble i amb els infants. I les mares, importantíssim, el paper de la mare i que poc valorat de vegades està.
1: Sí.
0: I nosaltres estem aquí per...
1: I els hi podríem fer una crida a aquestes mares tan guais que hi ha a Vincles, que es poden sumar al programa en la següent temporada. Tenen 3 mesos per pensar-s'ho.
0: Anda, mira, com els profes, que tenim 3 mesos de vacances.
1: Home, com va el tema? Escolta, que les vagues... Estem al 3 de juny, potser ja hauran acabat.
0: Sí, ja hem
1: acabat. Estem en el procés.
0: Sí, sí. No sé si seuen a negociar o no.
1: Bueno,
0: a veure,
1: esperem que s'aconsegueixin aquestes millores que el nostre sistema educatiu i vosaltres, els mestres, necessiteu, sens dubte.
0: Molt bé.
1: Bé,
0: doncs molt agraïdes per aquest micro, per Ona i a tots els que ens esteu escoltant.
1: Ens seguim trobant pels carrers, pels espais i per les festes de Sant Feliu.
0: I la temporada vinent estarem aquí,
1: Estarem
0: o
1: aquí?
0: No, o no?
1: Ho haurem de parlar?
2: Renoveu o no renoveu?
1: Haurem de parlar del nostre contracte, Ona. A veure.
0: Sí, sí, sí.
2: Penseu que el 65% de la renovació en 70 es fa a les carbes de Festa Major de Sant Feliu. Vull dir que...
1: Allò és un problema, perquè allà segur que direm que sí.
2: Perdó, a les barraques. Vull dir.
0: A les barraques. Allà haurem de fer... haurem de negociar, avui.
2: Teniu l'estiu per pensar-ho.
0: Ens la colaran.
2: Teniu l'estiu per pensar-ho i acabada, sí.
0: Segur que diem que sí.
2: Segurament.
0: No sé, bones
1: estiu, família, bon estiu, bones vacances i visca vincles.
0: I molt d'amor a tothom.
1: Amor i salut.
0: I salut, sí, salut també.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs, bon vespre. Avui ens dona codinenca. Dimecres, dia 3 de juny. Això vol dir que estem en els últims programes de la temporada d'aquesta vuitena temporada del Bar de Sardanes. Toni, bon vespre.
1: Molt bona nit. Que són els últims que ho dius, perquè te n'alegres o perquè...
0: No, perquè he pensat ara això, el mes de juny s'acaba temporada.
1: És veritat.
0: I ara just també parlàvem de la final dels Premis Preludi, que en parlarem abastament durant el programa, i és això, no?, que aquest mes de juny ja ha començat i, per tant, tot ja s'acaba.
1: Aviam, sap greu, perquè aquí ens ho passem molt bé i disfrutem molt, però de tant en tant una mica de vacances també va bé.
0: També convé agafar forces.
1: Amb tot, amb la ràdio, amb els cursets, i que et deixin una mica tranquil també, perquè és que són sardanes cada dia, saps?
0: Albert.
2: Comparteixo el que estava dient ara el Toni. Sí, que sap greu, no?, les despedides, això, és un...
1: No,
2: però hi ha una necessitat també.
1: Saps que tornaràs i, per tant, doncs, escolta, no hi ha cap problema. Sí. Però descansar una mica també va bé.
2: Descans merescut, sí.
1: Hi ha d'altres coses, també.
0: I tant, i tant. Doncs això, avui tindrem un programa de Premis Preludi que es va fer el concert final aquest dissabte a la Garriga, i en parlarem.
1: A dos quarts de 9 es va fer la final, i a 6:45 es va fer una ballada de sardanes a Can Dax, a la plaça de Can Dax, on hi havia la Copla Montgrins, i vam ballar, doncs, sardanes.
0: Molt bé. Doncs això en parlarem d'aquí una estona amb un dels organitzadors. I la guanyadora d'aquests Premis Preludi, oi? Perquè de les millors sardanes del 2025, la que ha guanyat la tria va ser la de la compositora Anna Abad, que porta per títol Galanesa, que jo vaig poder veure de la gala estones i vaig poder veure l'agraïment que va fer l'Anna, i la veritat que va ser va ser molt sentit la recepció d'aquest nomenament de la millor sardana.
1: Sí, va ser molt sentit perquè estava dedicada a una persona que em sembla que estava allà a la sala.
0: Sí.
1: I és una persona ja bastant gran i que li costa, doncs, moure's, i va fer l'esforç de venir de casa seva fins allà a la gala, i això a l'Anna li va tocar molt, diguem, li va tocar molt el cor, no? I va pujar i quasi bé es va com mig emocionar, vull dir, sí, va ser molt maco.
0: Doncs, escolta, comencem amb aquesta sardana. Ja l'havíem escoltat la setmana passada, també, però jo penso que és prou... Si ha arribat a la final, l'ha guanyat i tot, doncs penso que sonarà aquest estiu segurament per moltes places. I, per tant, doncs, comencem a escoltar-la avui amb aquesta peça de Galanesa de l'Anna Abad. Som-hi.

0: composició sardanista, que clar, el seu pare, Alfred Abad, doncs aquest sí que era, és un compositor de sardanes, suposo que va ser el que el va anar encaminant cap aquí. I des del 2017, doncs, que va començar a entrar en el món de la sardana, i a partir de pràcticament 2021 ja va estar dintre del món sardanista com a compositora, i no passa cap any que no tingui una o dues sardanes, o tres sardanes fetes per ella, i sardanes molt maques com aquesta que vam d'escoltar i que a més doncs, aquest any va guanyar els Premis Preludi, la millor sardana del 2025. Crec que, que tenim compositora per anys, si no hi ha res de nou, i esperem que no pari. Quan jo li vaig donar la mà, li vaig donar l'enhorabona, i li vaig dir que no parés, i em va dir no tinc pas cap intenció de parar de moment. Encara que estava molt atabalada, perquè clar, tothom se li va tirar a sobre, i evidentment és allò de poques paraules, perquè tothom vol parlar amb ella.
1: Normal.
0: Però bé, molt bé, molt bé. Una noia molt, molt maca, una noia que té un cor molt, molt sensible i que se li nota, inclús se li nota amb la música que fa, eh?
1: Sí, sí, sí, és el traspua per les emocions.
0: Exactament, les seves emocions les porta cap a la música, eh?
1: Molt bé. Doncs ens anem cap a la muntanya. Sí, d'una altra peça també que va arribar a la final de la categoria Audiència és la peça del Lluís Alcalà i està dedicada a uns sardanistes muntanyencs que, segons va explicar també, és una parella que combinen sardanes i muntanya i, per tant, el títol era fàcil de dir sardanistes muntanyencs. Doncs va, la tornem a escoltar i qui vulgui anar pallant sardanes tornant a la muntanya, doncs ja ho saben.

0: sardanistes muntanyencs.
1: Una parella de sardanistes que els trobes per tot arreu, que sembla que viuen a no sé si viuen a Castellà o Sabadell. Són molt amics amb la gent de Castellà. Poder són, és que ara no sé si viuen a Castellà o Sabadell. Però que també els trobes per tot arreu ballant. Han vingut moltes vegades, quasi bé

0: sempre venen a la pràctica de Sant Feliu. I aquesta sardana la vam tocar amb una ballada que es va fer, crec que el mes de febrer o març, a Sant Llorenç de Sant Llorenç Savall, que ells hi eren, i em van dir, Toni, escolta-la bé. El que jo no sabia és que la presentaven als Premis per l'Odissió, no ho sabia. I, hòstia, vaig dir, pues està molt bé aquesta sardana. Dic, mira, digue'm el nom, que encara és la primera vegada que la sentia, digue'm el nom i te la posaré a la plec. I em va dir, ostres, no fotis. Dic, sí, sí, va, que te la posaré a la plec. I ara resulta que ha arribat a la final.
1: Sí,
0: que
1: ja...
0: Ens vam trobar, evidentment, a la Garriga tots dos. Dic, què? Diu, qui t'ho tenia que dir que arribaríeu a la final? Diu, hòstia, diu, tenim una il·lusió, perquè encara no havíem fet la final. Això ens havíem vist abans, ballant a allò que deia la ballada que es va fer a la tarda. I em deia, aviam, estem molt nerviosos avui, ja si guanyarem o no guanyarem. I vaig dir, bueno, sort, aviam, això ja sabeu que és sort. Però, estàvem contents, tot perquè va arribar a la final. Ja és de les tres primeres, diguem, ja és molt. Lluís Alcalà és, va néixer a Barcelona el 1979, instrumentista de tenor i compositor de sardanes. Als 8 anys ja va començar els estudis de solfeig a Sant Boi de Llobregat i als 18 doncs, ja estudiava tenor amb el mestre Jordi Figaró. A més endavant doncs, va tocar el flabiol i també va estudiar, evidentment, a la Universitat de Barcelona, perquè pogués tocar més bé el flabiol. Ara forma part, des del 2021 forma part de la Copa de la Mediterrània, que ara li diuen la Medi. Li diuen la Medi, perquè Mediterrània és molt llarg. I li diuen la Medi. Aquest dia un empar diu, què tal la Medi? Dic, qui és la Medi? No la conec jo. I diu, no, la Mediterrània. Dic, ah, la Mediterrània.
1: Ho hem de fer tot més curt.
0: Ho hem de fer tot molt més curt ara. I quan va entrar, doncs, bueno, i està, diguem, tocant, evidentment, a la Copla Mediterrània, encara que des del 2015, als 16 anys, ja va entrar a la Copla Sabadell, tocant la tenora i el flabiol. Bé, un xicot també que està molt de moda, el Lluís Alcalà, tothom el coneix, tothom parla amb ell, i que també és un dels que en aquest moment està fent moltes sardanes i cada any, més o menys, em presento una o dues en el final dels Premis Paludi, doncs ja li vam dir també que el vaig trobar, també dic, què? I dic, bueno, aviam com anirà la cosa. Els tenia sentats a davant meu, el Lluís Alcalà. Tenia la Vicentini, el Lluís Alcalà, l'Anna Abad, els tenia tots assentats a davant meu. I com van els nervis? Diu, no. Dic, no, i tant que no. I diu, no, si estan avui aquí ja estem contents, que també és veritat. Però bé.
1: Al final és una competició sana, no?
0: Exactament. Sí, sí. Si hi haguessin diners pel mig, potser sí que la cosa seria, però que no hi ha diners, doncs l'únic que hi ha és prestigi i que, bueno, clar, jo crec que aquestes tres sardanes que van arribar a la final, si no hi ha res de nou, les escoltarem el 18 de juliol a la plec de Sant Feliu. Les podrem ballar a la plaça. Totes tres.
1: Per tant, el que passarà aquí segurament es repetirà
0: a molts altres,
1: plecs i ballades. Oi?
0: Seguríssim.
1: Ja és el que, per això, és tenir la difusió assegurada. Doncs, hem dit que de cada categoria n'hi havia tres, ja n'hem escoltat dues de la categoria audiència, i ens falta la del Jordi Molina, que també estava dedicada a un altre de sardanista que porta per títol A Montserrat Cau Pena, que és a qui li va dedicar aquesta peça. Per tant, doncs, aquesta del Jordi Molina, escoltem-la a veure com puntegem.

0: Jordi Molina. Jordi Molina sí que ja és un...
1: veterà.
0: Un veterà, un gat vell, que en diem nosaltres. Jordi sí que de sardanes ja en porta bastantes, i crec que en porta més de 60 sardanes ja porta, perquè ja, clar, ell va néixer el 1962 a Blanes. Ell, de petit, ja va estudiar el clarinet a l'escola Santa Maria de Blanes, que d'aquesta escola surten molts i molts músics, sobretot músics de cobla, perquè allà estudien els instruments de cobla. Més endavant va ampliar, doncs, la seva formació, sobretot la tenora, que és el que toca ara, amb el mestre Ricard Vila de Sau. I finalment va anar a estudiar harmonia amb el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
1: Estudiar harmonia.
0: Harmonia, exactament.
1: aquest acudit... Qui no hagi vist la gala final dels Premis Preludi, que se la miri i entendrà per què comentem que hagin estudiat harmonia, que no donarem més pistes de moment.
0: Bé, a partir del 1981 doncs va tocar a la Cobla Principal de Barcelona, abans d'entrar a la Cobla Orquestra dels Montgrins, on s'hi va estar realment molt de temps. Llavors va passar també per la Cobla Orquestra Meravella, del 1996 al 1999, i finalment el 2000 va enganxar com a director de la Cobla Marinada, va ser el director de la Cobla Marinada. És l'únic que no vaig poder saludar perquè ell estava a l'escenari tocant amb la principal de Llobregat, que era la cobla que ens va fer el concert bueno, les tres gales abans de la final i també la final. Llavors ell estava tocant i evidentment no era més difícil que poguéssim pujar de l'escenari. Bé, com us he dit, ja és un compositor ja consolidat, té unes 70 sardanes més o menys, i també és dels que cada any, més tard o més d'hora, acaba, si no arribant a la final, doncs acaba presentant sardanes, en aquest cas en els Premis Preludi, però quan es deia sardana de l'any també pràcticament cada any hi era. I no crec que això canvi, perquè és un compositor, molt bon compositor, que fa sardanes realment molt maques també.
1: Molt bé. Doncs ara entenc que el protocol que marcaria un programa convencional seria escoltar altres sardanes de les que van arribar a la final, però com que aquí el protocol ens el marquem nosaltres, diguem que n'hi ha una que volem escoltar també de peça, que és l'Andreu de Gramenet, que el compositor
0: del Jordi León.
1: I la tenim a punt també per aquí, la llista aquesta que tenim, l'Andreu de Gramenet, sí, oi, que està a cobla, també la tenim amb les partitures penjades. Doncs som-hi, escoltem aquesta de l'Andreu de Gramenet. No la vam escoltar en la gala final, però sí que va ser una de les 15 escollides, per tant, la fem sonar, a veure si us agrada. Endavant.

0: En Jordi León.
1: El que passa amb quan has de triar i quan has de fer semifinals i de tot, oi? Que hi ha sardanes que queden...
0: Queden fora a mi. Per mi, aquesta sardana, per mi, per plaça, estic parlant, per mi és la millor de totes. I la posarem, l'escoltarem, la ballarem, vaja, a la plec de Sant Feliu, perquè a mi és la que m'agrada més. Per la seva... Per la
1: el, seu aire.
0: El seu aire, la seva vitalitat. És molt maca, a mi m'agrada molt. I en canvi, doncs, no va passar... No va arribar a la final, vaja. Sí que va passar el tall de les 15, però no va arribar a la final. Jordi León, que també sí que és un compositor, ja també un gat vell, ja sap de què va el tema. Va néixer el 1952 i és mestre de flabiol i compositor de sardanes. Normalment sempre encara toca, alguna vegada es va fer algun volum amb alguna copla, però tocant el flabiol, perquè ell li agrada molt el flabiol. I té sardanes molt maques de flabiol. També ell, diguem que va aprendre a casa seva, el seu avi, el Manuel León, era un excel·lent cornetí i el seu pare i el seu oncle tocaven el fagot i el violoncel. Vol dir que a casa seva ja eren músics, ja venien de músics. Va estudiar als 15 anys, va estudiar solfeig i harmonia en diversos instruments de ben al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, on va obtenir el títol de professor superior de Boé, amb el mestre Domènec Segú. Posteriorment va continuar els seus estudis i va estar estudiant amb el mestre Antoni Manel Oltra i amb el Ros Marbà, que per cert, aquest era un... Antoni Ros Marbà era un dels jurats que estaven de jurat en el, en els Premis Paludi. Ha dut a terme molta recerca també en el món de la sardana, juntament amb el Narcís Paulís, i també doncs, ha fet moltíssimes sardanes. Una persona, si tu vols, potser no és una persona molt planera, molt que estiri a la gent, perquè és una miqueta... Però...
1: És artista.
0: És artista. Potser sí que podem dir que és artista, no? Però que quan es posa a tocar, a composar, doncs et treu sardanes tan maques com aquesta. A mi m'agrada, eh? Ja et dic, potser no té el carisma que tenen d'altres compositors, perquè són molt més propers, i això li fa, diguem que li fa una mica de mal, però a l'hora de compondre, ojo, que quan vol...
1: És allò que s'ha de separar l'obra de l'artista, no?
0: Exactament.
1: No,
0: però hi ha
1: artistes... Caduc el seu caràcter.
0: Exactament, i... hi ha artistes que són molt més planers, vas a parlar amb ells, i aquest és més... bueno, jo sóc aquí, tu estàs allà, i a mi no m'atabales, no? Com una vegada em va passar amb el Casú, em va dir, tu que m'has de venir a explicar. I vaig quedar, vale, no t'explico res, ja està. Res més. Jo crec que mentre pugui continuar composant, perquè és un gran compositor, i encara ja et dic, el veiem tocant por ahí i fent bolos amb el seu flabiol.
1: Molt bé. Doncs anem a passar l'agenda, a veure què ens toca aquest cap de setmana de Corpus, que ens sembla que hi ha diverses ballades, oi? Marcades com...
0: Bastantes, sí.
1: Com a Corpus. Doncs, va, que passi la trinca a veure on toca anar a ballar sardanes.

0: Bé, anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Començarem dissabte. Tenim a Parets del Vallès, a les 10 del matí, la Copla de Principal de Llobregat. A les 12, a Sallent, amb les enramades, tenim la Copla Marinada. A Berga, la Festa de la Patum, ja ha començat la Festa de la Patum a Berga ja. Tenim la Copla Escola de Música Municipal de Berga, amb una altra ballada a 1:15. A la 1, a Guissona, tenim Vents de Riella. També a la 1, a Granyena de les Garrigues, tenim la Copla Tàrrega. Aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, tenim els Mongrins amb un concert a Arbúcies. A 6:45, a Corçà, tenim una ballada amb la Bisbal Jove. A Solsona, també a 6:45, tenim una altra ballada amb la juvenil Ciutat de Solsona. Llavors tenim a Calella. Tenim un concert de sardanes i música per a copla amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona a 6:45 de la tarda, també en concert. També aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a Badalona, tenim una ballada amb la Baix Llobregat, a les 7. I aquí ens apareix el primer plec de Torres de Segre, amb la copla Pens de Riella, el 16è plec de la sardana. Comencen a les 7 de la tarda i a les 11 hi tornen. Només tenen una copla, però deu tocar dues ballades, suposo. Una altra ballada a Blanes, a 7:45 del vespre, aquest dissabte, la copla banda Col·legit de Santa Maria. També aquest dissabte, a 7:45, a Viladecans, tenim la copla Maricel. A 9:15, a l'Escala, tenim una doble ballada amb la principal de Banyoles i la principal de Cassà. A 9:15, tenim a Roda de Ter, tenim els Lluïsos Copla. També aquest dissabte, a Calella. Recordeu que aquest cap de setmana és la plec de Calella. Per tant, tot això ja són vigília de plec. Per tant, a les 10 del vespre tenim una doble ballada amb la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal a partir de les 10 del vespre. I ara ja saltaríem el diumenge. Diumenge tenim el 98è aplec pairal de Catalunya, que és el de Calella, que tenim la quatre coples, la principal de Bisbal, Mongrins, Marinada i la principal de Llobregat. Comencen quatre coples al dematí, te'n vas a dinar, i quatre coples més a la tarda. Vull dir que és una passada, passes tot el dia ballant sardanes. 98 a plec, Ojo. Ja estan preparant el 100, perquè aquest dia parlava amb la Caral i em deia, estem preparant el 100 ja l'estem preparant. Vol dir que ja la faran grossa, suposo.
1: Però és que ja porten anys que van ampliant, van ampliant, no? Van ampliant dies i coses, i el pregó...
0: Aquest any han començat, crec que el dimecres...
1: Avui,
0: exacte, dimecres, dijous, divendres, sàpiga i diumenge. L'any que ve serà dimarts, dimecres, dijous, divendres, sàpiga i diumenge. I el centenari serà dilluns, dimarts, dimecres, tota la setmana fent coses de plec. Vull dir, bueno, és dels aplecs és el, diguem, el, econòmicament parlant, el més car. Vull dir, només us tinc que dir que el seu pressupost és el doble del nostre de tot l'any. Només us dic això, Vull dir que... Va, continuem. 51è aplec de la sardana a l'Escala, amb la ciutat de Girona, els Rossinyolets i la Bisbal Jove, també a 10:45 del matí i a 4:45 de la tarda. A les 11 tenim una ballada a Palafrugell, amb la copla del Conservatori L'Energia de Palafrugell. A 11:15 a Ripollet tenim la Nova Vallès, amb una ballada. A 11:15 a la plaça Eivissa de Barcelona, amb la copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A 11:45, a Mont-ras, tenim la principal de Banyoles, a la plaça de l'Església. A les 12, capellades. No hi aneu, música enregistrada, fora. No hi aneu. A les 12, també, a Cànoves i Samalús, tenim la copla Genissenca. A les 12, a Vilafranca del Penedès, tenim la copla Catània. A les 12, a Sitges, tenim la copla Sitgetana. A les 12, tenim... música enregistrada, però aquesta és a Madrid. Aquesta, si voleu anar-hi, aneu. Aquests els hi podem perdonar.
1: El primer diumenge de mes, oi?
0: Exactament, per dir que el Parque del Retiro, si voleu anar fins a Madrid, a les 12 hi podeu anar. Aquí sí que us hi deixo anar. A Igualada, a les 12, tenim Vents de Riella. A Girona, a dos quarts d'una, tenim la Flama de Farners. A Berga, amb la Patem. A dos quarts d'una, també, la Berga Jove. A Brafim, 61è, a plec de primavera, amb la Copla Reus Jove, a dos quarts de dues. A Morellàs i les Illes. Tenim la Copla Tres Vents, això no és entès, eh? Morellàs, les Illes, a dos quarts de quatre de la tarda. A la Garriga, una altra vegada a la plaça de Can Dax, a la Copla Sabadell, a les 5 de la tarda. També a les 5 de la tarda, a Riudellots de la Selva, amb la Copla Foment de Montgrí. A les 6 de la tarda, Sant Joan de les Abadeses, la principal de Banyoles. A dos quarts de set, a Sabadell, tenim la Nova Vallès. A dos quarts de set, a Balaguer, Vents de Riella. A Barcelona, a dos quarts de set, a Gràcia, la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A les 7, a Molins de Rei, la Copla Mediterrània. I l'última ballada, al Vendrell, a les 7 de la tarda, amb la Copla Reus Jove. Vol dir que tenim, potser les més a la vora són la de Sabadell, és la que tenim més a la vora, i si no, doncs la plec de Calella, que allà...
1: Tampoc està tan lluny.
0: Tampoc està tan lluny. És anar-hi dissabte, quedar-te a dormir en un hotelet d'allà, que fan preus molt econòmics, i si dius que vas de part de la plec,
1: encara
0: t'ho fan una miqueta més bé.
1: Fan promoció.
0: Sí, perquè em sembla que són 50 euros pensió completa, vull dir, sopar, esmorzar i dinar, i tens tot el dissabte i tot el diumenge. Vol dir que pots fer, bueno, un cap de setmana sardanista 100%. Ja
1: I
0: no.
1: Entre ballada i ballada pots anar a la platja i tot.
0: Ja, bueno, és que això... Una vegada vam fer un autocar que venia gent de Mollà i venia gent de Palau, Castellterçol i nosaltres, vam omplir un autocar, i el diumenge al dematí de l'autocar podíem ballar en sardanes, podíem 10. Els altres estaven tots a la platja. El dinar ens vam tornar a trobar tots i a la tarda, llavors sí, a la tarda van venir tots a ballar, però és que se'n van anar tots a la platja. Però és
1: tot,
0: normal.
1: Tot i cap. Molt bé, doncs tenim una mesa preparada, sardana, ens anem cap a la Garriga i porta un títol que ens dona alguna pista també, perquè és la Garriga amb timbales, que aquí hi ha la copla i alguna cosa més, a veure com sona. Doncs vinga, endavant.

0: La Garriga.
1: La Garriga.
0: Una sardana d'en Marrós del 1974. Però ens diu que l'Eugeni Pont en va fer una versió per a dues coples i timbales.
1: Que és aquesta.
0: Que podria ser aquesta. Ara li preguntarem a doncs la persona,
1: sí,
0: convidada.
1: Tenim sintonia del Sabies, que a punt sí, doncs va, que avui no, doncs no, sense sintonia, Albert, no pateixis. Això d'haver girat el programa ho tenim una mica desmanegat. Però sí, tenim el convidat al telèfon, oi? En Víctor Rodríguez. Víctor, bon vespre.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, què tal? Escolta, moltes gràcies per atendre'ns. Ens escoltes bé?
2: Sí, sí, prou, sí, i tant.
1: Molt bé. Doncs això, gràcies per atendre'ns a aquestes hores, que gairebé tocar les 10 del vespre. Volíem d'entrada felicitar-te per tal com va anar la gala del final dels Premis Preludi, perquè en sou una mica de responsable, no?
2: Bé, estem molt contents. La veritat és que la nostra col·laboració com a agrupació sardanista La Garriga ha estat accessòria, ha estat facilitadora. Nosaltres devem l'agraïment molt a Som Sardana, en primer lloc, que han portat el gran pes d'organitzar aquesta final i tot el certamen, tot el concurs, i a l'Ajuntament de La Garriga, que va recollir el guant, va agafar la nostra proposta quan els hi vam dir que, doncs, que Som Sardana ens proposava, doncs, perquè La Garriga fos la final dels Premis Preludi. I, per tant, sí, doncs, hi hem col·laborat en fer-ho possible i estem molt contents de que La Garriga, sobretot, hagi estat el primer any, el primer poble que ha acollit, doncs els Premis Preludi.
1: Que això ho contacten amb vosaltres, Som Sardana, amb quin criteri? Perquè ja teniu contacte amb la gent de Som Sardana, entenc, no?
2: Que ja... Sí, teníem un contacte molt a través meu, però també és veritat que, doncs, que Som Sardana no és aliena, doncs, a l'activitat de comarques, de les agrupacions, uh-huh, i buscaven, doncs, una població, doncs, relativament cèntrica, que facilités la mobilitat de la gent, que no estigués, doncs, aquesta primera edició, doncs, en un extrem del país, que tingués un teatre amb una capacitat normal, ni molt petita ni extremadament gran, que estigués ben condicionat, com dèiem, i que, a part, el poble, doncs, tingués una certa activitat o trajectòria sardanista. Llavors, doncs, potser amb aquests tres grans principals criteris, la trajectòria, la situació i, llavors, l'equipament, doncs, facilitava molt que aquests premis, doncs, es celebressin a La Garriga.
0: Víctor, bona nit.
2: Bona nit.
0: Estava ple el teatre.
2: Sí, sí.
0: Estava ple.
2: Sí, sí, la veritat és que sí, sí, estava ple el teatre. Va venir gent de tot arreu, també va venir, doncs, bueno, els compositors, evidentment, els membres del jurat, els socis, sardanistes, gent doncs, que se sent atreta per la sonoritat de la cobla, i nosaltres hi vam voler-hi col·laborar també, doncs, amb una ballada extra, una ballada prèvia dels preludis, sí, un preludi dels preludis, sí, que va ser a càrrec dels mongrins a la plaça de Candàs i que feia molt goig, perquè la idea de Som Sardana és, doncs, que hi hagués la interacció de la població com a tal, i com aquí a La Garriga estem a dins de les festes de Corpus, per donar la casuística amb aquesta proposta aquest any, doncs la veritat és que l'activitat s'ha inclòs dintre de la programació de Corpus de La Garriga, que és la nostra festa gran. I per tant, en una plaça hi havia una trobada de gegants, en l'altra hi havia sardanes, i al vespre hi havia la final dels Premis Preludi. Per tant, era un expositor, un aparador de la nostra cultura tradicional i popular, doncs, per excel·lència,
1: carai,
2: els gegants, perquè... la dansa. Va
1: algú...
2: ser una tarda preciosa.
1: Que després algú es queixi que no es fa res a La Garriga, oi?
2: La veritat és que no es poden queixar la gent, i a La Garriga no ens queixem, i si ens queixem és a vegades
1: per
2: activitat de que la gent no es pot desdoblar.
1: Clar, és el problema. Molt, no,
0: són,
1: molt bé, molt bé.
0: Són una entitat que fan molta, molta sardana. No a nivell concerts, a nivell aplec, a nivell ballades, a nivell cursets, també són molt, es mouen molt. Víctor, com ho veus tu ja dels Premis Preludi? Què t'ha semblat?
2: Doncs mira, la nostra entitat sempre ha estat a favor de la renovació. Renovar no vol dir carregar-se res de l'anterior, sinó que és aprofitar tot allò que funciona, agafar-ne l'esperit i canviar-ho. I nosaltres doncs, hem anat fent alguns canvis, com per exemple doncs, el model de plec, fer activitats, doncs, cursets amb poca durada i altres activitats que hem anat proposant, noves, com per exemple doncs, l'1 de gener doncs, a les sardanes a l'alba que fem el primer sol de l'any a Puiggraciós, és a dir, noves activitats que no s'havien fet a la població. I els Premis Preludi, doncs, quan vam veure la proposta de Som Sardana, vam creure doncs, que tot allò que fos a favor de la cobla, que fos a favor de la sardana, de la renovació, de donar-la a conèixer amb un nou llenguatge, doncs estàvem a favor i ens semblava bé. I llavors la veritat és que superar les expectatives del muntatge, perquè els podcasts, les finals i evidentment la gala final, doncs la veritat és que ens van deixar un molt bon sabor de boca. Crec que ha deixat el nivell molt alt, per continuar les properes edicions. Clar. I a part, jo els hi comentava molta gent que deia és que a part tots aquests podcasts, totes aquestes valoracions del jurat, és un material pedagògic, perquè això queda penjat a YouTube, queda penjat a les xarxes, a la web, i per tant és consultable. I al ser consultable és apilable. És a dir, que és un recurs que quan algú busqui algun testimoni, busqui alguna objecció o algun anàlisi, doncs té, ja no només és que se li ha donat un premi amb una sardana, sinó és que té les motivacions i les anàlisis que han comportat el premi cap a aquella sardana. I, per tant, això em sembla bàsic.
0: No, jo estic totalment d'acord amb tu. A més, que Som Sardana triï pobles petitons, bueno, relativament petitons, que surtin de les grans capitals, això també és bo pels sardanistes de fora de les ciutats, no? Per exemple, vosaltres heu fet això, nosaltres vam fer la trobada de plecs aquest febrer, vulguis o no, que és Sant Feliu, per on em refereixo, vulguis o no, això també anima molt a les entitats a continuar endavant, a continuar treballant en el món de la sardana. Estàs d'acord, suposo?
2: Totalment, Toni. Sí, és un esperonament, perquè sempre és una feina extra, però nosaltres hem rebut uns inputs molt bons dels socis. Molts socis ens han dit quina festa, una festa de Déu, gràcies per organitzar-la, no pareu. Aquella setmana vam tenir l'assemblea de socis, es va renovar la junta, es van aprovar tots els comptes, les activitats, i els socis que van venir, la veritat és que ens van esperonar a continuar perquè estan molt contents. I nosaltres doncs, estem contents doncs, d'anar acollint aquestes activitats. Vosaltres enguany heu acollit la trobada de plecs, però nosaltres fa uns 4 anys també la vam acollir. Per tant, hem anat fent totes aquelles coses que creiem a nivell local de poble que s'ha de fer i també a nivell nacional, comarcal o diguéssim, de demarcació, doncs que podem situar la Garriga al mapa i col·laborar també, perquè hi ha vida més enllà del poble i el sardanisme, doncs, al final és una dansa d'abast nacional i el que volem, doncs, és que també vingui gent de tot arreu que conegui la riquesa cultural de la Garriga i patrimonial.
0: Mm-hmm. Correcte.
1: Molt bé, molt bé. Doncs això, no, jo no vaig poder assistir a la gala en viu, però sí que el fet de poder-se emetre en directe per Xarxa Més i Vallès, la BOTV també, oi? Ho emetia en directe, em sembla?
2: Sí, la senyal era oberta. És una cosa que ens va alegrar molt, perquè vam considerar doncs, que tots aquells socis, aquells sardanistes o aquella part de la població que no podia venir o que podeu desconeix, el fet de poder-ho seguir i participar des de casa, l'agrupació doncs, tenim els socis amb correu electrònic, tenim un canal de WhatsApp, i per tant, doncs, cada vegada que hi ha un canvi, plou, hi ha una nova activitat, o en aquest cas, per exemple, que s'havia de votar a través de l'aplicació, doncs tots els socis ho van rebre. Durant la ballada doncs, els vam ajudar doncs, a instal·lar-se si algú no tenia l'aplicació. I per tant, el que fem és posar en comunió tothom connectat doncs, perquè bueno, se n'assabentin de tot i participin, perquè el que volem és un poble i un moviment, en aquest cas el sardanisme, viu, compromès i connectat.
1: A nivell d'entitat, quants associats teniu a la Garriga? Sou molta gent?
2: Som uns 150 socis. Llavors, cada any sempre, doncs, evidentment, algú es dona de baixa o es mor, però també en fem nous socis perquè, com realitzem bastantes activitats i fem 2 cursets a l'any, doncs, tant el curset de primavera com el curset de tardor, sempre tenim noves adhesions i, per tant, el romanent de socis, diguéssim, va augmentant a poc a poc, però nosaltres no podem dir que anem a la baixa, sinó que anem a l'alça, perquè la veritat és que les altes són superiors a les baixes i a part omplim amb molta gent, tenim dos canals de comunicació, els dels socis, i després tenim també els dels cursets. Per exemple, en aquest cas, avui dimecres, ha començat un curset de sardanes que realitzem a l'Ametlla del Vallès ja per segon any consecutiu. I per tant, doncs, tenim ara gent de l'Ametlla del Vallès, que és un poble doncs, que havia tingut una certa tradició sardanista, però que l'havia anat perdent, i la gent del poble i de l'Ajuntament ens van demanar a la nostra entitat si podíem realitzar uns cursos. I han tingut molt bona acollida, avui han començat també el curs, i la veritat és que aquests sardanistes, doncs, nosaltres anem a ballar a l'Ametlla per ajudar a repartir, a comptar, a acompanyar-los i no es perdi l'activitat d'allà, però a la vegada aquests sardanistes de l'Ametlla doncs, s'han sumat a la rotllana de la Garriga, cosa que abans no era. I, per tant, encara tenim doncs, més gent que l'Ametlla doncs, estem molt a tocar, són 2 quilòmetres i, per tant, la veritat és que estem molt contents perquè anem sumant nexos com petits tentacles doncs, que sumem, fem sardanisme al nostre voltant.
1: Molt bona feina.
0: Sí, sí, nosaltres també ho fem, el mateix passa que ho fem amb Bigues i Riells, però és pràcticament el mateix.
2: Cadascú fa amb els seus veïns, oi?
0: Exactament, sí, sí. Perquè és que, clar, tu vols eixamplar, diguem, tot el recorregut que tu vols fer, vols arribar a més gent, i a més a més t'ho demanen, vull dir que no és que n'hagis d'anar al darrere d'ells. Víctor, se'ns està acabant el temps, Ramon?
1: Sí.
0: Se sap greu perquè tu ets una persona que has estat molts anys a Som Sardana, coneixes molt el món de la sardana, dones records a tota la Junta, sobretot al seu president, el Toni, i la seva senyora, de part nostra.
2: I t'han
0: donat. I res, i moltes gràcies per haver-nos atès, perquè sabem que són hores ja de no estar gaire per aquestes coses.
1: Molt bé, molt bé. Doncs,
2: gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò i per acollir doncs, i parlar de la Garriga i de la sardana.
0: Escolta una cosa, l'aperitiu aquell boníssim,
2: eh? Sí, oi?
0: No sé qui el va pagar, l'aperitiu, si vosaltres o la Som Sardana.
2: No, l'aperitiu va ser de Som Sardana. L'agrupació ha col·laborat doncs, amb la ballada amb els Montgrins i Som Sardana va voler fer un final de festa d'aquesta primera edició.
0: Però
2: doncs molt, molt lluït i es va fer a través del càtering del bar del Teatre El Patronat.
0: Ah, m'ha dit que... No, és el que et volia preguntar, qui el va fer aquell aperitiu, perquè era molt bo, molt bo.
2: Sí, és el bar del Teatre, que us el recomano també si mai veniu a la Garriga doncs a viure o a veure qualsevol espectacle o a una ballada de sardanes al Teatre, doncs té un bar al costat, especialitat amb torrades i amb creps, però a part també fan càterings i llavors doncs, quan Som Sardana ens va demanar si sabíem d'algun càtering doncs, per fer alguna empresa, home, doncs el primer que vam fer és recomanar el bar del Teatre perquè sabíem que era
0: clar,
2: que tocava, que ho feien bé i a part som família sardanista, són sardanistes de Nissaga i per tant anava tot lligat.
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: Doncs ànims i a seguir, que no pari.
2: Molt bé, doncs molt bona nit i moltes gràcies.
1: Vinga, passi-ho bé.
0: A tu, Víctor, a tu.
2: A reveure, bona nit.
1: Salut.
0: Bona nit.
1: Doncs va, això ja ho tenim. Ens despedirem amb aquests últims minuts. Hem fet un programa, ja ho hem dit, de premis preludi total avui.
0: Sí.
1: Tocava i, per tant, doncs, ha sortit ben rodó parlant de sardanes. I acabarem amb una peça que no és, és una licència no sardanista. Hem dit que parlem, estem en Corpus, demà arrenca un servidor que li agrada és la Patum i un dels grups que sona sovint és Strombers a la meva llista de Spotify i Strombers té una peça que es diu la Patum i ja de l'escoltarem. Però abans us diem això, moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes i ens anem de Patum, la millor festa del món sencer.
0: Carai, aquesta sí que és bona.
1: Escolta la lletra que ho diu molt clar.
0: Molt bé. Va, bona nit a tothom.
1: Passi-ho bé.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bon dia e benvinguts a Top Sound. Representant d'Itàlia aquesta setmana, entrem en una experiència sonora potent que barreja experimentació, energia i una actitud futurista. Aquesta cançó ofereix atmosferes intenses i una identitat molt marcada, demostrant que amb la creativitat pot evolucionar constantment i sorprendre el públic. Aquí tenim Mabel amb Mutazione Genetica.

des dels Estats Units arriba una cançó plena d'emoció i intimitat, acompanyada de melodies delicades i una atmosfera sincera. És una d'aquelles peces que conviden a escoltar cada detall amb atenció. Aquesta és Lisa Jo amb Whispers.

Des de Bèlgica arriba una cançó plena de profunditat emocional i paisatges sonors envoltants. La música transmet la sensació de deixar-se esportar i abraçar la llibertat, mantenint sempre un fort espírit indie. Aquesta és Hidden Shores amb Free Falling.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. .45 amb Laura Peña.

tothom i benvinguts. Com esteu? Espero que molt bé, perquè avui, per variar, també us porto un programa temàtic. Serà un programa, de fet, temàtic i una recomanació per aquest cap de setmana. Dissabte se celebra a moltes ciutats la Nit dels Museus, que és una iniciativa que des de fa molts anys doncs, presenta els museus a la ciutadania d'una manera doncs, més alternativa durant la nit. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, i avui, al 3545, parlarem de pel·lícules rodades en museus o sobre museus i punxarem cançons sobre això, sobre museus. Va, quedeu-vos que ho gaudirem. Començarem escoltant una primera cançó. Coneixeu? Heu estat al Centre Pompidou de París? Doncs Grant Hart, mític músic de Minnesota, bateria de Husker Du, va tenir una fantàstica discografia en solitari i en el seu disc del 99, del 1999, Good News for Modern Man, hi trobem la cançó Run, Run, Run to the Center Pompidou.

0: A Ràdio Silenci 3545.
1: Grand Heart, coneixeu molt bé el Centre Pompidou a París. Si vosaltres també en voleu conèixer més sobre aquest museu o galeria d'art o edifici revolucionari del Centre de París, és un dels 6 protagonistes del documental Cathedrals of Culture.
2: When I was born, people said that I looked like an oil refinery, a giant climbing frame, or a gothic cathedral made out of steel. I was not meant to be an isolated monument. I am not just a museum or a library. I am a living, breathing culture machine.
1: Catedrals de Cultura és una sèrie documental que es va estrenar el 2014 i examina la vida humana des del punt de vista d'una estructura, arquitectura, feta per l'home. Els 6 edificis que la sèrie analitza com a miralls de la cultura són la Filarmònica de Berlín, la Biblioteca Nacional de Rússia, la presó de Halden, l'Institut Solc d'Estudis Biològics, l'Òpera d'Oslo i el Centre Pompidou de París. Els diferents directors que hi ha darrere d'aquesta sèrie documental són potents. Hi trobem noms com Wim Wenders, com Robert Redford, com Michael Glagower, Karim Aynous. O sigui que us la recomano que la trobeu per internet. Herman Hermits, que és un mític grup dels anys 60 pre-Beatles, pretot, van publicar el 67 una versió de Donovan anomenada Museum, que és una cançó on les lletres es burlen una mica de la vida, d'aquest estil de vida groller que tenien alguns privilegiats al swing in London.

0: Preparant aquest programa temàtic, em vaig recordar d'una pel·lícula que he tornat a veure per corroborar si aquella escena havia passat al Louvre. I sí, i no us parlo del Codi da Vinci, us vull parlar d'una de Bernardo Bertolucci, Els somiadors.
1: We beat the record by 17 seconds!
2: Matthew! My little Matthew! You were wonderful!
3: We accept him!
1: One of us!
3: We accept him!
1: One of us!
0: Els somiadors, The Dreamers, és una pel·lícula dramàtica franco-britànica del 2003, escrita i dirigida per Bernardo Bertolucci, ambientada al París del 1968, barreja erotisme, política, cinefília, explora la llibertat sexual i intel·lectual de tres joves durant les protestes estudiantils del maig del 68. Hi ha moltes seqüències emblemàtiques, com la que m'ha portat avui aquí, que hi hem sentit una mica en l'àudio, que és aquesta cursa per les galeries del Museu del Louvre, on, de fet, ells abocaven una altra pel·lícula, que és Band a Part, i bé, ells tres, doncs, els tres personatges reforcen aquest vincle, no?, entre el cine que ells estimen i la llibertat personal. Gràcies a aquesta pel·lícula, quan la vaig veure, vaig endinsar-me una mica en la Nouvelle Vague francesa. Així que sí, el Louvre és un fantàstic museu per visitar i per córrer, també, per les seves galeries. I avui que us punxo cançons sobre museus o inspirades en museus, m'alegra moltíssim que el gran Mark Lanegan també tingui dins de la seva vastíssima, imprescindible discografia una cançó anomenada Museum, del 1990, del seu disc The Winding Sheet.

0: Ara us vull parlar d'una experiència visual de la que era totalment desconeixedora, que m'ha sorgit també documentant-me pel programa d'avui, que la podeu trobar fàcilment per internet i que és fascinant. És un viatge per l'Hermitage de Sant Petersburg en un sol pla seqüència d'una hora i mitja, l'Arca Russa.
1: Сударь, сударь, подождите, подождите. Не слышит. Я должен извиниться.
0: L'Arca Russa és una obra única del director rus Alexander Sokurov. És considerada una de les experiències cinematogràfiques més singulars de la història, gairebé diria. Es va estrenar el 2002. Està rodada en un únic pla seqüència de 96 minuts, sense cap tall, dins del Hermitage de Sant Petersburg. Això vol dir que tota la història flueix en temps reals mentre la càmera es mou per les 33 sales que configuren l'Hermitage Museum, que estan plenes d'art, estan plenes d'històries i estan plenes de personatges. Hi ha com una mena de narrador invisible que acompanya una mena d'aristòcrata europeu que van recorrent les diferents èpoques de la història russa i al llarg del trajecte doncs, es van trobant figures com Pere el Gran, el Gran Tsar o altres personatges de la història russa. De debò, és una experiència immersiva, eh? Et fa sentir com si estiguessis caminant dins d'una mena de somni històric. I la coreografia amb centenars d'actors, músics en directe i figurants que hi ha en un moment d'aquesta pel·lícula és impressionant. Acompanya música aquesta experiència. Tiny Ruins és un projecte de Holly Fulbrook, que és una música i compositora d'Auckland, de Nova Zelanda, i té una cançó que es diu Meet Me at the Museum, You in the Winter Garden, que és una cançó que obre el seu segon àlbum del 2014, Brightly Paint One. És una petita meravella indie que també he descobert preparant el programa d'avui.

0: Arrencarem el programa d'avui parlant del Museu del Prado. El 1998, Antonio Mercero va estrenar La Hora de los Valientes.
1: ¡Atento el pelotón! ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego!
2: Hay orden de evacuar el museo urgentemente. Allí donde resida el gobierno legítimo, allí estarán las obras maestras del Prado. El gobierno se traslada a Valencia y las pinturas del Prado seguirán el mismo camino.
3: La guerra interrumpió su vida.
4: Pues yo trabajo en el Prado de Cerador. Vamos, trabajaba, porque ahora lo han cerrado.
3: Y un día...
5: Maestro.
3: Sin apenas quererlo.
6: Este es el cuadro que tú te has llevado a casa y lo guardas en un armario junto a tu ropa y tus alpargatas.
4: El mismo, pero en colores.
3: El destino le encomendó una misión.
4: Yo tengo que devolver el cuadro. Y no pienso parar hasta ver de nuevo a Goya en su casa.
3: Una misión donde el dolor y el amor estuvieron siempre presentes.
7: ¡Ha sido niño, mi teniente! ¡Ha sido niño!
0: La Hora de los Valientes, ambientada en plena Guerra Civil Espanyola, la història segueix a Manuel, que és un jove republicà que treballa com a vigilant al Museu del Prado, i quan el museu és evacuat per protegir les obres d'art dels bombardejos, ell decideix doncs, quedar-se enrere per protegir un quadre molt especial, que és un autorretrat de Francisco de Goya. I Manuel doncs, viu una lluita íntima i simbòlica i vol protegir l'art mentre la ciutat doncs, es desfà, no? El seu darrere. És una pel·lícula que ha combinat drama, sensibilitat, amb moments d'humor molt subtil. No se centra tant en la guerra com en les persones que intenten preservar la dignitat i la cultura enmig d'aquest caos. I veiem escenes doncs, rodades en les diverses sales del Museu del Prado. Un d'aquests museus que també val la pena visitar un cop a la vida i que de ben segur doncs, participarà d'aquesta nit dels museus del Dia Internacional dels Museus. Així que acabem el 35-45 d'avui, parlant de museus. Ja em direu si aneu a visitar-ne algun aquest cap de setmana. Mentrestant, acabarem escoltant una cançó molt coneguda de Don McLean sobre un dels seus ídols artístics, que era Vincent van Gogh. En una enquesta que vaig veure, en què es preguntava quina obra d'art t'agradaria més doncs, tenir al saló de casa teva, doncs va guanyar La nit estrellada, però alguna cosa deu ser. Fins aviat!

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert Fanzies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
4: No.
1: Mira, en un moment, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...